0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la queixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també sonen en català.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio.cat. Els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
10: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Has arribat a aquesta freqüència.

0: xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules.
2: El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
3: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
13: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: I avui ens despertem amb temperatures més altes. 16 graus a Torredembarra, 13 a Can Toni Gros i 16 a Malgrat de Mar. Dimecres en què l'actualitat ve molt carregada. Tenim vaga de metges i mestres d'escoles de Bressol. Tenim també reunió clau del govern amb sindicats de docents. També tenim la bilateral entre els governs català i espanyol. I continuem tenint dos noms propis que avui trobareu a les portades de tots els diaris. José Luis Rodríguez Zapatero i Jonathan Andic. Aquest era el moment en què el fill del fundador de Mango sortia dels jutjats de Martorell després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros. Analitzarem avui també amb l'advocada penalista Judit Jané l'escrit de la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort de qui era l'home més ric de Catalunya. Ha trobat fins a 7 indicis de criminalitat, des de l'odi de Jonathan Andic cap al seu pare fins a les diferents versions que ha donat dels fets. Un canvi de testament o unes trepitjades d'Isaac Andic al punt de la caiguda que descartarien que fos accidental o fortuïta. I després hi ha el terratrèmol polític que ha causat també la imputació de l'expresident Zapatero.
1: Que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
0: El primer expresident del govern espanyol imputat, l'escrit del jutge és duríssim, situa Zapatero al centre d'una xarxa d'influències per cobrar comissions irregulars. Hauria jugat un paper clau en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i en el disseny també d'un entramat d'empreses per camuflar els suborns. La Moncloa i el PSOE han quedat en xoc i el Partit Popular en tromba contra Zapatero i contra Pedro Sánchez.
2: Vamos a defender el buen nombre del presidente Zapatero porque creemos de verdad en su inocencia.
3: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
0: Avui a les 9 sentirem per primer cop el president del govern espanyol parlant de Zapatero en sessió de control. També la podreu seguir en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, com també seguirem la sessió de control al govern de la Generalitat. I més tard, també a partir de les 10, passejada amb Albert Om, avui parlarem de les cues des de diferents punts de vista, des de qui en fa per aconseguir un nou rellotge fins a els que n'han fet per poder residir legalment també a Espanya. I a 11:15, secció de televisió i sèries d'Anteria Porres i Mariola Cubells. Després parlarem amb Neus Bonet, presidenta de Ràdio Associació de Catalunya, que demà celebra una nova edició dels seus premis. I parlant de premis, a 11:00, en aquest programa, Justo Molinero.
4: Jo no sabia que passaria tot això aquesta tarda, davant de tanta personalitat i tanta gent important. Moltíssimes gràcies. Gràcies per aquest premi, que li buscaré un joc de privilegi per posar-lo. Moltíssimes gràcies.
0: Ahir rebia el Premi Nacional d'Honor de Comunicació i avui parlarem també amb ell i repassarem la seva trajectòria al matí de Catalunya Ràdio.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara passen 4 minuts de les 6 del matí. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb més detalls de l'exprofessor del Conservatori del Liceu acusat de tocaments per diverses alumnes, que és un cas que va avançar al periòdico, i avui el diari diu que aquest home ha cancel·lat un festival i un acadèmic d'estiu que organitzava una fundació que ell presidia, a Solsona. Ho ha anunciat el propi Ajuntament de la ciutat, segons diu el consistori, per preservar els valors del projecte.
1: I a Brussel·les?
2: Segueix el conflicte amb els Estats Units per la inversió en defensa. S'espera la resposta que donin avui les institucions europees després que el Pentàgon alertés ahir que reduirà el nombre de soldats nord-americans estacionats a Europa. De fet, no només això. Diu que els baixarà als nivells que hi havia abans de la guerra d'Ucraïna.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Amb la investigació a tres empreses que van guanyar milions de dòlars negociant amb petroli minuts, literalment minuts, abans que Donald Trump anunciés que ajornava els nous atacs a l'Iran. Les sospites que podien saber alguna cosa i que se'n van beneficiar, cosa que no es pot fer. Segons el Wall Street Journal, la investigació l'ha engegada a la Comissió de Comerç de Futurs de Matèries Primeres.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Doncs mentre es fa, de fet ara mateix, la reunió entre Vladimir Putin i Xi Jinping, el govern de Pequín ha anunciat també que li comprarà avions justament als Estats Units, en concret 200 models de Boeing. Això després de la trobada que va mantenir Xi Jinping amb Donald Trump la setmana passada.
3: Avui és dimecres 20 de maig, ens despertem amb 9 graus a Planoles, 14 a Targa i 17 graus a Calella, al Maresme. I amb un cel serè gairebé tot arreu, sí que hi ha algun banc de boira a l'interior, llocs on ahir va ploure, i també núvols baixos al sud de Catalunya. En principi aniran marxant, avui s'imposarà el sol i avui pujarà la temperatura. Avui es pot arribar entre els 30 i 32 graus a molts llocs del Pla, a Lleida, i entre els 24 i 27 o 28 graus a la resta del país. I tan sols hi haurà algunes nuvolades al Pirineu amb algun ruixat al voltant de la Garrotxa, del Ripollès i d'Osona. I sembla que en pròxims dies la remuntada de les temperatures serà més notable.
1: Avui al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Amat, Gemma Calvet, Esther Vera i Nacho Corredor. Però abans ens actualitzarem amb Francesc Soler. Bon dia.
4: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
1: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024.
6: La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim.
7: La interlocutòria judicial assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant una excursió a Montserrat fos accidental. A més, en el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions. La seva defensa assegura que ha arribat el moment processal oportú per demostrar la seva innocència. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'acusació contra Jonathan Andic és un nou capítol en aquesta carrera truncada del que, a priori, havia de ser el successor del seu pare, Isaac Andic, al capdavant de Mango.
5: Jonathan Andic, de 45 anys, va entrar a la companyia el 2005 amb només 24 anys després de formar-se en finances i direcció d'empreses. Dos anys després va començar a dirigir Mango Man, la línia d'home de la multinacional. El 2014 el seu pare el va posar al capdavant de la companyia com a conseller delegat. El període de Jonathan al timó de Mango, però, va estar marcat per pèrdues considerables de gairebé 100 milions d'euros. El seu pare va haver de tornar a agafar les regnes de l'empresa i el 2018 va nomenar director general un executiu aliè a la família, Toni Ruiz. El fill va tornar a Mango Man. Després de la mort del seu pare, Jonathan Andic se'l va relegar a vicepresident de Mango i membre del Consell sense funcions executives. També s'ha dedicat a gestionar el patrimoni familiar heretat a parts iguals amb les seves dues germanes. Tots tres continuen repartint-se els beneficis anuals de Mango. L'any passat van ser més de 200 milions d'euros.
1: I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, desmenteix les acusacions contra ell i anuncia que es defensarà amb dents i ungles.
8: Que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
6: El jutge Parol situa com a líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros de comissions il·legals a canvi de beneficiar empreses com l'aerolínia Plus Ultra, que el govern espanyol va rescatar el 2021. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'escrit del jutge contra Zapatero.
9: El jutge porta missatges d'empresaris com els responsables de Plus Ultra en què parlen de Zapatero com el seu contacte, l'amic, la persona que els ajudarà a aconseguir el rescat i assumeixen que a canvi li pagaran una comissió, 1,5 milió d'euros, segons el jutge, que Zapatero hauria cobrat a través d'una empresa pantalla a Dubai. L'expresident nega la major.
8: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
9: Però el jutge també el vincula amb altres negocis de petroli i or a Venezuela i el situa com el líder i l'organitzador d'una trama estable creada per beneficiar empresaris amb la seva influència. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es veuran les cares al Congrés dels Diputats.
5: Serà l'endemà de la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero i després de la davallada electoral del PSOE a Andalusia. Mentre que els socialistes fan costat a Zapatero, els populars insten els socis de govern a deixar caure Sánchez.
4: Des del govern espanyol, el Masaiz defensava la presumpció d'innocència i lloava el llegat de Zapatero.
10: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
4: Per contra, la popular Esther Muñoz ha exigit als socis de govern que reaccionin.
11: Bueno, es que creo que aquí hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
4: Uns socis de govern que es decanten per la prudència i per esperar. Maribel Vaquero, del PNB.
12: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia.
4: I el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
13: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
4: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Figueres van detenir ahir un home per la mort a ganivetades de la seva exparella. Tenia una ordre d'allunyament i l'havia trencat dilluns mateix i agredit a la víctima.
6: Els Mossos investiguen el cas i s'ha decretat el secret de sumari. L'Ajuntament ha convocat avui un minut de silenci per condemnar els fets.
14: Quan els policies van arribar a la plaça Josep Tarradell, es van trobar la víctima estesa a terra i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Allà mateix van detenir el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents i un ordre d'allunyament de la víctima i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la i agredir-la. La víctima no es va presentar ahir a la cita forense per valorar les lesions ni a declarar i es va deixar l'agressor en llibertat segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, destacava que alguns veïns van ajudar a reduir l'agressor.
15: Com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc.
14: Va afegir que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de prop de la zona on van passar els fets. Des de Figueres, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: El govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats d'educació després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. Alicia Romero, consellera d'Economia.
16: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
5: Al govern encara li falta el suport dels comuns, que es fan seves les demandes del sector educatiu per encarir l'acord de pressupostos que ja van firmar a principis d'any. Mentrestant, aquesta tarda la Generalitat es reuneix amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords tancats amb Esquerra.
17: El conseller de la Presidència i el ministre de Política Territorial encapçalaran la reunió que ha de servir per donar llum verda al tren que ha d'anar de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró sense passar per Barcelona. Signaran el compromís perquè l'Estat posi els diners per una obra faraònica que, si tot va com ha d'anar, s'acabaria de construir el 2041. Els dos governs també aprovaran la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que toquen a Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. De fet, la meitat de compromisos que Esquerra ha arrencat al govern necessiten el vistiplau de Madrid. Sigui com sigui, i a l'espera dels comuns, i ha aconseguit desencallar uns pressupostos a mig mandat que li són or per acabar la legislatura. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentre els comuns reclamen resoldre el conflicte educatiu per donar suport als pressupostos, avui el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors es tornaran a reunir a la taula sectorial i debatran la nova proposta del govern que els docents ja han avisat que consideren insuficient.
6: Educació ha posat sobre la taula avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i sumar 2.400 professionals més al curs que ve. Els sindicats USTEC i CGT assistiran a la reunió malgrat que la proposta, diuen, queda molt curta. Qui no hi anirà és el sindicat professors de secundària perquè consideren que no respon a les seves demandes.
18: Com a mesura salarial, més enllà d'escurçar els terminis per pagar l'augment de sou, proposa pagar més per fer de tutor, un complement nou per fer de cotutor i una altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no parla de xifres. Yolanda Segura d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
19: Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
20: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
18: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I les escoles bressol tornen a la vaga avui després que encara no s'hagi aconseguit cap acord l'acord entre el govern i els sindicats.
5: És la segona aturada que es convoca en aquest sector de l'educació fins al cicle de vagues. L'aturada convocada per la plataforma 03 preveu una manifestació unitària a les 12 del migdia a Barcelona, a la plaça Universitat, que anirà fins a la plaça Sant Jaume. En un comunicat, la plataforma denuncia que el sector 03 és l'últim que es té en compte els pressupostos i reclama al govern que garanteixi un servei públic gratuït i universal per a tots els infants. També reclamen una reducció de les ràtios i que s'equiparin les condicions laborals i salarials de tots els treballadors.
1: Metges de Catalunya convoca avui una nova jornada de vaga per reclamar una millora de les condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre.
6: A banda d'aquesta acció, el sindicat també ha engegat una campanya per encoratjar els metges a deixar de fer hores extres, amb les quals asseguren el sistema supleix la manca de professionals. Xavier Lleonart, de Metges de Catalunya.
0: Deixem de fer aquesta activitat voluntària, el sistema entra en risc de col·lapse per una manca de planificació, per una manca de cobertura de llocs que han de cobrir metges i facultatius i que són clarament insuficients.
6: Entre les principals reivindicacions hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i firmar un conveni específic per al col·lectiu mèdic.
1: I Xi Jinping i Vladimir Putin es reuneixen a aquesta hora a Pequín.
5: El cap del Kremlin busca arrencar un compromís del líder xinès per construir un nou gasoducte, tot i que la Xina és reticent a dependre tant dels recursos de Moscou.
1: Pequín, Francesc Canals.
21: Vladimir Putin ha vingut més de 20 vegades des que és al poder, però aquest viatge és especial perquè arriba tan sols 4 dies després de marxar Donald Trump. Pequín presumeix així de capital diplomàtica. La guerra s'allarga i, per tant, també la dependència russa de l'economia xinesa. Xi Jinping rep el seu vell amic i els dos països firmen avui 40 acords, però caldrà veure si Putin avança en convèncer la Xina per a l'obertura del gasoducte Sibèria 2. Malgrat el tancament d'Hormuz, Xi Jinping no vol dependre tant del gas i el petroli russos, malgrat que des que va començar la guerra a Ucraïna, el compra millor de preu en perdre Putin al mercat europeu per les sancions. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
1: El president de Taiwan, William Lai, ha assegurat que el futur de l'illa no el poden decidir forces externes, sinó que depèn de la voluntat dels seus 23 milions d'habitants.
6: En el discurs pel segon aniversari del seu mandat, Lai ha defensat augmentar la despesa militar per reforçar l'autodefensa davant les amenaces de la Xina, que mai ha renunciat a prendre el control de l'illa perquè considera que és territori propi. Aquestes declaracions arriben després de la reunió entre els presidents xinès i nord-americà Xi Jinping i Donald Trump, en què van abordar la qüestió taiwanesa. Pequín ja ha respost i assegura que els Estats Units entenen la posició de la Xina i que no reconeixen ni accepten la independència de Taiwan.
1: Donald Trump ha donat un altre ultimàtum a l'Iran si no accepta un acord de pau que inclogui la renúncia a l'arma nuclear.
5: Trump ha amenaçat de reactivar els bombardejos a finals de setmana, però sense concretar cap data. La Casa Blanca admet que hi ha hagut avenços en les negociacions amb el règim iranià, però diu que encara no estan en situació de tancar cap acord.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
22: Donald Trump continua prometent el final ràpid de la guerra de l'Iran, però la promesa s'arrossega des de fa mesos i les paraules del president dels Estats Units han anat perdent credibilitat. En un moment d'inflació rècord i amb el preu de la benzina superant el doble del que costava abans de la guerra, Trump deia això en un acte d'ahir al vespre a la Casa Blanca.
23: Acabarem aquesta guerra molt ràpidament. Ells volen un acord desesperadament. Estan cansats de... Això hauria d'haver passat fa 47 anys. Algú hauria hagut de fer alguna cosa. Això passarà i serà de pressa. Veureu com el preu del petroli cau en picat. Hi ha tanta petroli allà fora.
22: El nivell d'aprovació de Donald Trump entre els nord-americans ha tocat fons des de l'inici de la guerra. Actualment, segons algunes enquestes, és de només un 36%.
1: Ara són les 6:17. Més notícies amb Marc Jurado, Ana García en Alfonso. Bon dia.
24: Bon dia.
1: La Comissió Europea i el Parlament Europeu han arribat a un consens per implementar l'acord comercial amb els Estats Units aconseguit l'estiu passat. Segons ha anunciat aquesta matinada en un comunicat la presidenta xipriota de la Unió Europea, l'acord hauria d'evitar una guerra d'aranzels entre les dues parts.
25: L'acord comercial, recordem-ho, estableix que la Unió Europea eliminarà els drets d'importació dels béns industrials nord-americans i donarà accés preferencial als productes agrícoles i marins dels Estats Units. A canvi, els aranzels de Washington a la majoria de béns de la UE no superaran el 15%. Aquest acord havia dividit els països de la Unió Europea, amb Alemanya encapçalant els membres favorables i França els contraris, que ho veien com una capitulació davant les concessions asimètriques exigides per Washington. D'altra banda, la Casa Blanca ha confirmat que Donald Trump participarà a la pròxima cimera del G7 que es farà a França entre el 15 i el 17 de juny, amb una agenda centrada a la intel·ligència artificial i al comerç.
1: I Brussel·les promet ajudes perquè els pagesos puguin comprar fertilitzants, cada cop més cars pel culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz.
2: La Comissió Europea desviarà diners d'altres partides per reforçar els fons d'emergència per la crisi agrària i els pagesos i els països podran avançar el pagament de subvencions ja previstes.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
3: La Comissió, que és el govern europeu, vol enllestir el pla d'ajudes abans de l'estiu. El comissari d'Agricultura, Christoph Hansen, ho veu urgent.
7: S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin les factures.
3: Si no actua, la Comissió Europea tem que els pagesos acabin cultivant menys perquè no hauran pogut pagar abans prou fertilitzants. S'han encarit un 70% en els últims dos anys i el bloqueig a l'estret d'Hormuz ho empitjora. És el lloc per on passa un terç del comerç mundial de fertilitzants químics. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I alerta de l'OMS sobre la rapidesa i de propagació i l'abast de l'epidèmia d'Ebola que va començar a la República Democràtica del Congo.
8: L'epidèmia ja ha traspassat fronteres i s'han detectat casos a la veïna Uganda. A la República Democràtica del Congo, les autoritats locals han elevat a 136 el nombre de morts per la malaltia i els casos sospitosos pugen a gairebé 550. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, explica per què han elevat la qualificació de l'epidèmia a emergència pública d'importància internacional.
9: I did not do this.
24: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
8: Per aquesta variant no existeix cap mena de vacuna efectiva.
1: Les acusacions d'assetjament i d'abús sexual que han fet tres dones contra el director de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona han fet decidir suspendre l'edició d'enguany d'aquest certamen.
25: Els fets haurien passat quan les dones eren alumnes al conservatori del Liceu. L'home els hauria fet tocaments, els hauria enviat fotografies d'ell despullat i hauria intentat fer-los petons quan el tenien de professor. Judit Gisbert, alcaldessa de Solsona.
26: Quan passen aquestes coses, doncs és important doncs poder separar-ho i si no es pot separar pels motius que siguin, fer aquesta aturada i després, més endavant, valorarem cap on va tot plegat.
25: Després de les acusacions rebudes, l'home també s'ha apartat de l'Ajuntament de Castellar de la Ribera, el Solsonès, on és regidor. De moment, les tres dones no han formalitzat les acusacions al jutjat o a la policia.
1: I el Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer la via judicial l'aval d'una eutanàsia si en té un vincle estret amb qui la sol·licita.
2: La sentència, quan es faci pública, fixarà jurisprudència.
1: L'alt tribunal ha resolt així el cas d'un home que ha paralitzat l'eutanàsia del seu fill de 55 anys i que té importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. El Suprem tomba el recurs presentat per la Generalitat i porta a la casella de sortida el cas d'aquest veí de Vallirana, el Baix Llobregat, que haurà de tornar a sol·licitar l'eutanàsia i començar el periple judicial. La presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, lamenta en declaracions a 3CAT-Info la decisió judicial.
27: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta l'esprit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerències.
1: El cas d'aquest home va fer recorregut als tribunals en paral·lel al cas de la Noèlia. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio. La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya. Afectarà especialment les dones d'entre 35 i 54 anys.
8: Les feines administratives, les de tractament de dades o les de telemàrqueting, que fan majoritàriament dones, estaran entre les més exposades a la IA, segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona. Carme Povedes, la directora d'anàlisi econòmica de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra.
28: La IA està transformant tasques, però no està destruint ocupació, excepte en algunes ocupacions altament exposades, però que ocupen a poca gent i, per tant, que tenim marge per poder requalificar o readaptar aquestes persones perquè no surtin al mercat laboral.
8: Des de la Cambra proposen formar els treballadors sobre com fer servir les eines d'IA perquè consideren que aquests perfils se'ls exigiran feines diferents i també incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques d'ocupació.
1: I els treballadors de Nissan arrenquen les mobilitzacions contra l'ERO que afectarà 211 treballadors.
25: Ahir al vespre van mostrar el seu rebuig als acomiadaments davant del Consolat del Japó a Barcelona i van tallar la Diagonal durant uns minuts. Nissan vol prescindir del 37% de la plantilla que té a Catalunya i tot apunta que tancarà el centre de recanvis del Prat de Llobregat. Raúl Ocón és el delegat de Comissions Obreres a la planta.
29: L'intenció és retirar l'ERO perquè no està justificat i és el manteniment del treball, és la nostra premissa.
25: Segons els sindicats, la primera reunió amb la direcció de l'empresa, a la seu del Departament de Treball, només ha servit per constatar que les posicions encara estan molt allunyades i denuncien que l'empresa prepara un tancament encobert.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
1: La primera.

0: I Ginesta anuncia concert a Razzmatazz el dia 7 de novembre. Serà l'únic concert a sales que faran aquest 2026 per presentar el seu últim disc. Gira tot igual, però diferent. Avui a les 12 del migdia es posen a la venda les entrades.
1: La segona.

0: I Silvio Rodríguez obrirà la seva gira a Espanya al Gran Teatre del Liceu. Això serà el dia 1 de setembre, serà 5 anys després de la seva última gira per Espanya. Actuarà en 8 ciutats diferents com Saragossa, Bilbao, València, Coruña o Madrid. Les entrades, això sí, encara no s'han posat a la venda.
1: I la tercera?

I llarga ovació al Gran Teatre Lumière de Canes amb l'entrada del director Pedro Almodóvar i tot l'elenc de la seva última pel·lícula. Almodóvar, vestit de groc, ja ha presentat a Marga Navidà, a Mamaya, Vicky Luengo, Nieves Álvarez, Rosy de Palma, Kim Gutiérrez, Aitana Sánchez Gijón i Milena Smith.

0: anem als esports ara amb Robert Prat. Què tal, bon dia?
1: Bon dia.
0: Alexia Putellas, que diu que el Barça no té por de l'Olímpic de Lió, tot i que és un dels equips pioners del futbol mundial.
1: Són declaracions al tot costa. Putellas preveu, això sí, una final de Champions molt igualada aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda.
2: Evidentment té una història increïble, que nosaltres estem lluitant per intentar arribar a aquest nivell, no? I és una referència, ha estat una referència abans que ningú altre equip, no?, en fer-ho. Però jo, sincerament, per exemple, el dia del Bayern sentia el mateix. Sentia que ens estàvem enfrontant a una de les aspirants al títol, no?
1: Putellas creu que han d'evitar pèrdues de pilota perquè l'equip francès és un especialista a fer les transicions per arribar a la porteria contrària. En l'equip masculí, a Fermín, ja l'han operat de la fractura al dit del peu.
0: I el City de Guardiola empata i fa que l'Arsenal es proclami campió de Lliga.
1: D'aquesta manera, els seguidors de l'Arsenal celebraven als carrers de Londres aquest títol de Lliga després de l'empat a un del City amb el Bournemouth. I és que l'Arsenal, a falta d'una jornada, és el nou campió 22 anys després del seu últim títol. El Barça de bàsquet, que tanca el fitxatge del veterà base Mike James, 35 anys, mentre la continuïtat de Xavi Pascual penja d'un fil, ja que el tècnic vol marxar a Dubai i rescindir el seu contracte amb el club. El Sabadell, rival de l'Atlètic Barceloneta a la final pel títol de Lliga de Waterpolo, els ballesans ens van obtenir ahir la victòria, mentre que el Sant Andreu guanya el Terrassa, el primer partit de les semis femenines. Mataró i Sabadell juguen avui l'altre semifinal. I Carlos Alcaraz, que renuncia a jugar al torneig de tenis de Wimbledon per una lesió al canyell.
0: Avui, a partir de les 11, ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio Justo Molinero. Serà Premi Nacional, és Premi Nacional d'Honor de Comunicació, i ja sabeu que quan parla Justo Molinero doncs puja el volum del cotxe sencer. Per tant, avui, a partir de les 11, farem una festa radiofònica amb Justo Molinero. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és fer-se les preguntes que potser com a ciutadans responsables ens hauríem de fer. I poso un exemple perquè se m'entengui. Ahir vam saber que Rodríguez Zapatero s'ha convertit en el primer president imputat de la història de la democràcia espanyola. Se l'acusa d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental pel cas Plus Ultra. Estupendo. Molt bé. Si la fiscalia en té proves, que declari, que el jutgin, i si és culpable, que caigui sobre ell el pes de la justícia que li toqui. Oh, i tant que sí. I ara, la pregunta que jo humilment em faig com a ciutadà. I Felipe González, que va ser responsable d'una operació de terrorisme d'estat. I l'Aznar, que és un criminal de guerra sense el qual no s'entenen els atemptats de l'11M. I Rajoy, que va ser gravat al seu despatx acceptant diners de la Caixa B del PP. Com és que cap d'aquests presidents ha estat mai imputat judicialment? No sé què us sembla aquesta pregunta, però sospito que a la resposta s'hi amagarà una radiografia bastant exacta de l'estat de dret espanyol.
0: I avui cançant sobre l'acord de pressupostos.
1: Temes amb xifres del títol, com el 24, anava a dir 24, 24K Màgic, de Bruno Mars, que ve a ser com màgia de 24 quirats, que, per cert, és la màxima puresa de l'or.
4: A mitja punta fent boia, una cita intertextual, visc a prop de Roca Fonda, conec a la minya mal.
1: I una altra xifra en un títol, 433, l'homenatge al futbol dels Amics de les Arts, aquí en Detalles, en el disc dels 20 anys.

0: Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solana. Jonathan Andic prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó acusat de la mort del seu pare.
1: A la interlocutòria judicial s'hi fa constar que el fill del fundador de Mango estava obsessionat amb els diners, tenia mala relació amb el pare i prèviament al suposat crim va fer 3 visites a Montserrat. La família li fa costat.
0: José Luis Rodríguez Zapatero desmenteix les acusacions contra ell i anuncia que es defensarà amb dents i ungles.
2: Si voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
3: Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'escrit del jutge que situa l'expresident espanyol com a líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros en comissions il·legals a canvi de beneficiar companyies com l'aerolínia Plus Ultra que el govern espanyol va rescatar.
0: I mentre que la Moncloa ha tancat files amb ell, el Partit Popular assenyala Pedro Sánchez.
1: Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
4: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
5: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
1: Els socis parlamentaris de Sánchez han demanat prudència per analitzar la situació.
0: Són dues qüestions que analitzarem també a l'Àgora a partir de les 9 aquí al matí de Catalunya Ràdio. I detingut a Figueres un home per matar a ganivetades la seva exparella.
3: L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i l'havia trencat dilluns mateix per agredir-la. L'Ajuntament ha convocat per avui al matí un minut de silenci. Jordi Masquefra és l'alcalde.
6: Alguna cosa segurament ha fallat. Repeteixo, no em toca a mi aprofundir sobre el tema. Esperem que això no repeteixi.
0: Educació i els sindicats de docents es tornen a reunir avui a la taula sectorial.
1: I debatran la nova proposta que els docents ja avisen que consideren insuficient. La consellera d'Economia, Alícia Romero, veu marge per l'acord.
7: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
1: Avui fan vaga les escoles bressol. D'altra banda, Metges de Catalunya també convoca els facultatius avui a una nova aturada per reclamar una millora de les condicions laborals.
0: Xi Jinping i Vladimir Putin es reuneixen a aquesta hora a Pequín.
3: El president rus busca arrencar un compromís del líder xinès per construir un nou gasoducte, tot i que la Xina és reticent a dependre tant dels recursos de Moscou.
8: Agraeixo profundament el compromís del president Xi Jinping amb la cooperació a llarg termini amb Rússia. Estic convençut que els nostres llaços càlids i amistosos ens permeten traçar els plans més audaços per al futur i portar-los a la realitat.
0: La Europea arriba a un consens per implementar l'acord comercial amb els Estats Units.
1: L'acord fet públic de matinada hauria d'evitar una guerra d'aranzels.
0: I la intel·ligència artificial modificarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya.
3: I afectarà especialment les dones d'entre 35 i 54 anys. Carme Poveda, de la Cambra de Comerç de Barcelona, afegeix.
9: Tenim marge per poder requalificar o readaptar aquestes persones perquè no surtin al mercat laboral.
0: La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital,
1: que reconeix la seva consolidació com a portal d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
0: I repassem també les portades de la premsa, avui amb Zapatero i Jonathan Andic en totes les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia, sí, comencem amb el diari El País, que titula un lacònic Zapatero imputat i El Mundo, més explicatiu i valoratiu, diu casat el comissionista internacional Zapatero, en tots els casos amb gran foto de l'expresident espanyol en el seu vídeo d'ahir defensant-se després de la imputació. És, de fet, el primer cop que la justícia investiga un expresident espanyol per corrupció. A Catalunya, protagonisme també pel cas Andic, La Vanguardia, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango, El Periódico, Jonathan Andic, en llibertat amb fiança, investigat per homicidi. Foto del fill d'Isaac Andic a tot arreu, la més gràfica, l'única, per cert, on se'l veu amb les manilles, al diari Ara. Altres temes de portada, els pressupostos, El Periódico, Illa i Junqueras segellen l'estabilitat, foto d'Illa i Junqueras a Palau, l'Ara hi afegeix que el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF, i per acabar llegim El Periódico que el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres, i El País que el Suprem delimita que només les persones més pròximes poden recórrer l'eutanàsia.
0: Avui a Vacarisses, al Vallès Occidental, es desperten amb 11 graus, al migdia arribaran els 26, a Balaguer en tenen 14, amb màxima prevista de 31. I avui finalment tindrem un típic dia de finals de primavera. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Sí, bon dia. Per tant, avui tindrem un dia de sol, un dia de calor, amb aquestes temperatures al Pla Lleida de més de 30 graus i superiors als 25 a la majoria de comarques. I del temps d'avui sí que destaquem alguns núvols matinals al sud i 4 boires a l'interior, tots ells marxaran ràpid, i algunes nuvolades de tarda al Pirineu que avui només deixaran ruixats al Ripollès, a la Garrotxa i a Osona.
0: I després de l'estrena de TV3 del documental Sopa de Cabra tornar enrere, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Ahir el Sense Ficció de TV3 va programar-se el documental Tornar enrere sobre el Sopa de Cabra. Se'n podria dir moltes coses d'aquesta excel·lent pel·lícula, però sobretot m'ha fet molt feliç l'exercici d'honestedat dels integrants d'aquest grup llegendari. Avui en dia tothom està d'acord en que treballar amb amics i en un bon ambient és el millor que et pot passar a la vida. Però el cas del Sopa és diferent, i els seus músics són prou sincers com per dir que no només no són amics, sinó que el seu camí artístic es va fer primordialment dels enfrontaments i de la tensió. Així és el rock and roll, una forma d'art que no ha vingut al món a fer la viu-viu, sinó ser una mica torracollons i desagradable. I així volem els grups de rock, amb gent descarada i una mica tocada del bolet. Espero, doncs, que la no amistat del Sopa duri molts anys, perquè diria que encara els queden moltes cançons per fer.

0: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
1: Bon dia, avui amb la música de Michael Jackson. I és que tal dia com avui, un 20 de maig, però de l'any 1997, l'artista va publicar el seu sisè disc titulat Blood on the Dance Floor, History in the Mix. De fet, el senzill que sentim es va compondre l'any 91 per al disc Dangerous, però finalment es va descartar. La cançó tracta sobre una dona anomenada Susie que sedueix Jackson abans de conspirar per apunyalar-lo.
0: I amb qui heu parlat aquest matí? Els matiners de Catalunya Ràdio.
1: Doncs mira, amb en Xavi de Canet de Mar ens ha trucat per explicar-nos que avui és un dia important per ell.
0: Ah.
2: Bon dia, matinera.
1: Com estàs, Xavi?
2: A tope.
1: A
2: avui
1: veure.
2: Celebrant l'aniversari.
1: És el teu... Home, ah, per favor, un
2: aplaudiment. Avui.
1: Xavi, quants anys fas?
2: 60.
1: Un altre aplaudiment,
3: home,
1: Xavi.
3: Xifra.
1: Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
2: Sí, de la meva dona. Ahir, l'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, bueno, d'això ja felicitant al meu grup de la família i... No me la mereixo, no me la mereixo.
1: Veus, 60 anys que ben portats, el Xavi. Una veu ben jove.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
4: Doncs el vídeo d'un búfal de Bangladesh que han batejat com a Donald Trump per la seva semblança amb el president.
5: Ets a selecte Elvin Ojater Mohis. Ets a Argentina, amb tres coses, revoltes en Donald Trump.
4: Expliquen que es tracta d'un búfal albí de 700 quilos que té els cabells davant rossos i pentinats com Trump i s'ha fet viral. Viu en una granja a prop de Dhaka i ha rebut milers de visites. Ara es veu que s'està a punt de vendre. S'entregarà uns nous propietaris abans de la festa del xai i el compte de la granja a Facebook han escrit ja un missatge de comiat.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de Gina Rius, de la plataforma 03, que crida a donar suport a la vaga a les escoles bressol. Demanen una rebaixa de les ràtios, millors condicions laborals i més recursos per a l'educació inclusiva.
8: Se'n considera etapa educativa, però a la pràctica, amb les condicions que se'ns donen i les legislacions que existeixen, és molt complicat o gairebé impossible dotar de qualitat les escoles i els espais de 0 a 3 anys.
7: Educació recorda que ha constituït un grup tècnic que està estudiant el model d'escoles bressol per millorar-lo i garantir que sigui universal. Des de la plataforma insisteixen en mesures com evitar l'externalització de centres i demanen un gest concret al govern, revertir la de l'escola Pit Roig a Sant Pere de Vilamajor.
6: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Fes t'entendre amb mi, di.
13: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
12: Crec que m'he enamorat.
13: Normal, amb aquests preus.
12: Aquesta setmana, estalviem el pita pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
13: I la síndria ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé. Catalunya.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui la cita més esperada per les borses són els resultats de la fabricant de xips Nvidia. Ahir, a l'espera d'aquesta publicació a Wall Street, els inversors van optar per les vendes. El Nasdaq va caure més d'un 0,80% i el Dow Jones un 0,60%. Això s'hi afegeix que les negociacions entre Washington i l'Iran es tornen a encallar, cosa que va fer que ahir les borses europees operessin amb cautela. L'IBEX va perdre un 0,48% i va quedar per sota dels 17.700 punts. El preu del barril de petroli de Brent ha tornat a escalar per damunt dels 110 dòlars. Això es trasllada als parquets asiàtics. Aquest matí, la borsa de Seul cau prop d'un 3%, la de Tòquio perd un 1,30% i les de Hong Kong i Xangai al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
15: 4 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, paga una fiança d'1 milió d'euros i evita així entrar a la presó acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024.
17: La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill. N'enumera fins a 7 i veu un mòbil econòmic en el crim. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare. Raimon Tomàs és advocat penalista en declaracions a Catalunya Nit.
18: A partir d'ara, en aquest moment en què la defensa també podrà actuar en aquest procediment, es practicaran altres diligències d'instrucció que poden aportar altres indicis i finalment haurà de ser aquesta jutgessa qui haurà de decidir al final d'aquesta fase d'instrucció, que és la investigació dels fets, si portar endavant aquest procediment cap al judici oral o si arxivar-lo.
17: Les proves recollides pels Mossos apunten, entre d'altres, que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va falsejar. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat.
15: L'altre titular del dia passa per un altre nom, el de José Luis Rodríguez Zapatero, acusat de liderar una suposada trama de corrupció de comissions.
17: El jutge situa l'expresident del govern espanyol com el líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros de comissions il·legals a canvi de beneficiar empreses com l'aerolínia Plus Ultra, que el govern espanyol va rescatar el 2021. L'expresident del govern espanyol desmenteix les acusacions contra ell, ho va fer en un vídeo a les xarxes.
19: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
17: La policia va escorcollar ahir mateix la seva oficina i les seus de diverses empreses implicades, com la de les seves filles. Mentrestant, a nivell polític, la Moncloa ha tancat files amb ell alhora que el PP hi suca pa. Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
20: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
21: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
17: Avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo veuran les cares a la sessió de control al Congrés.
15: I avui també pendents de dues convocatòries de vaga a l'educació que continua i els metges que s'hi afegeixen.
17: Si a l'educació avui estan convocats els centres de 0 a 3 anys, serà el mateix dia que a la tarda hi hagi nova reunió de negociació entre sindicats i govern. El govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra. Alicia Romero, consellera d'Economia.
22: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
17: A la nova proposta d'educació posat sobre la taula, avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i sumar també 2.400 professionals més al curs que ve. El sindicat USTEC i la CGT assistiran a la reunió, tot i que la proposta, diuen, queda curta. Qui no hi anirà és el sindicat professors de secundària perquè consideren que no respon a les seves demandes.
15: Pel que fa a la vaga de metges, és l'onzena aturada des de l'octubre.
17: I entre les principals reivindicacions hi ha l'eliminació d'obligatorietat de fer guàrdies de 24 hores i firmar un conveni específic per al col·lectiu mèdic. Metges de Catalunya també han engegat una campanya per encoratjar els metges a deixar de fer hores extres, amb les quals asseguren el sistema supleix la falta de personal. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
23: Deixem de fer aquesta activitat voluntària, el sistema entra en risc de col·lapse per una manca de planificació, per una manca de cobertura de llocs que han de cobrir metges i facultatius i que són clarament insuficients.
15: Més notícies. Barcelona es converteix en la tercera millor ciutat del món on fer congressos, segons l'informe anual de l'ICA, l'associació global més important del sector. Només Lisboa i París superen la capital catalana.
17: L'informe destaca la competitivitat de Barcelona en el camp del coneixement i la innovació. De fet, els seus congressos de ciència ocupen el primer lloc de l'informe. D'aquesta manera, la ciutat ja fa un quart de segle que apareix al top 5 de la llista, que no inclou esdeveniments fixos com ara el Mobile World Congress.
15: Troballa arqueològica excepcional a Castellà del Vallès.
17: Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X. Les tombes s'han localitzat intactes, segellades i en perfecte estat de conservació al jaciment de Castellà Vell.
15: Joan Vilaplana.
24: A més del bon estat de conservació, la singularitat de la troballa també rau en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil de l'època, Riquila i Armumir. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, explica qui eren.
25: D'una banda,
0: eren els promotors de l'església originària preromànica i que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
24: La troballa situa el jaciment de Castellar Vell al mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona en el marc de la Catalunya Vella dels segles IX i X. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Temps ara per la cultura. La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Els premis, que atorga la Generalitat de Catalunya, es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. Montse Camps.
1: En el discurs d'agraïment, la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha destacat el fet que el projecte 3CAT vol ser un punt de trobada.
2: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
1: A l'acte, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha premiat Justo Molinero, que ha rebut el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També s'han premiat, entre altres, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, la directora del diari Ara, Esther Vera, RAC1, i el diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró. Des de Sabadell, Montse Camps, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: El Gremi de Llibreters llança una campanya per reivindicar la seva feina.
5: El lema d'aquesta iniciativa formula la següent pregunta. Us imagineu un país sense llibreries? D'aquesta manera es posa en valor la seva feina i també demana actuar per evitar que desapareguin. Els perills que amenacen les llibreries són, entre d'altres, els descomptes il·legals, la venda directa en fires i mercats o els concursos públics per nodrir les biblioteques. El president del Gremi, Eric de l'Arcon, apuntava un altre.
8: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
5: Més de 300 llibreries s'han adherit a aquesta campanya.
15: El CaixaForum de Barcelona inaugurarà demà una exposició que analitza el concepte de borrós i desenfocament en l'art.
5: Es titula Desenfocat, una altra visió de l'art i reuneix 77 obres de grans artistes contemporanis. La sèrie dels nenúfers del pintor Claude Monet es, podríem dir, el punt de partida d'aquesta mostra que gira al voltant de l'ús del difuminat i el traç més imprecís com a recurs tècnic en l'art modern. Ho explica Claire Bernardi, que és la comissària i directora del Museu de l'Orangerie.
25: D'aprendre a regarder a nouveau.
26: Volem aprendre a mirar de nou. La nostra idea no és guiar cada visitant cap al que hauria de veure, sinó que es faci preguntes davant de cada obra. En aquesta exposició, Desenfocat, volem que quan passegem per les sales hi hagi una sensació, potser fins i tot física, d'incomoditat, de discrepància visual davant de les obres.
5: Entre els 58 artistes internacionals presents a l'exposició hi ha Bill Viola, Soledad Sevilla, Marc Rothko o el mateix Monet. Es podrà veure l'exposició fins el 26 de setembre.
15: I com cada dia passem per Canes, perquè la pel·lícula romanesa Fjord se suma a les favorites per endur-se la Palma d'Or del Festival de Cinema.
5: El públic i la crítica van quedar commocionats per com la pel·lícula qüestiona moltes idees preconcebudes i la superioritat moral europea.
15: Enviat especial al Festival, Marc Garriga.
27: La pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació noruega d'una família romanesa fortament cristiana i mostra com la societat i les institucions d'aquell país posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills. El seu protagonista és Sebastian Stan, el soldat d'hivern de l'univers Marvel, que ha defensat un tipus de cinema polític com aquest.
28: Sovint em qüestiono això. Quin és el meu paper? La meva responsabilitat? Soc actor, no lluito al front ni estic en una sala d'operacions. Aquest és el meu mitjà. L'art no ha de resoldre problema. Només l'ha de presentar correctament i mentre ho continuem fent sense por, crec que podrem lluitar contra aquestes coses.
27: A Fjord l'acompanya l'actriu Renate Reinsme, nominada a l'Òscar aquest any per Valor Sentimental. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: I atenció a això, perquè fa poques hores s'ha viscut una nit històrica en art modern a la casa de subhastes Sotheby's de Nova York. S'han recaptat 320 milions de dòlars en pintures d'Henri Matisse i Pablo Picasso i Vicent Van Gogh.
5: La Chaise Lorraine de Matisse, que retrata una cadira amb un plat de fruita, s'ha venut per 48,4 milions, el segon preu més alt per l'artista. El segon quadre més car que s'ha venut és el quadre cubista Arlequí de Picasso, que s'ha venut per 42,6 milions, i el quadre La Maison de Provence de Vicent Van Gogh s'ha venut per 29,4 milions de dòlars. Una de les altres cases de subhastes més importants del món, Christie's, a Londres, només ahir va recaptar més de 1.121 milions de dòlars amb obres venudes de Pollock, Rothko o Warhol.
15: I els esports, Robert Prat.
4: Alexia Putellas diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no tenen por de l'Olímpic de Lió, tot i que són un equip molt bon. Les transicions cap a porteria. L'Arsenal, que es proclama campió de la Premier 22 anys després gràcies a l'empat del City de Guardiola.
15: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
6: La dimensió d'Alexia Putellas ja fa temps que va més enllà del terreny de joc. Doble pilota d'or, líder del Barça i referent global, s'ha convertit en una icona mundial que comparteix campanyes comercials amb Messi, Henry o Beckham. Davant la que pot ser quarta Champions de la seva carrera, Alexia insistia ahir en una entrevista a Tot Costa que el seu objectiu cada matí quan es lleva continua sent millorar entrenament rere entrenament. La seva feina al Barça a nivell esportiu és tan important al camp com a fora, on s'ha convertit amb una proximitat extraordinària en la millor mentora que poden tenir les noves generacions. Ella només vol parlar de la final de dissabte, però amb el futur sobre la taula, decideixi el que decideixi, la continuarem honorant, perquè la seva petjada ja és motiu d'orgull.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
7: Sol, platja, una galeta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
10: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
9: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Masoni, Miguel Poveda i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
11: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
9: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
12: Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
13: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim 18 graus a la Ràpita, 16 graus a Cabrera de Mar i 8 graus a Tírvia, al Pallars Sobirà. Avui aquests 4 núvols que hi ha al sud de Catalunya i les boires que hi ha a l'interior aniran desapareixent ràpidament, s'imposarà el sol a gairebé tot arreu, i a la tarda tan sols tindrem algunes nuvolades al Pirineu, potser amb alguns ruixats al voltant de la Garrotxa, del Ripollès i d'Osona, molt puntuals en aquesta zona. A la resta, temps assolellat i temperatures que s'enfilen. Avui ja arribaran els 30-32 graus a gairebé tot el Pla, a Lleida, i entre els 24 i 28 graus a la resta del país. I sembla que el temps estable es mantindrà durant el que resta de setmana i les temperatures aniran pujant. Segurament entre divendres i dissabte arribarem als 35 a les zones més càlides de Ponent.
3: Tot Costa.
14: La temporada del 10.
3: Mateu-la off mentre xiula, gaudeix del joc.
29: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
3: 10 temporades ja.
30: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
11: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
30: Per molts anys i que en feu molts més.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
31: He treballat amb en Nicolas Cage.
32: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
31: No, però...
33: D'una hòstia que li va més...

0: ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
1: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
2: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
0: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui, el matí de Catalunya Ràdio.
4: A 8:45 obrirem l'Àgora explicant-vos totes les novetats del cas Andic, després que Jonathan Andic, detingut ahir per la mort del seu pare, hagi quedat en llibertat sota fiança. En parlarem amb l'advocada penalista Judit Jané i el periodista de l'Ara, Cesc Maideu.
5: A 8:45 analitzarem les conseqüències de l'acord per als pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana. I parlarem de la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, per un suposat cas de cobrament de comissions.
4: A 11:15, tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells.
5: I a 11:00, entrevista a Justo Molinero, distingit amb el Premi Nacional d'Honor de Comunicació.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
10: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Amb Òscar Fernández.
2: Cada dia a les 2:00.
6: I a partir de les 3:00...
2: L'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
2: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
11: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
12: Ahir a temes pendents va venir el president Salvador Illa a compartir amb nosaltres el seu entusiasme pel futur tren orbital.
13: Vinga, va, ets de Garraf i vos...

0: quan a Sabadell i trobar-te a Ostrell.
1: Tren orbital!
0: Molt bé, ara, obrim torn de preguntes. Teniu algun dubte?
2: President!
0: Sí?
2: Amb el tren orbital podré anar a comprar la roca de la Village?
0: Podràs anar a la roca a comprar com una boca!
3: President, president! Sí. I tot això qui ho paga?
0: El govern central ho pagarà un dineral!
2: Ei, president, escolta'm, i quan estarà acabada aquesta meravella?
0: Ui, amb una mica de sort, potser tots ja serem morts.

0: Ara sí que el vull, el tren orbital.
1: A partir de 11:45, més temes pendents.
2: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
3: Avui és un bon dia per a recordar que l'escola pública no es toca. Filla de mestres i estudiant de la pública tota la vida, veig com aquestes últimes setmanes tot un país es mobilitza pels drets dels mestres que treballen moltes vegades en situacions precàries. A mi això no em ve de nou, ja que a casa ho he viscut sempre, però ja era hora que ens alçarem totes a una i cridarem fort. Al País Valencià aquesta és la segona setmana de vaga indefinida. Per això m'agradaria donar tot el suport als docents que cada dia alcen la veu i defensen els drets i el futur de cada infant. No esteu sols.
2: I el segon, el Joan Foguet.
4: Hola, felicitats. Anys i anys, per molts anys. Ai, els aniversaris, no m'agraden. Vaja, els meus, que no m'agraden. Ja està el Grinch, l'especialet. I això que jo sempre dic que un aniversari és un dia que paga la pena, encara que sigui només per un sol fet. És un dia en el que pots veure com t'estima la gent. Se'n recorden? Una trucadeta, un missatget, aquella nota de veu tontorrona, però encara fa més il·lusió quan veus que algú que se li va passar ahir, quan era el dia de l'aniversari, et felicita avui, l'endemà. Avui pot ser un gran dia per recordar que jo vaig fer anys ahir.
5: Happy birthday to you. Happy birthday.

0: Doncs arribarem al punt de les 7 del matí dedicant un per molts anys a tota la gent que celebri els seus anys i encara que alguns doncs, no ho suportin gaire o no els agradi que els felicitin dies més tard. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tindrem un dia de sol a bona part de Catalunya amb la calor que toca a finals de primavera. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, en aquesta època també toca que tinguem alguns ruixats de tarda al Pirineu. Avui se n'esperen alguns entre el Ripollès, la Garrotxa i Osona. La resta de Catalunya avui farà sol, els quatre núvols baixos i les boires que hi ha a l'interior aniran desapareixent. Per tant, avui lluirà el sol i la temperatura s'enfilarà fins als 30 graus o més a Ponent i més de 25 graus a la resta de Catalunya.
0: Dimecres en què l'actualitat ve molt carregada, tenim vaga de metges i mestres d'escoles bressol, tenim reunió clau del govern amb sindicats de docents, tenim la bilateral entre els governs català i espanyol i continuem tenint també dos noms propis que avui trobareu a les portades de tots els diaris. José Luis Rodríguez Zapatero i Jonathan Andic.
2: Jonathan, ¿eres inocente?
0: Aquest era el moment en què el fill del fundador de Mango sortia dels jutjats de Martorell després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros. Analitzarem avui amb l'advocada penalista Judit Jané l'escrit de la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort de qui era l'home més ric de Catalunya. Ha trobat fins a 7 indicis de criminalitat, des de l'odi de Jonathan Andic cap al seu pare fins a les diferents versions que ha donat dels fets. Un canvi en el testament o unes trepitjades d'Isaac Andic al punt de la caiguda que descartarien que fos accidental o fortuïta. I després també hi ha, com dèiem, el terratrèmol polític, que ha causat la imputació de l'expresident Zapatero.
3: Que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
0: És el primer expresident del govern espanyol investigat per un jutge. L'escrit del jutge és duríssim. De fet, situa Zapatero al centre d'una xarxa d'influències per cobrar comissions irregulars. Hauria jugat un paper clau en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i en el disseny d'un entrebat d'empreses per camuflar els suborns. I la Moncloa i el PSOE, que ha quedat en xoc, i el Partit Popular en tromba contra Zapatero i contra Pedro Sánchez.
4: Vamos a defender el buen nombre del presidente Zapatero porque creemos de verdad en su inocencia.
5: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
0: Avui a les 9 sentirem per primer cop el president del govern espanyol parlant de Zapatero en sessió de control. La podreu seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio, així com la sessió de control també al govern de la Generalitat. I en esports, l'Arsenal s'ha proclamat aquesta nit, 22 anys després, campió de la Premier. I així van celebrar els jugadors de l'equip londinenc l'empat a Manchester City, que els donava el títol una jornada abans d'acabar la Lliga. Parlant també de guardons i premis, avui estem també de celebració pel 3-4, però també per Justo Molinero.
6: Jo no sabia què passaria tot això aquesta tarda, davant de tanta personalitat i tanta gent important.
0: Ahir rebia el Premi Nacional d'Honor de Comunicació. Avui parlarem amb ell i repassarem la seva trajectòria aquí al matí de Catalunya Ràdio. Tot això avui que a Sant Mateu de Bages el sol ha sortit a les 6 i 29 minuts del matí i a Linyà, a l'Alt Urgell, es pondrà a les 9 i 13 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Jordi Amat, Gemma Calvet, Esther Vera i Nacho Corredor. Ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Obsessionat amb els diners.
9: El mòbil econòmic és un dels principals indicis que ha trobat la jutgessa de Martorell per acorralar Jonathan Andic per la mort del seu pare. Tot i que el primogènit va assegurar que tenia una relació sense desavinences, els missatges de WhatsApp o diversos testimonis demostrarien el contrari.
10: Una mala relació, segons la interlocutòria, promoguda per l'obsessió de Jonathan amb els diners. Li va arribar a demanar al seu pare una herència en vida o va canviar notablement l'actitud quan va saber que el seu pare volia canviar el testament. Aleshores, Jonathan hauria admès que la seva relació amb els diners no era la correcta.
0: Visites prèvies.
11: L'accident va ser el 14 de desembre del 2024. Doncs bé, el telèfon del Jonathan el situa al lloc dels fets fins a 3 vegades, només una setmana abans, els dies 7, 8 i 10 d'aquell mes de desembre. En la seva declaració havia admès haver-hi anat, però 15 dies abans.
9: La jutgessa també sospita del canvi de telèfon 3 mesos després de la mort. Jonathan l'hauria perdut en estranyes circumstàncies, diu, en un viatge a Llampeca, Quito, a l'Equador. I la data coincideix amb l'anunci de la reobertura de l'expedient judicial.
0: Les petjades.
10: Els informes tècnics dels Mossos destaquen una marca que va deixar Isaac Andic amb les bambes al punt de la caiguda. La policia, que va fer 10 simulacres, ha arribat a la conclusió que la marca no pot ser fortuïta i que l'hauria provocat refregant la sola fins a 4 vegades, dues endavant i dues enrere, tot plegat en un tram de camí que no presenta cap dificultat.
11: A més, l'informe forense determina que la caiguda va ser textual com si s'hagués llançat per un tobogan, amb els peus per davant. No hi ha lesions als palmells de les mans, cosa que, segons la jutgessa, descartaria una relliscada amb una pedra o una caiguda endavant.
0: Mentrestant, defensen la innocència.
9: Després de quedar en llibertat sota fiança, portaveus de la família han reiterat la innocència del fill gran. Consideren que ara es podrà demostrar la seva absoluta innocència. L'advocat Cristóbal Martell afegeix en un comunicat que s'està estigmatitzant un home innocent.
0: Pana Zapatero.
10: Les conseqüències que pot tenir la imputació de Zapatero per a la política espanyola són a hores d'ara imprevisibles. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, el situa com a líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros de comissions il·legals.
11: El centre hi situa l'aerolínia Plus Ultra, que el govern espanyol va rescatar el 2021 amb 53 milions d'euros. Però també apunta a la intervenció directa de Zapatero en operacions de petroli, d'or o de divises. L'autojudicial no recull paraules de l'expresident espanyol, però sí diverses persones que formaria part de la trama i que parlen de la seva influència.
0: Madrid, Pol Arrujats.
8: El jutge porta missatges d'empresaris com els responsables de Plus Ultra en què parlen de Zapatero com el seu contacte, l'amic, la persona que els ajudarà a aconseguir el rescat i assumeixen que a canvi li pagaran una comissió, 1,5 milió d'euros, segons el jutge, que Zapatero hauria cobrat a través d'una empresa pantalla a Dubai. L'expresident nega la major.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
8: Però el jutge també el vincula amb altres negocis de petroli i or a Venezuela i el situa com el líder i l'organitzador d'una trama estable creada per beneficiar empresaris amb la seva influència. Des de Madrid, Pol Arrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Primeres paraules.
9: A la sessió de control avui al Congrés de Pedro Sánchez sobre la imputació de Zapatero, que en els últims temps ha tingut un paper molt actiu en les campanyes socialistes. Les reaccions dels socialistes, que es van produir abans de conèixer la contundència de l'escrit del jutge, són de tancar files. El PP surt en tromba, però descarta la moció de censura que reclama Vox.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
12: Des del govern espanyol, el Masáiz defensava la presumpció d'innocència i lloava el llegat de Zapatero.
13: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
12: Per contra, la popular Esther Muñoz ha exigit als socis de govern que reaccionin.
14: Bueno, es que creo que a quien hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
12: Uns socis de govern que es decanten per la prudència i per esperar. Maribel Vaquero, del PNB.
15: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia.
12: I el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
16: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
12: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Condemnat el dia abans.
10: Aquest matí es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Figueres com a rebuig per l'últim assassinat masclista. Un home va assassinar la seva exparella en una plaça només un dia després d'haver acceptat una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament per haver-la agredit.
0: Figueres, Maria Rovira.
17: Quan els policies van arribar a la plaça Josep Tarradell, es van trobar la víctima estesa a terra i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Allà mateix van detenir el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents i un ordre d'allunyament de la víctima i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la i agredir-la. La víctima no es va presentar ahir a la cita forense per valorar les lesions ni a declarar i es va deixar l'agressor en llibertat segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, destacava que alguns veïns van ajudar a reduir l'agressor.
18: Com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc.
17: Va afegir que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de prop de la zona on van passar els fets. Des de Figueres, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fil a l'agulla.
11: Els governs català i espanyol es reuneixen avui a 4:45 de la tarda al Palau de la Generalitat. L'objectiu és impulsar els principals acords pactats pel PSC i Esquerra per desencallar els pressupostos i que depenen de la Moncloa.
0: Albert Prat.
19: El conseller de la Presidència i el ministre de Política Territorial encapçalaran la reunió que ha de servir per donar llum verda al tren que ha d'anar de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró sense passar per Barcelona. Signaran el compromís perquè l'Estat posi els diners per una obra faraònica que, si tot va com ha d'anar, s'acabaria de construir el 2041. Els dos governs també aprovaran la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que toquen a Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. De fet, la meitat de compromisos que Esquerra ha arrencat al govern necessiten el vistiplau de Madrid. Sigui com sigui, i a l'espera dels comuns, Illa ha aconseguit desencallar uns pressupostos a mig mandat que li són or per acabar la legislatura. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Hi ha marxa.
9: El govern no sembla gaire preocupat per l'avís dels comuns. Els de Jéssica Albià, que ja van arribar a un acord pels comptes fa uns mesos, es fan ara seves les reivindicacions dels mestres. Alícia Romero, consellera d'Economia.
20: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
0: Nou intent.
10: Avui el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors es tornaran a reunir a la taula sectorial. El govern ha fet arribar una nova proposta als docents que d'entrada veuen clarament insuficient. Tant és així que el sindicat professors de secundària, el segon amb més afiliats, ja ha dit que no hi anirà.
21: Com a mesura salarial, més enllà d'escurçar els terminis per pagar l'augment de sou, proposa pagar més per fer de tutor, un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no parla de xifres. Yolanda Segura d'Ustec i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
22: Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
23: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
9: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Escoles Bressol i metges.
11: Fan avui vaga. En el cas dels docents, l'onada de mobilitzacions d'aquestes setmanes torna a afectar avui els mestres de les llars d'infants. Al migdia hi ha convocada una manifestació.
9: També el personal sanitari es torna a aturar avui. És l'onzena vaga des de l'octubre. Reclamen millores en les condicions laborals i han engegat una campanya per deixar de fer hores extres. Xavier Lleonard, de Metges de Catalunya.
24: Deixem de fer aquesta activitat voluntària, el sistema entra en risc de col·lapse per una manca de planificació, per una manca de cobertura de llocs que han de cobrir metges i facultatius i que són clarament insuficients.
0: També protesten.
10: Els treballadors de Nissan contra l'ERO que afectarà 211 treballadors. Ahir al vespre van manifestar-se davant del consolat del Japó a Barcelona i van tallar la Diagonal. Raúl Ocon, delegat de Comissions Obreres a la planta.
25: L'intenció és retirar l'ERO. L'ERO perquè no està justificat i és el manteniment del treball, és la nostra premissa.
11: Els sindicats denuncien que l'empresa prepara un tancament encobert del centre de recanvis del Prat de Llobregat.
0: Contra les ocupacions.
9: El ple del Congrés ha aprovat tramitar una proposició de llei del PP per combatre l'ocupació il·legal d'habitatges. S'ha aprovat amb el suport de Vox i les abstencions de Junts i el PNB.
0: De matinada.
10: La Comissió Europea i el Parlament Europeu han consensuat com implementar l'acord comercial amb els Estats Units, aconseguit l'estiu passat, segons un comunicat de la presidència xipriota de la UE. L'acord hauria d'evitar una guerra d'aranzels entre les dues parts.
0: Reunits.
11: En aquests moments, els presidents xinès Xi Jinping i el rus Vladimir Putin. El cap del Kremlin ha assegurat en arrencar aquesta trobada que la relació entre tots dos països arribarà a uns nivells sense precedents.
0: Pequín, Francesc Canals.
26: Vladimir Putin ha vingut més de 20 vegades des que és al poder, però aquest viatge és especial perquè arriba tan sols 4 dies després de marxar Donald Trump. Pequín presumeix així de capital diplomàtica. La guerra s'allarga i, per tant, també la dependència russa de l'economia xinesa. Xi Jinping rep el seu vell amic i els dos països firmen avui 40 acords, però caldrà veure si Putin avança en convèncer la Xina per a l'obertura del gasoducte Siberia 2. Malgrat el tancament d'Hormuz, Xi Jinping no vol dependre tant del gas i el petroli russos, malgrat que des que va començar la guerra a Ucraïna, el compra millor de preu en perdre Putin al mercat europeu per les sancions. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Promet.
9: La Unió Europea ajuda perquè els pagesos puguin comprar fertilitzants cada cop més cars pel bloqueig a l'estret d'Hormuz. Els mateixos països podran avançar les subvencions, però el sector tem que no sigui suficient.
10: Fa uns dies avançàvem al matí que a Catalunya el preu de la fruita i els cereals pujarà un 30% a causa de l'augment de costos dels fertilitzants.
0: Suspès.
11: Les acusacions d'assetjament i abús sexual que han fet tres dones contra el director de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona han provocat la suspensió d'enguany del certamen. Els fets haurien passat quan les dones eren alumnes al Conservatori del Liceu. Judit Gisbert és alcaldessa de Solsona.
27: Quan passen aquestes coses, doncs és important poder separar-ho i si no es pot separar pels motius que siguin, fer aquesta aturada i després més endavant valorarem cap on va tot plegat.
0: Avui a les 12.
9: Posen a la venda les entrades del concert de Ginestà que farà Rasmatà. Serà l'únic concert a sales que faran aquest any per presentar el seu últim disc Gira tot igual però diferent.
0: Premiada.
10: La plataforma 3CAT amb el Premi Nacional de Comunicació Digital. Els premis que atorga la Generalitat de Catalunya es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell.
0: I ovació.
11: La que va rebre Pedro Almodóvar i tot de l'elenc ahir a Canes abans de la presentació de la seva última pel·lícula, Amarga Navidad. El director manxec, emocionat, agraïa l'aplaudiment d'aquesta manera.
1: Y oír que ya antes de ver la película nos estáis felicitando es un acto enorme de generosidad. Yo no sé cómo agradeceros esa generosidad que he sentido cada una de las veces que he estado aquí en este gran palé y que echaré mucho de menos en el futuro cuando tenga que verlo solo por televisión.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
0: Sense por.
2: D'aquesta manera afronta el Barça a la final de la Champions femenina d'aquest dissabte contra l'Olímpic de Lió. Alexia Putellas en declaracions al Tot Costa.
3: Evidentment té una història increïble, que nosaltres estem lluitant per intentar arribar a aquest nivell, no? I és una referència, ha estat una referència abans que ningú altre equip, no? En fer-ho. Però jo, sincerament, per exemple, el dia del Bayern sentia el mateix. Sentia que ens estàvem enfrontant a una de les aspirants al títol, no?
2: L'Arsenal es proclama campió de la Premier 22 anys després gràcies a l'empat del City de Guardiola.
4: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
5: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
0: Avui és 20 de maig del 2026 i a les últimes hores ha nascut a Catalunya l'Emma quan passaven 3 minuts de les 9 del matí a l'Hospital Universitari de Xeus i el Roger amb 4 quilos a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
7: Bon dia, us parla Clara Chavarría Domingo. El dia comença amb núvols baixos al litoral, mentre que les temperatures altes s'imposaran. A Riudecanyes i Banyeres del Penedès tenim 14 graus, 13 a Valls i 17 a Torredembarra. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i la distribució de marihuana al Camp de Tarragona i l'Ebre. El jutge ha ordenat l'ingrés a la presó de 2 dels 7 detinguts. Ricard Buigas.
8: L'operació policial ha permès desmantellar 2 plantacions de marihuana que el grup criminal tenia al Catllà, al Tarragonès i a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. En total han comissat gairebé 3.000 plantes i més de 60 quilos de cabdells processats per consumir. Segons la Guàrdia Civil, tot apunta que la droga que cultivaven la venien en altres països d'Europa. Tenien la llum punxada i calculen que han defraudat a la companyia elèctrica prop de 135.000 euros.
7: Preocupació entre les famílies de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita, al Montsià, per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves, el matalleu. Tortosa, Jordi Barranca.
28: No és una pràctica nova, consisteix a bloquejar les caròtides pel darrere, la qual cosa pot provocar pèrdues de consciència. La comunitat educativa està preocupada i Aiza Palacios, integrant de l'AFA del Centre Rapitenc.
29: És important saber que no és un joc, i menys un joc segur. Pot provocar lesions cerebrals, traumatismes cranials, dany cervical, i bueno, dins de lo que són les arts marcials, esta pràctica només la realitzen amb supervisió professional i protocols de seguretat estrictes.
28: Per això reclamen que el departament a nivell de tot el país s'impliqui. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I Ajuntaments Abrencs i l'Agència Catalana de l'Aigua avancen la construcció de basses de laminació per reduir l'impacte dels aiguats. La més avançada és la projectada Santa Bàrbara, al Montsià.
28: A la comarca també se'n projecten el Canal i la Ràpita i també n'hi ha una de prevista en aquest cas a l'Aldea del Baix Ebre. Lluís Quimeno, alcalde del municipi, i Miquel Alonso, màxim responsable del Departament de Territori aquí a les Terres de l'Ebre.
30: Tindrem una retenció d'aigua i una baixada de velocitat de l'aigua, en la qual els col·lectors que tenim, que ja s'han fet durant aquests anys, podran treballar en molta més eficiència de la que treballaven fins ara.
31: Ara mateix, cap estructura urbana en les Terres de l'Ebre està preparada per assumir un aiguat de 400-500 litres. Cap, no en tenim cap.
28: Totes s'engloben en la llista de 35 actuacions per minimitzar els danys a les pluges.
7: I el govern de la Generalitat autoritza la creació de l'Institut Escola Cap de Salou. Es preveu que el centre obri portes al curs que ve amb 2 grups d'educació infantil i ho farà provisionalment en barracons. La seva posada en marxa arriba uns 15 anys després de manifestar aquesta necessitat en aquesta zona de la ciutat. L'anunci del govern s'emmarca en l'actualització de la programació de l'oferta educativa que inclou, entre altres coses, l'obertura com el tancament de centres. Amb Xavier Espel i Rosselló, el control de som ha arribat a un 4:08. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio 3CAT Info.
12: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa. Avui amb Zapatero i Jonathan Andic com a protagonistes. Comencem amb El País, que titula ras i curt, Zapatero, imputat. El Mundo diu cassat el comissionista internacional Zapatero. En tots dos casos, amb foto de l'expresident espanyol, amb del seu vídeo d'ahir defensant-se després de la imputació. A Catalunya, protagonisme també pel cas Andic. La Vanguardia titula acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. El periòdico Jonathan Andic, en llibertat amb fiança, investigat per homicidi. Foto del fill d'Isaac Andic a tot arreu, a la del diari Ara, és l'única on se'l veu emmanillat. Altres temes de portada, els pressupostos. El periòdico escriu que Illa i Junqueras segellen l'estabilitat. L'Ara afegeix que el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF. I per acabar, llegim al periòdico que el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres i a El País que el Suprem delimita que només les persones més pròximes poden recórrer a l'eutanàsia.
15: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
16: 10, 36, 37, 39 i 47, i els sols, el 5 i el 6.
15: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
17: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
0: I ara volem explicar què tenen a veure Harry Styles i l'Ajax. Frederic Vincent, bon dia.
18: Sí, n'adivines alguna cosa, no?
0: No.
18: Aviam, l'Ajax ha acabat cinquè a la Lliga Holandesa i això vol dir que haurà de disputar uns play-offs per jugar a Europa la temporada que ve. Hi ha un petit problema. Al seu camp, l'estadi Johan Cruyff està ocupat amb els 10 concerts que Harry Styles fa a Amsterdam. La promotora del concert ha llogat el camp, que està majoritàriament controlat per l'Ajuntament d'Amsterdam, i diu, noi, això sap greu, però no es pot canviar. Per tant, l'Ajax haurà de jugar aquest play-off per jugar a Europa a l'estadi del Volendam, que és un equip rival, que té 7.000 seients. El de l'Ajax en té 55.000. És com allò quan el Barça va jugar a l'estadi Johan Cruyff d'aquí a Sant Joan d'Espí. En fi, és el cas més clar que hem vist fins ara en què un club prioritza el negoci que li dona la música al que li dona l'esport o els partits de futbol.

És encara més clar que el cas del Bernabéu, que va cancel·lar els concerts d'Aitana i que no n'ha pogut reprogramar ni un per les queixes dels veïns. El Madrid va ingressar 300 milions d'euros del fons Sixth Street a canvi d'una part dels drets dels concerts que no es podran fer. Però hi ha un altre cas molt revelador, que és el Tottenham.

0: Beyoncé va fer 6 concerts a l'estadi del Tottenham. El club va cobrar, evidentment, pel lloguer del camp i va rebre una part dels ingressos per la venda d'entrepans, de begudes, de samarretes, de gorres... No hi ha una dada oficial, però es parla que el Tottenham hauria ingressat 3 milions d'euros per concert. Per fer una mica una comparació, per cada partit de Lliga, el Tottenham n'ingressa 7 milions i mig.
1: I per tant encara ingressa més pel futbol, però no gaire més.
0: No gaire més, es va acostant, acostant i acostant. Per això posem l'exemple del Tottenham, perquè amb un partit a l'antic estadi ingressava 1 milió d'euros. Ara 7. Però és que a l'estadi hi ha una vintena de partits. No et classifiques per Europa, no són gaires més. Per amortitzar la resta de l'any, el camp del Tottenham, que es va inaugurar el 2018, vol ser, i ho han dit descaradament, el nou Wembley. És per això que ha acollit concerts no només de Beyoncé, sinó també dels Guns N' Roses o de Lady Gaga. El Tottenham encara ingressa més per una altra cosa, el futbol americà. El 2015, la NFL va firmar un acord de 10 anys amb el Tottenham per fer partits al seu estadi quan l'estadi no estava ni construït. Els ingressos per menjar i beguda el dia d'un partit de futbol americà tripliquen els d'un partit de futbol europeu, entre d'altres coses perquè els partits són bastant més llargs, clar, duren com 4 hores. Veurem què passa amb el Camp Nou. En algun moment el club ha dit que només acolliria com a màxim 3 concerts i no durant la temporada, entre juny i setembre, però ja veurem, perquè el futbol realment va cap aquí.
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia del sistema sanguini més comercial. I la resposta era venal, amb B baixa i E. Venal té dos sentits, o bé és relatiu a les venes, o bé una cosa que es pot comprar i sobretot vendre. Avui dimecres, un Enigmàrius èpic. Evocacions de partides d'escacs molt igualades. De 8 lletres. Evocacions de partides d'escacs molt igualades. 8 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
5: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
1: I ara el més destacat de la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre els comentaris en una televisió d'Israel en relació a Eurovisió.
6: Em costa molt entendre això que vaig a contar. Ahir, a una televisió, un magazín d'una cadena de televisió israelí, que estàvem parlant del resultat del Festival d'Eurovisió del dissabte, varen fer bromes amb la possibilitat d'organitzar Eurovisió l'any que ve a Gaza. Els presentadors, amb rialles, van dir... No hi ha gratacels, ni estadis, hi ha moltes zones obertes, amb vistes per a construir escenaris i hi ha molts aparcaments. És que no sé què dir.
1: I a la recomanació del dia, arran de l'acusació de Jonathan Dick pel presumpte homicidi del seu pare, la Cristina Bordes en recomana la pel·lícula Anatomia d'una caiguda.
7: Un thriller judicial i psicològic molt potent, oscaritzat i encapçalat a la perfecció per l'actriu alemanya Sandra Hüller, que es posa en la pell d'una novel·lista acusada d'homicidi després que el seu marit hagi mort en caure al buit des del balcó de casa seva aïllada a la neu. Un accident, un suïcidi o un assassinat. Una línia fina entre l'accident i el crim que s'explora a través de les declaracions i les contradiccions d'un judici molt ben teixit. Trobareu Anatomia d'una caiguda a RTV Play i a Filmin, entre d'altres.
1: I quin és el protagonista d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
8: Bon dia, els mestres de les escoles bressol.
9: Canya prou! Canya prou!
10: Ja n'hi ha prou.
11: Va bé.
8: Doncs tornen a ser els protagonistes del dia, perquè avui hi haurà una reunió que ha de ser clau entre el govern de la Generalitat i els sindicats de docents, i a banda d'això hi haurà jornada de vaga de mestres de les escoles bressol.
1: I per parlar-nos d'aquesta jornada de vaga, parlem amb la portaveu dels docents de les escoles bressol, és l'Eulàlia P2. Eulàlia, bon dia.
12: Bon dia, Ricard! Bon dia, Gerard! Com us heu llevat avui?
1: Bé. Bueno, no gaire, però
12: bé. Esteu contents de veure l'Eulàlia?
8: Sí.
12: Voleu que cantem la cançó del bon dia?
1: No.
12: Vinga, tots, vinga, endavant.
8: Eulàlia, que no tenim gaire temps.
12: Bon dia, bon dia al dematí. La lluna s'amaga, el sol deixa sortir.
8: Sí. Bon sí, dia. Però, Eulàlia, Eulàlia, si ens pots atendre res, un momentet,
12: ai,
8: no et molestarem gaire.
12: Ai, que en Gerard ens vol dir una cosa, que ens vol dir una cosa, una coseta, sí. Una coseta, que tens una pessigolla aquí a la panxeta.
8: Eulàlia, deixa'm estar, no em toquis. Escolta'm, avui feu vaga els professors d'escola Bressol.
12: Sí, avui fem vaga. Ves que piqueu de mans, ves que sabeu què és una vaga.
8: Sí, sí.
0: Ho sabem.
12: Una vaga és quan un papa o una mama no va treballar per reclamar que li paguin.
8: Sabem que és una vaga, Eulàlia, però en el vostre cas concret...
12: Sí, moca't un moment, Gerard, que t'estan caient els mocs.
8: No em vull mocar ara, a veure.
12: Bufa'm el nas ben fort, vinga, fa, que surti tot com un drac. Vinga, bufa.
0: Eulàlia, què fareu avui?
12: Bueno, doncs avui ens trobarem tots els mestres de l'escoleta i anirem a una plaça molt gran a demanar més diners, eh? I si no ens els donen, agafarem tots els vostres bolquers plens de cacotes, lletges, lletges, lletges, i els hi tirarem al damunt. Vesca!
0: Són 7:45. Dimecres, amb vaga de metges. És la 11a des de l'octubre i amb l'aturada també d'avui dels mestres de les escoles Bressol. Aquesta tarda, els sindicats de professors també es tornen a reunir amb el departament, però ja avisen que la nova proposta que els van fer arribar ahir a la conselleria és clarament insuficient. I a les portades dels diaris avui trobareu dos noms propis. El primer, Jonathan Andic. Aquest era el moment en què el fill del fundador de Mango sortia dels jutjats de Martorell, després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros. En temps d'àgora analitzarem amb l'advocada penalista Judit Jané l'escrit d'aquesta jutgessa, que ha trobat fins a 7 indicis per acusar el domicili al primogènit de la, per la mort del seu pare. I a Madrid seguirem també a partir de les 9 la sessió de control del Congrés dels Diputats. Només s'hi parla d'una cosa avui a Madrid, de la imputació de Zapatero.
10: Que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
0: És el primer expresident del govern espanyol imputat. L'escrit del jutge és duríssim, situant-lo al centre d'una xarxa d'influències per cobrar comissions irregulars. I a Figueres aquest matí es farà un minut de silenci per l'últim assassinat masclista. Els Mossos han detingut l'agressor, que només 24 hores abans havia estat detingut i condemnat per haver agredit la seva exparella, a qui l'endemà va acabar matant. I els esports, Robert Prat?
11: Alexia Putellas diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no tenen por de l'Olímpic de Lió, tot i que són un equip molt bo en les transicions cap a porteria, mentre que l'Arsenal es proclama campió de la Premier 22 anys després gràcies a l'empat del City de Pep Guardiola.
0: I pel que fa al temps, avui continuem amb la remuntada d'aquestes temperatures que va començar ja just ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia. Sí, ahir ja vam arribar a 30 graus, per exemple, a Serós, al Segrià, a Vinebre vam arribar als 32 graus. Avui tindrem unes temperatures semblants, com a mínim al Pla de Lleida, 30-32 graus. A la zona de les Terres de l'Ebre sí que pot baixar un palet respecte a la d'ahir, i a la resta de Catalunya pujaran fins a temperatures de 25-28 graus a gairebé tot arreu. Amb alguns núvols que ara mateix hi ha al sud de Catalunya, alguns núvols prims poc importants també, tots ells aniran marxant. Avui s'imposarà el sol i a la tarda tindrem algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu, i podrien deixar algun ruixat a la zona oriental, a Garrotxa, al Ripollès i a la comarca d'Osona. I aquests pròxims dies encara pujarà més la temperatura.
0: I com tenim la mobilitat a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
14: Bon dia. A aquesta hora destaquen els retards de fins a 40 minuts a l'R11. De fet, Renfe informa que hi ha incidències a la infraestructura entre Portbou i Vilajuïga i entre el riu Fluvià i Flaçà, i això pot fer que els trens es quedin aturats més temps de l'habitual i que augmentin el seu temps de recorregut. També hi ha retards de mitja hora en els trens d'altres 3 línies. A l'R12 entre Manresa i Lleida, a l'R14 entre Tarragona i Lleida i a l'R16 entre Tortosa i Sant Vicenç de Calders. I mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
0: I a les carreteres, cues cap al nus de la Trinitat. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia, sí, hi ha aturades direcció al nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma i la Ronda Litoral des de Sant Adrià. Direcció Barcelona, circulació molt densa també a la C31 des de Badalona i a la resta de carreteres, doncs, les retencions habituals d'aquesta hora.
0: Avui a la hora del matí, a partir de 8:45, tindrem Jordi Amat, Gemma Calvet, Esther Vera i Nacho Corredor. Quan ara són les 7:33...
1: Obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Forada, bon dia.
16: Bon dia.
1: Avui gairebé tots els editorials de la premsa són sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero.
16: Per exemple, el periòdico que demana rebaixar el soroll polític al voltant d'aquesta imputació i deixar treballar la justícia.
17: I diu que calen explicacions sobre els serveis que va prestar Zapatero a empreses beneficiades pel govern espanyol en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
16: L'Ara exposa que les explicacions per part de l'expresident són necessàries i les sospites raonables.
17: El diari diu que la història recent de la justícia espanyola convida a la prudència, però les acusacions embruten la imatge de far del progressisme espanyol.
16: El País considera que la investigació judicial per tràfic d'influències exigeix una resposta immediata i pública per part del govern espanyol i de l'expresident.
17: No és l'hora de les excuses, diu, i afegeix que si no hi ha una resposta convincent davant d'aquesta sacsejada, els beneficiats poden ser els enemics de la democràcia.
16: El Mundo titula l'editorial "Cau el tercer home de Pedro Sánchez" i recorda que la imputació de Zapatero arriba després dels escàndols de corrupció de José Luis Ábalos i de Santos Cerdán.
17: I destaca que l'expresident ha convertit tot el seu patrimoni polític en un lucratiu negoci que el Mundo anomena Zapatero S.A.
16: L'ABC assegura que el socialisme espanyol viu una crisi moral i penal.
17: Argumenta que la imputació de Zapatero suposa una crisi històrica que amenaça directament el govern de Sánchez i la seva credibilitat.
16: I per la seva part, el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, reflexiona tant sobre Zapatero com sobre Jonathan Andic.
17: Exposa que tant en un cas com en l'altre hi ha més presumpció pública de culpabilitat que d'innocència.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
18: Alarmats per l'ontavirus, oblidam els virus que afecten fa anys el món i són el neoliberalisme salvatge, el belicisme que mata, la corrupció que podreix la democràcia, la desinformació, l'odi que embruta les xarxes, i ens hauríem de plantejar com salvar la humanitat que encara ens queda i duim dintre, perquè dels virus biològics ens pot salvar la ciència, però d'aquests tan perillosos només poden fer-ho la consciència, la solidaritat i el coratge de ser honestos i dir prou.
19: Catalunya Ràdio. Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
20: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
22: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són 2:15 de 8 del matí. Altres notícies que hem trobat a la premsa digital que repassem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quin país europeu està menys satisfet, atenció, amb la monarquia?
23: Espanya. Segons un estudi de la Universitat de Múrcia, un 53% dels espanyols estan gens o poc satisfets amb la monarquia. Darrere hi ha els neerlandesos, els britànics i els belgues. La truita es gira amb els nòrdics, que majoritàriament estan a gust amb les seves monarquies, especialment els danesos. En aquest cas, 8 de cada 10 n'estan contents. L'estudi ha analitzat què pensen els ciutadans de les 7 grans monarquies europees amb 5.000 entrevistes. Ho recull El País.
1: La notícia que interessarà a qui viatgi amb la Inserso mascotes.
24: El programa prorroga la tarifa plana de 50 euros i també la possibilitat de viatjar amb mascotes. Aquest any hi haurà gairebé 880.000 places, igual que l'última convocatòria. La tarifa plana de 50 euros va destinada a pensionistes amb menys recursos i pel que fa als animals de companyia es podran portar sempre que no superin els 10 quilos, incloent-hi el transportiu, explica el Nacional.
1: I la corrupció ja té el seu propi vocabulari en català.
23: Sí, la UAB i el Termcat presenten el primer diccionari de terminologia de la corrupció i la transparència. Té prop de 200 entrades sobre transparència, males pràctiques i regulació jurídica. Hi ha expressions com, per exemple, fer anar el ventilador o torró, que es redefineix com a càrrec ben retribuït en la funció pública que s'obté gràcies a la influència d'algú. Ho recull La Vanguardia.
1: I qui va al seu ritme?
24: Els ànecs. I prova d'això és que una família d'ànecs va endarrerir durant uns segons les maniobres d'enlairament d'un avió a Barcelona. Els ànecs han acabat tornant al medi natural per ells mateixos. Veiem les imatges a BTV. Segons ha dit el mateix pilot a les xarxes, els ànecs no van causar cap incidència rellevant. També explica que no és un fet habitual.
1: I què menjaven ja els endertals?
23: Marisc, i el recolectaven a l'hivern seguint les mateixes estratègies que es fa avui en dia. Un estudi revela que fa 115.000 anys ja recollien mol·luscs a les costes de la península Ibèrica. Fins ara els científics pensaven que el consum regular de marisc i la planificació era exclusiu de l'Homo sapiens. Ho recull un estudi on ha participat la UAB i ho llegim a l'ABC.
1: I uniforme escolar a debat.
24: Ara ha esquitxat una escola de Sant Julià de Vilatorta, Osona, concretament el Col·legi El Roser. La direcció del centre ha pres la decisió que no ha agradat a algunes famílies que ahir van organitzar una manifestació davant el centre reclamant més diàleg. Ho llegim al 9-9, que recull, això sí, que les famílies que hi estan a favor són la majoria. El centre argumenta que l'uniforme maximitza el potencial de cada alumne.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Federico Pinsa i Lara García.
0: A Itàlia, la premsa aborda les tensions que hi ha dins el govern i tota la dreta arran de l'atac de dissabte a Mòdena, en què un home va atropellar diverses persones i en va apunyalar una altra. Va deixar 8 persones ferides. I el Corriere della Sera explica que la Lliga de Salvini, ha demanat expulsar del país l'autor dels fets, que és fill de marroquins, però Forza Itàlia diu que no, perquè és italià. L'Estampa cita un dels jutges del país que descarta que l'home actués a causa de problemes de salut mental, que és una de les hipòtesis després que en la seva detenció no consti que se l'acusi de terrorisme. A Wall Street Journal avança també que un dels reguladors dels Estats Units estan investigant 3 empreses que van guanyar milions i milions de dòlars negociant amb petroli literalment minuts abans que Donald Trump anunciés que ajornava els nous atacs a l'Iran. No sospita és que tenien informació privilegiada i que se'n van beneficiar. I això no es pot fer. El Guardian recull en portada que el Comitè d'Experts en Canvi Climàtic diuen que el Regne Unit s'haurà d'acostumar a ser un país calorós i per això mateix el comitè recomana instal·lar aire condicionat en residències de gent gran i hospitals en els pròxims 10 anys i a les escoles en els pròxims 25 anys.
2: El cas de Shakira encara cueix a la premsa econòmica. Després que la cantant hagi guanyat el pols a Hisenda, 5 dies diu que podria haver-hi un gir de guió si l'agència tributària aconsegueix demostrar que Shakira és apàtrida fiscal. Una persona es considera apàtrida fiscal quan, degut a la seva deslocalització constant, entrades i sortides de diferents països, no es considera resident fiscal de cap estat i, per tant, no tributa de manera integral a cap país, és a dir, evadeix la llei. Avui surten resultats de la fabricant de xips Nvidia i l'economista titula que serà la prova de foc de la IA. Explica que per no decebre el mercat l'empresa hauria d'obtenir un 115,5% més de beneficis i 78.800 milions en vendes. I l'ON Economia analitza com afectarà la guerra de l'Orient Mitjà al turisme espanyol. Diu que els viatgers estan prioritzant les destinacions segures i que per tant Espanya superarà la barrera històrica dels 100 milions de visitants internacionals. L'auge turístic, però, arribarà acompanyat d'un encariment dels viatges, tant per l'augment de la demanda com per la pujada del preu del combustible, assegura el diari.
1: I què destacava la premsa esportiva avui, Robert Prat?
3: Alexia Putellas, amb la seva entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, reconeixent que el Barça no té por de l'equip que està en referència del futbol mundial de l'Olímpic de Lió. Dissabte, a les 6 de la tarda, toca final de Champions.

Alexia Putellas, un dels eixos d'aquest Barça campió que buscarà la seva quarta Champions. El Mundo Deportivo destaca aquestes declaracions a Catalunya Ràdio. Ara mateix concentro l'energia en la Champions. No vull parlar del meu futur. L'esportiu sí que parla de l'adeu de Guardiola al City amb un llegat enorme, amb 10 anys a la banqueta i amb 20 títols al Sarró, 6 lligues i una Champions.

0: Guardiola corona l'Arsenal, remarca el periòdico. Al City només li queda preparar un emotiu comiat a Pep Guardiola si es confirma l'adeu, mentre Maresca serà l'encarregat de recollir l'herència de Pep a la banqueta. La Vanguardia diu que comença el City l'any 1 després de Pep, mentre a Itàlia somien que en sigui el seleccionador. El diari Ara diu que Pep Guardiola tanca el seu cicle daurat al City sense guanyar un nou títol. Albert Nadal apunta que és un descans merescut. I el Marca diuen que sense Guardiola, Rodri està boig per fitxar pel Madrid. El diari As titulen que Pep es queda sense Premier i la Premier sense Pep.
1: I a la premsa del cor, la mort dels famosos, Elisenda Pineda.
2: El bon temps ha fet florir la premsa del cor. El paper cuixé vessa d'endorfina i hormona de l'amor. Per una banda, la nostra Bat Guial ha demostrat que està altament encaterinada del seu manso, Noah Brown, un model que té uns morros com dos pneumàtics de camió. Han enxampat la parella escalfant-se el bec mentre feien cua per passar el control de l'aeroport. I per una altra banda, tenim el que ja es considera la parella de l'any, Kendall Jenner i Jacob Elordi, que estan fent la viu-viu per Hawaii i es remenen en els palpissos a sota els pàmpols extraordinaris d'unes figueres. Bona setmana per ser famós, tenir diners i estar enamorat.
1: I qui fan avui, Canalies?
3: Felicitem a la cantant.

0: eh?
1: Alerta, canviem d'estil, perquè també fa anys el cantant Albano.
0: 80.000. 85, 85.
1: 83, 83. L'exfutbolista Iker Casillas.
0: Iker Casillas, 45.
1: Sí, senyor, clavats. Ah, i acabem felicitant també l'actor Edu Soto.
0: L'Edu Soto?
1: Sí.
0: 45.
1: 48. Ah. Molt bé. Anem pel santoral, perquè avui a Sant Baldiri s'explica que durant unes festes paganes va recriminar els assistents les seves creences i van derrocar l'estàtua del déu pagà i va refusar de fer-li sacrificis. Com et pots imaginar, va ser torturat i martiritzat, en aquest cas decapitat amb una destral. La llegenda diu que un cop decapitat el cap va caure i va tocar tres cops al terra. I d'aquests tres cops, exacte, pom, en van sorgir tres brolls d'aigua, sobre les quals es va edificar un oratori anomenat de les tres fonts. A Catalunya hi ha 87 persones que es diuen Baldiri.
0: Saps la cançó de Baldiri, no?
1: No, quina?
0: Mala cançó.
1: Què fa? Com fa? Baldiri. Però digue'm la lletra, explica'm alguna cosa, perquè la gent també s'estarà preguntant ara quina és la cançó de Baldiri.
0: Anem al quios vintage amb Alberto.
2: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
3: 20 de maig de 1996. És dilluns i les portades dels diaris són plenes de mocadors a les grades del Camp Nou. El president del Barça, Josep Lluís Núñez, ha fet fora de males maneres Johan Cruyff després de 8 anys com a entrenador. L'endemà de la destitució hi havia partit a l'estadi. Tot el camp va ser un clam contra Núñez. Mocadors, xiulada, pancartes... Ningú recordava una protesta tan unànima. El Barça va acabar guanyant el Celta per 3-2 i Jordi Cruyff, el fill del Johan, va ser substituït a l'últim minut perquè l'estadi pogués acabar d'homenatjar el seu pare. Aquell partit, Cruyff el va veure des de la redacció d'Esports de TV3. És el mateix dia de la roda de premsa històrica de Núñez quan explica que havia convidat Cruyff a casa seva en un acte molt amable a menjar uns sàndwiches.
0: Aquests són els sons del dia.
2: Els sons del matí.
4: La interlocutòria judicial assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant una excursió a Montserrat fos accidental.
5: Jonathan, eres inocente.
6: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
7: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
8: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
9: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
10: Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Pana.
11: El diccionari normatiu parla de teixit o d'una varia, però si anem a com ho diria.cat, l'eina de la UB que recull l'argot juvenil, pana vol dir amic, col·lega, camarada. També en argot podem dir bro, besti, clica, soci, bru, xatxo. Una de les converses que recull el jutge del cas Plus Ultra és la dels empresaris parlant del pana Zapatero, a qui van pagar, segons la investigació, 1,5 milions d'euros.
0: Bilateral.
11: Doncs dues excepcions, que té dos costats simètrics o que concerneix dues parts. En el cas de la comissió bilateral entre el govern espanyol i la Generalitat, en què avui s'acordaran les transferències pactades amb Esquerra pels pressupostos, parlem d'una comissió que concerneix dues parts, però que no són simètriques.
0: Canoner.
11: Menestral que fabricava canons, en anglès Gunner, i els aficionats de l'Arsenal se'ls anomena els Gunners perquè el club va ser fundat el 1886 per treballadors del Royal Arsenal, una fàbrica d'armament de Woolwich que feia canons per l'exèrcit britànic. Els Gunners estan d'enhorabona perquè l'Arsenal ha guanyat la Premier 22 anys després.
0: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 136.
12: Són les persones que han mort per l'epidèmia d'Ebola que va començar la República Democràtica del Congo. Ja ha traspassat fronteres i se n'han detectat casos a Uganda. Els casos sospitosos pugen a gairebé 550. Per aquesta variant no existeix cap vacuna efectiva.
0: 35.
12: La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya i afectarà especialment les dones d'entre 35 i 54 anys. Les feines administratives, les de tractament de dades o telemàrqueting, que majoritàriament fan dones, estaran entre les més exposades, segons un estudi de la Cambra de Barcelona.
0: 320 milions de dòlars.
12: És el que s'ha recaptat aquesta nit en una subhasta a Nova York de pintures de Matisse, Picasso i Van Gogh. La Chaise Lorraine de Matisse, que retrata una cadira en un plat de fruita, s'ha venut per 48,4 milions. El cubista Arlequí de Picasso s'ha venut per 42 milions i la Moisson de Provence de Van Gogh de per 29,4 milions.
0: I el veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig un home vestit amb pantalons de color gris, una jaqueta blava, està a punt d'entrar en un edifici. Està emmanillat, mira cap al terra i està custodiat per dos agents dels Mossos d'Esquadra.
3: Jonathan Antic, el primogènit de qui era l'home més ric de Catalunya, arriba així als jutjats de Martorell. I va passar unes hores, va declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare, d'Isaac Antic, ara fa un any i mig. Va trigar pocs minuts després a pagar la fiança d'un milió d'euros que li van imposar i va sortir ja sense manilles i acompanyat del seu equip d'advocats.
0: A la segona imatge hi veig una sala enorme amb dues taules allargades, l'una al davant de l'altra, separades per uns grans testos amb flors vermelles. En un extrem, dues banderes de la Xina i de Rússia i a cada taula una vintena de persones. Al mig, Vladimir Putin i Xi Jinping.
3: Fotografia de la cimera que s'està celebrant a Pequín en aquests moments. Ni de bon tros és la primera visita de Putin a la Xina, però sí que es considera especial d'entrada perquè es produeix només pocs dies després de la visita de Donald Trump al gegant asiàtic. Putin, de fet, ha pronosticat que les relacions entre tots dos països arribaran a nivells sense precedents i ha convidat, així, a visitar Moscou l'any que ve.
0: Doncs així que hi anirà. I a la tercera imatge ens l'envien des de Tarragona. Veig dos nens amb la samarreta de la plataforma en defensa de l'Ebre. Darrere hi ha membres històrics del col·lectiu que fa 25 anys que lluita per preservar aquest riu i el delta de l'Ebre. Tarragona, Ricard Buigas, què estan fent?
5: Mira, t'explico. Els nens són alumnes de l'escola Sant Llàtzer de Tortosa. Porten la samarreta blava amb el nus blanc, que és l'emblema de la plataforma. Agafant una fotografia gran on hi podem llegir "Defensar el riu és defensar la nostra terra". Els membres històrics que hi ha darrere han desplegat un cartell de la piraguada reivindicativa que faran el dia 21 de juny. És un acte molt simbòlic, eh? Coincidint amb els 25 anys del col·lectiu, han volgut simbolitzar el relleu generacional necessari per mantenir, segons han dit, la defensa activa del riu davant les noves propostes de trasbassaments.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Unes noves galetes d'arròs amb abelles incrustades es posen de moda al Japó. Marc Amorós, bon dia.
13: Bon dia. La notícia mostra una imatge d'aquestes noves galetes. Són rodones, d'un color marronós, porten incrustades una dotzena d'abelles mortes. De fet, diu la notícia que no són abelles, sinó vespes, que encara no han picat ningú. També explica la notícia que no són perilloses per a la salut i que per elaborar les galetes les vespes es bullen primer per neutralitzar el seu verí, després s'assequen i s'incorporen a la massa de farina, d'arròs, sucre, salsa de soja, ous, oli de sèsam i sal. El resultat final, segons la notícia que ara circula, són unes galetes cruixents i molt proteiques, on es poden veure perfectament les 12 abelles incrustades.
0: I això és real o fals?
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
16: La Universitat CEU Abat Oliva impulsa una nova edició del Summer Experience, una proposta adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran aprofundir en àmbits del seu interès a través de sessions pràctiques, visites a institucions i activitats lúdiques pensades per apropar-los a l'experiència universitària. Una proposta que combina aprenentatge, orientació i experiència universitària.
15: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
13: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que unes noves galetes d'arròs amb abelles incrustades es posen de moda al Japó és una notícia real. Al Japó menjar insectes no és tan estrany com a casa nostra. De fet, allà és una tradició gastronòmica des de fa segles. Qui ha provat les galetes diu que són entre dolces i salades i que les vespes hi donen un toc amarg i àcid. També descriuen que les abelles tenen la textura d'una pansa cremada. La notícia s'ha fet molt viral a les xarxes socials.
0: Gràcies, Marc.
13: Adéu, bon dia.
17: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travel Plan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions. Reserva el teu viatge de Travel Plan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
18: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
16: Tornen les jornades de portes obertes amb visites per terra i mar, rutes teatralitzades, activitats familiars i, com a novetat, un espectacular ball de vaixells i visites al far del Llobregat.
18: Reserva plaça a portdebarcelona.cat/portesobertes.
16: T'hi esperem.
19: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
20: Les notes del nen, les obres a casa...
19: El manteniment del cotxe...
20: Ah, no, això no és cap càrrega.
21: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
0: Ara són les 7:54. Titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Jonathan Andic prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó.

0: amb ell mentre que el Partit Popular assenyala Pedro Sánchez.
1: Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
2: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
3: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
1: Els socis parlamentaris de Sánchez han demanat prudència.
0: Detingut a Figueres un home per matar ganivetades la seva exparella.
4: L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i l'havia trencat dilluns per agredir-la. L'Ajuntament ha convocat per avui al matí un minut de silenci.
0: L'Educació i els sindicats de docents es tornen a reunir avui a la taula sectorial.
1: Els sindicats consideren insuficient l'última proposta del govern d'avançar l'augment de sou de 3 anys, pagar més als docents per les tutories i sumar 2.400 professionals més al curs que ve.
5: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
6: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia amb sol i més càlid que ahir. Ara mateix sí que hi ha alguns núvols al sud de Catalunya, a mig matí haurien de desaparèixer. També hi ha alguns núvols al Pirineu Oriental, que també es desfaran, però aquí, al Pirineu Oriental, a la tarda podria arribar a créixer algun ruixat, poca cosa. La temperatura avui pujarà fins als 30 graus o més al Pla Lleida i pot arribar entre els 24 i 28 graus a la resta del país.
5: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
0: I pel que fa al trànsit, segueixen els problemes als accessos a Barcelona. Clàudia Serra?
7: Sí, hi ha aturades cap a Barcelona, la B20 a Santa Coloma, la C31 a Badalona i a la B10, la Ronda Litoral des de Sant Adrià, direcció cap al Nus de la Trinitat. A la resta de carreteres a l'entorn de la capital, retencions habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral.
8: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Amb en Manu Guix, bon dia, Manu.
9: Bon dia, xiripipis.
0: Manu.
9: Bon dia, Manu. Què feu?
0: Bé.
9: Una mica de ràdio,
0: sí.
9: Una mica de trucadetes.
10: Mm. Molt bé.
9: Una mica de tot.
10: Esteu bé? Us sento bastant espavilades.
9: Sí. Té bona ratxa.
11: El 4!
0: Va! Hem marcat el telèfon del Martí.
11: El 4!
10: 500.
0: Avui fa 6 anys, el Martí.
10: No, home, no, 6 anys, el Martí.
9: Sí. Vols que em faci 500?
0: Gràcies.
10: M'agrada aquest nom. Martí m'encanta.
0: Sí. A mi també, molt.
9: Doncs mira, el germà també
12: Martí
9: té un...
12: Martí!
0: Martí! Martí, com estàs?
12: Bé.
0: Que vas a l'escola?
12: Sí.
0: Home, et veig que estàs molt content avui que fa 6 anys.
9: Molt
0: escolta,
9: animat.
0: Com ho celebraràs, això? Què fareu? Què fareu
12: molt
0: per celebrar-ho, Martí?
12: El cross?
9: Crossfit?
12: De l'escola.
0: El cross de l'escola.
9: Ah, que guai.
0: Que xulo.
9: Martí.
13: Adéu.
9: Martí, truquem del part del teu germà, d'en
0: Pau,
9: de la teva mare, del teu pare, que et volen felicitar per aquests 6 anys, perquè els omples la casa de rialles i de moments inoblidables. I alerta que et volen dedicar aquesta cançó que et canta Manu Guix en directe, que es diu Bohemian Rhapsody.

0: Martí, que tinguis un fantàstic dia. T'enviem una abraçada des de la ràdio. Que vagi bé.
1: Gràcies.
2: Adéu, Martí. Quina meravella. Adéu, Manu, estimat.
3: Adéu, preciosos. Fins demà.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres 20 de maig.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell té en marxa el pla director de l'arbrat del municipi. És un document que estableix criteris per gestionar adequadament l'arbrat, que als carrers presenta diverses deficiències i desequilibris. A més, actualment a Calafell hi ha un centenar d'escocells buits. En parlem d'aquí uns minuts. Abans, altres notícies del dia. Les resumim primer en titulars. L'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. Al Baix Penedès, aquest fenomen es podrà veure de manera clara i s'espera l'arribada de milers de visitants que podran gaudir d'aquesta experiència, que tindrà lloc entre 8:15 i 9:15 del vespre. A Calafell, al teatre, s'hi ha celebrat una jornada. L'Ajuntament de Calafell convoca la ciutadania a una audiència pública per la redacció del Pla Municipal d'Acció 2027-2030. El Vendrell participa un any més a la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Enguany arriba a la 16a edició amb el lema Compra a prop, arriba lluny. Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. Les exportacions creixen un 13,9% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el març. Les vendes exteriors de béns d'equip augmenten prop d'un 50% i la dels productes químics cauen poc. I ja fa dies que les autoritats sanitàries repeteixen que pel que fa als brots d'antivirus i d'Ebola no cal patir, que estan controlats. Però a les últimes hores l'OMS ha llançat una alerta preocupant. Diu que augmenta el risc de patir una nova pandèmia encara més devastadora que, per exemple, el coronavirus. I ara el titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El casal d'estiu del Calafell Aventura tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes i enguany els infants s'endinsaran en una aventura màgica on s'uneixen dos mons fascinants, la selva del Llibre de la Selva i la fantasia de Peter Pan. Hem parlat amb l'Isidre Ferrés d'aquest casal que engloba creativitat, esport, expressió corporal i molt més.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell du a terme el pla director de l'arbrat del municipi. És un document que estableix criteris per gestionar adequadament aquest arbrat que als carrers presenta diverses deficiències i desequilibris. En aquest sentit, el pla inclou unes bases per futures plantacions que evitin repetir errors amb iniciativa de posar la gestió de l'arbrat local al servei de la lluita contra el canvi climàtic. Actualment, a Calafell, hi ha un centenar d'escocells buits. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha explicat que els escocells també s'ampliaran, uns treballs que s'estan fent aquests dies.
3: Sí, tenim més d'un centenar d'escocells buits que hem retirat aquests últims temps i que era per aquest motiu. I bueno, doncs, tenim una planificació de poder-ho fer, però a mesura que tinguem recursos per fer-ho, ho farem. Ara sí que farem aviat doncs, tots els aquelles zones on teníem els escocells que estan aixecant les voreres, ampliarem escocells, arreglarem la vorera, es podrà passar. Això també és una altra de les demandes que tenim de la població i que relacionada amb els arbres, doncs, proposarem, doncs, o sigui, no, el que farem és fer els escocells amb la mida que diu el pla director de l'arbrat. Ara eren escocells la majoria d'un metro per un metro i això, doncs, l'aigua no arribava a la soca de l'arbre i llavors feia que l'arbre volgués sortir o aflorar en superfície i això aixecava les voreres i els paviments i això és el que estem intentant resoldre ara.
0: El pla d'arbrat determina les distàncies de l'arbrat en relació al subsol, les edificacions, els serveis i el tipus de trànsit. Entre d'altres, ofereix solucions per als carrers amb voreres on no hi caben arbres. Per exemple, reformar el carrer amb una de les voreres més amples i un tipus d'arbre que faci ombra als dos costats. Entre les mesures plantejades hi ha la de dissenyar adequadament el subsòl dels carrers amb arbrat, ja que la major part dels problemes en aquestes vies estan causats per les arrels que aixequen les voreres i fan malbé les canalitzacions subterrànies. El pla director censa els arbres a les vies públiques del municipi de Calafell. Aproximadament són més de 4.500 unitats de 60 espècies diferents. La ràtio és d'un arbre cada 6 habitants, lleugerament superior a la mitjana catalana, que és d'un arbre cada 7 habitants. L'estudi alerta de l'elevat nombre d'exemplars d'algunes espècies, com moreres o pollancres, que estan desaconsellats com arbre viari pels problemes que ocasionen. També avisa que els arbres actuals són inadequats per la via pública i de la gran concentració d'arbres en unes poques espècies, la qual cosa pot ser un risc en cas de plaga. El pla proposa reconduir aquesta situació i, de fet, ja s'està aplicant per part de l'Ajuntament de Calafell, amb plantacions més adequades i l'ampliació dels escocells.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell convoca la ciutadania a una audiència pública per a la redacció del Pla d'Acció Municipal 2027-2030. Serà el proper 26 de maig a 7:45 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I l'eclipsi del sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. Al Baix Penedès aquest fenomen es podrà veure de manera clara. S'espera l'arribada de milers de visitants que voldran gaudir d'aquesta experiència que tindrà lloc entre 7:45 i 8:45 del vespre. Per preparar-se bé i treure en partit, la comarca ja treballa en l'organització de diferents aspectes al voltant d'aquest fenomen. De fet, el passat divendres, el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada impulsada pel Consell Comarcal i la URB, la Universitat Rovira i Virgili. Va servir per analitzar l'impacte en diferents àmbits, com ara l'econòmic o el científic, així com el de l'astroturisme. I és que esdeveniments com els eclipsis solars cada cop mobilitzen més persones que es desplacen per poder veure de prop els seus efectes. A la jornada es va fer referència al fet com aquesta mena de fenòmens poden servir per fomentar un turisme diferent de l'habitual, amb tot d'activitats relacionades que es poden impulsar al seu voltant. A continuació, escoltem les declaracions de la directora de la càtedra de la URB.
4: Com a càtedra de la Universitat Rovira i Virgili tenim l'objectiu de donar, de transmetre i transferir el coneixement entre els diversos agents del nostre territori, entre científics, empreses, entitats públiques, i aquesta jornada respon a aquest objecte de posar en contacte amb un fet molt en concret, com és l'eclipsi solar que tindrà lloc el dia 12 d'agost, a empreses, a científics, divulgadors, que fan que aquesta activitat sigui una activitat econòmica atractiva i que pot ser una diversificació de l'activitat productiva dels territoris.
0: Durant la jornada celebrada al municipi de Calafell, es parlava de la comarca del Baix Penedès, que rebrà milers de visitants.
4: El Baix Penedès rebrà durant aquells dies a visitants, a turistes que tenen l'objectiu de visualitzar doncs, aquest fenomen, i pot ser una oportunitat en el curt termini, òbviament serà un fenomen transversal al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, que el viurem, que tindrà un impacte en el curt termini, haurem de donar la nostra millor imatge com a territori, per tal de que en el futur aquells visitants, aquells turistes, tornin. I aquest és el gran repte que tenim des d'un punt de vista d'agents públics, de fomentar una sèrie una imatge i unes activitats que donguin una activitat de retorn cap al territori.
0: Durant la jornada també es va remarcar la importància de tenir una bona organització per evitar els col·lapses que pot produir aquesta arribada massiva de gent en un moment en què la temporada turística es troba en el seu punt més àlgid.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Vendrell participa un any més a la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Enguany arriba a la 16a edició amb el lema Compra a prop, arriba lluny. L'Ajuntament del Vendrell i el CIT han fet una crida als comerços i serveis perquè s'hi adhereixin i formin part d'aquesta iniciativa de promoció del comerç local i del territori. Durant el mes de juny, les persones participants podran optar al sorteig d'experiències en els 22 municipis organitzadors. A més, un dels establiments participants del Vendrell també serà premiat. Els establiments interessats es poden inscriure fins al dilluns 25 de maig.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Iconit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom Padala pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. L'activitat comptarà amb un recorregut planer i accessible, apte per a totes les edats i nivells, amb l'objectiu de promoure l'esport, la mobilitat sostenible i la participació familiar en un àmbit lúdic i festiu. Les inscripcions es podran fer prèviament a través del web habilitat i també de manera presencial el mateix dia de l'activitat, a partir de les 9 del matí a la plaça de la Vila de Cunit. A més, les primeres 500 persones inscrites rebran dorsal de participació i una samarreta commemorativa. La jornada també inclourà una activitat paral·lela, especialment pensada per als més petits. Pinta el mur del Tour, una proposta creativa i participativa per donar color i ambient a l'esdeveniment. La pedalada finalitzarà al pavelló municipal de Cunit, on els participants podran gaudir d'un avituallament final després del recorregut.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: I ja fa dies que les autoritats sanitàries repeteixen que pel que fa als brots d'antivirus i d'Ebola no cal patir perquè estan controlats. En les últimes hores, però, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha llançat una alerta preocupant. Diuen que augmenta el risc de patir una nova pandèmia encara més devastadora que, per exemple, el coronavirus. Segons un informe d'un grup d'experts, la Junta Global de Monitoreig de Preparació, el món continua sense estar preparat per afrontar una nova pandèmia. Adverteix que el finançament actual és insuficient i alerta que ens exposem a patir conseqüències encara més greus si no reforcen els sistemes de preparació i resposta sanitària. Els científics assenyalen en el document que, a mesura que els brots de malalties infeccioses són més freqüents, també es tornen més nocius, amb impactes cada vegada més grans en la salut, l'economia, la política i la societat, i una menor capacitat per recuperar-se. Asseguren que hi ha senyals alarmants, menys inversió en matèria de salut, pandèmies o emergències sanitàries més disruptives i difícils de gestionar, un món més vulnerable, amb desigualtats creixents. Una dècada després que l'Ebola exposés perilloses bretxes a la preparació davant brots i 6 anys després que el Covid convertís aquestes bretxes en una catàstrofe global, l'evidència és clara, apunten des de l'OMS. El món no és més segur enfront de les pandèmies, segons asseguren els experts. Tot i que l'última dècada s'han impulsat iniciatives de millora per fer front a pandèmies, apunten que són insuficients davant l'augment del risc. Agreujat per factors com la fragmentació geopolítica, la deterioració ambiental, l'augment dels viatges internacionals i la caiguda de l'ajuda al desenvolupament fins a nivells no vistos des de l'any 2009. El document destaca retrocessos clau a la resposta global, com l'accés desigual a vacunes i tractaments, evidenciat en crisis recents com la verola del mico, on les vacunes van arribar amb retard als països més vulnerables. També assenyalen l'impacte polític i social de les crisis, han erosionat la confiança institucional. L'OMS adverteix, per tant, que una nova pandèmia afectaria un món més dividit, endeutat i menys capaç de protegir la seva població, que fa 10 anys. En aquest sentit, asseguren que els líders polítics, la indústria i la societat civil encara poden canviar la trajectòria de la preparació global.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Ho dèiem en els titulars. Les exportacions de les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han crescut un 13,9% el mes de març passat, marcant la pujada més pronunciada en el conjunt de Catalunya, on l'increment s'ha situat en el 5,2%. Segons les dades fetes públiques aquesta setmana per l'informe mensual de comerç exterior que publica el Ministeri d'Economia, les vendes exteriors de les empreses de la demarcació tarragonina han sumat 1.055 milions d'euros. En canvi, les importacions han caigut un 5,8%. Per sectors, les vendes dels productes químics s'han reduït un 1,1%, xifrant-se en 358,1 milions d'euros, mentre que els béns d'equip han augmentat en un 48,2%, situant-se en els 243,6 milions d'euros. Pel que fa a les compres, destaca la baixada en un 7,7% de les importacions de productes químics, per valor de 221,9 milions d'euros. En aquest cas, les compres de béns d'equips han retrocedit un 3,8%, fins als 229,8 milions. Entre gener i març d'enguany, les exportacions han caigut un 3%, una xifra de 2.765 milions d'euros, mentre que les importacions també han baixat un 8,5% en els darrers 3 mesos, registrant 4.046 milions.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Un estudi impulsat per la plataforma Mercaderies per l'Interior avisa del col·lapse que patirà el tram de la xarxa ferroviària entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders quan es posi en marxa el corredor Mediterrani, probablement el 2027. L'enginyer encarregat d'elaborar l'informe, Efraín Larrea, ha apuntat que el sistema ja es troba en una situació de precol·lapse i de saturació i afirma que quan entri en funcionament el tercer fil hi haurà tensió, perquè la prioritat és el pas de passatgers per sobre de les mercaderies. Segons l'informe, el 2023 la línia actual comptava amb 170 trens al dia entre serveis de passatgers i de mercaderies. D'aquesta manera, la línia havia arribat al 85% de la seva capacitat total. L'empresa que firma l'estudi calcula que entre el 3 i el 4% del transport de mercaderies a Tarragona és ferroviari, mentre que adverteix que el 2030 aquest tercer fil obert podria arribar al 10%. Escoltem a l'enginyer Efraín Larrea. Diu que la xarxa col·lapsa.
5: Bàsicament hi haurà, suposo que més retards, i aquesta situació la veiem anàloga una miqueta més amunt, a l'alçada de Castellbisbal, on tenim encara més trens perquè conflueixen altres tràfics, i allà la situació de col·lapse, potser no col·lapse, però situació de saturació important, doncs ja s'ha donat. I què ha suposat? Doncs que s'han de cancel·lar trens, s'han de fer plans alternatius per carretera, en el cas dels passatgers, i que directament les mercaderies deixen d'utilitzar el tren i passen al camió. Amb la dificultat afegida que quan algú que feia servir el tren per transportar mercaderies veu que no li funciona la solució i torna al camió, difícilment el convencerem de nou perquè torni al tren. I per tant estem perdent el poc prestigi que té el ferrocarril, ens el mengem amb aquesta situació de col·lapse o quasi col·lapse.
0: També avisa que les empreses podrien decidir traslladar-se pel mal funcionament ferroviari.
5: Desacoblament entre decreixement econòmic i producció de béns físics tangibles encara no hi som. I de fet estem en un procés de fins i tot de reindustrialització. Si comencem a muntar fàbriques de bateries, de plaques solars al territori, doncs tindrem encara més mercaderies movent-se. I això implica, de fet, la nostra idea amb l'estudi era que aquest 10% realment són mercaderies noves que directament col·loquem sobre el ferrocarril, si tot va bé. Podria passar que directament aquestes mercaderies noves no existeixin i que, per tant, ens quedem amb el tràfic que tenim actualment, que ja el tenim a la carretera.
0: Per tal d'evitar aquesta saturació, des de Mercaderies per l'Interior insisteixen a fer passar els trens de mercaderies per una línia que vagi del Nus de Vilaseca a Valls i llavors aprofitar el traçat de l'alta velocitat des del Camp de Tarragona fins a Roda de Berà. L'estudi conclou que aquesta alternativa és rendible i que la inversió tindria retorn en només 5 anys.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas endavant amb tota la informació esportiva.
2: El casal d'estiu del Calafell Aventura tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes i enguany els infants s'endinsaran en una aventura màgica on s'uneixen dos mons fascinants, la selva del Llibre de la Selva i la fantasia de Peter Pan. Hem parlat amb l'Isidre Ferrés d'aquest casal que engloba creativitat, esport, expressió corporal i molt més. Isidre Ferrés, benvingut a Calafell Ràdio, com estàs?
6: Molt bé. Com sempre, ben acollit a Calafell Ràdio, com sempre.
2: Vens aquí ara amb motiu del casal d'estiu del Calafell Aventura, que tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost.
6: És exacte, molt bé.
2: Una nova edició.
6: Una nova edició, i en portem 6, i cada any tenim més gent. Cada any es va apuntar més gent perquè, bueno, és el casal on s'ho passen, crec jo, s'ho passen molt bé, perquè tenen, a part de fer un grup que es fa en un casal, que són totes les temàtiques, aprenentatges i manualitats i esports i tot això, a sobre pues, se li s'afegeix que poden fer tirolines, poden fer tota classe d'atraccions. O sigui, és tan, tan bonic que m'apuntaria estar jo, si pogués.
2: I d'on fer, perquè l'estiu passat vaig anar a fer-vos un reportatge i la veritat que em va agradar molt. Ah. Els infants s'ho passen molt bé. I a més es mouen, que és molt important. Fan activitat física i de dilluns a divendres, veritat?
6: Sí, el més important, crec jo, i el que fa que aquest casal tingui tant d'èxit, a part de que tenim un personal meravellós i els nens també que venen també són supermajos, el que tenim és que estan a l'aire lliure, i això és molt important perquè els nens estan tancats moltes hores durant els mesos d'escolarització, i a l'estiu pues, que estiguin en un lloc on a l'aire lliure i l'aigua de la cascada i els arbres i tot això pues, els motiva molt i es fa molt feliços. A part, no sol estem a l'aire lliure, sinó que estem sota una pineda on li tocarà sol, però no molt.
2: Exacte, sí. Me'n recordo perfectament que aquells dies feia molta calor, sí. I allà, el Calafell Aventura és com un microclima, o sigui, hi ha un ombra, fa la pineda que hi ha un ombra que s'està molt bé allà.
6: Sí, ells, bueno, ja t'ho van dir. Nosaltres, mira, vas fer un reportatge tan bonic que a la pàgina web on hi ha les inscripcions el tenim penjat, vull dir, el tenim penjat, i qualsevol que vegi aquest reportatge pues, veure que pot veure una miqueta el que fan per sobre, no? O sigui, la nostra pàgina web és Casal Calafell Aventura, ho pot posar tothom, i allà estan les inscripcions, allà està tota la informació, i aquest any la temàtica serà Peter Pan, el Llibre de la Selva.
2: El Llibre de la Selva i Peter Pan. I reptes i missions per ajudar a recuperar el cor de la selva.
6: Home, clar.
2: Aquest clar. És el fil conductor.
6: Clar.
2: Com es va originar aquesta idea?
6: Bueno, pues, a mi m'encanta Peter Pan perquè, en realitat, quan vaig pensar al parc, o sigui, si jo hagués tingut els diners que té Disney o un d'aquests, hagués fet el parc de Peter Pan. O sigui, el que és un barc enfonsat, dona molt de joc, perquè hi ha els pirates, hi ha els índios, hi ha la fantasia, hi ha les fades, hi ha els voladors, hi ha un cocodrils que es mengen a la gent. Vull dir, hi ha tot el que pot imaginar un nen, i, bueno, tot no, impossible, però hi ha moltíssimes coses que els nens s'imaginen. O sigui, els nens se poden imaginar que són índios, que són pirates, que són animals, que són... que, bueno, que tenen una imaginació, pues, aquesta imaginació, doncs aquesta imaginació caldria que la conservin tot el que puguin, perquè si no, creixeran i això, doncs... Pues...
2: Isidre, imagino que s'estimula molt la creativitat, veritat?
6: O sigui... Clar. Clar, és que durant l'any se li dona coneixements, se'ls ensenya, el que passa que està dins d'una classe amb molts nens sentats en una cadira. Jo em recordo que jo vaig passar els meus records de l'escola eren horrorosos, perquè soc una mica TDAH i sentar-me en una cadira molta estona allà i una hora i després una altra i una altra, a mi m'acostava molt. Llavors, clar, jo m'imaginava, pues, per el meu cap passaven pues, moltíssimes coses, menys el que deia la profa. I llavors, clar, té que haver un temps per tot, té que haver un temps per estudiar, per treballar, per fer la feina, per adquirir competències de responsabilitat, tot el que s'ensenya a les escoles, que és molt, però, ostres, han de córrer, i han de jugar, i han de passar-s'ho bé, i han de fer amics, i han de tenir el seu propi espai i resoldre els seus propis conflictes, les seves pròpies coses, i els casals estan per això, estan per donar-los aquesta part que sacrifiquem de la infància pels estudis, que són supernecessaris i que s'han de fer, però riure i jugar també.
2: Les inscripcions ja estan obertes, serà, com hem dit, des del 22 de juny fins al 14 d'agost. Teniu un servei d'acolliment de 8 a 9, després el casal és de 9 a 1 del migdia,
6: sí.
2: I també teniu un servei de menjador opcional, que aleshores exacte, seria fins a les 3 de la tarda.
6: Sí. I aquí va una notícia bomba per als pares, o sigui que serà, vamos, o sigui, serà la solució a molts pares. A partir de les 3 de la tarda, nosaltres ara, notícia primícia,
2: Exclusiva.
6: Notícia, exclusiva, cuidado. exclusiva. Al Mercat Vell s'obrirà un xiqui parc. L'obrirem nosaltres. Per tant, els nens que necessiten, o els pares, més aviat els pares, perquè ja amb 7 o 8 hores de casal estan més que cansats. Tindrem un xiqui parc que ha muntat a l'Ajuntament de Calafell, estarà al Mercat Vell, i portarem els nens del casal, que els pares que no puguin recollir-los alhora, els portarem cap allà. I podran recollir-los, ja estarem fins a les 8. Vull dir que poden estar...
2: tot el dia.
6: Tot el dia. O sigui, molt podem bé solucionar. Pels pares que aquí hem considerat que hi ha molts pares que treballen a Calafell, treballen a l'estiu i treballen molt, gent d'hostaleria, gent de les botigues, que anar-los a buscar... i no tindrà cap lloc per la tarda, pues, li costava, pues, bueno, ho pagaven els avis en el cas que el tinguessin, però molta gent li resultava un problema.
2: Doncs convidem al públic que faci la inscripció quan toca, que és ara, amb temps, per no perdre la seva plaça, Isidre.
6: Sí, sí, jo si fos, tingués que apuntar-los, els apuntaria i no tardaria molt, perquè em fa molta pena i se'm trenca el cor cada vegada que li dic a una persona, a un nen, perquè si ho dic a la mare, però és com si se li digués al nen. Cada vegada que dic, hòstia, no podem acollir-lo. Tenim aquesta setmana lliure i aquesta altra suelta, però igual no poden vindre les setmanes que ells volen. Per tant, espavilar.
2: Espavilar. Teniu tota la informació, com deia l'Isidre, doncs al web de Casal Calafella Ventura. Allà sí, també teniu el reportatge. També en aquesta entrevista afegirem imatges del casal de l'any passat perquè es feu una idea. I moltíssimes gràcies, Isidre, un cop més, per estar aquí a Calafell Ràdio.
6: Sí, a tu.
2: Que vagi molt bé. Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio. amb Mireia Romaguera.
0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Els serveis.
0: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
7: Hola, bon dia. El temps avui es presenta ja molt estable, dominat pel sol, amb predomini del cel clar o amb algun núvol prim ara al matí que enternirà una mica el cel i també algun núvol puntual de cara a la tarda amb unes temperatures que s'han mantingut de nit i pujarà una mica de dia situant-se entre els 15 i 16 que hem tingut de mínima mentre que la màxima podrà arribar avui als 24 amb una humitat alta, sobretot de nit. Vent feble enterrar a l'inici final del dia i deixar boca al centre de la jornada, fent que la mar sigui tranquil·la amb una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid amb sol i cel clar, amb algun núvol al final del dia i amb una temperatura que es mantindrà aquesta nit al voltant dels 16 graus, mentre que demà la màxima podrà arribar als 24 amb una humitat alta. Ben feble, enterrals a l'inici final del dia i deixa boca al centre de la jornada amb una mar arrissada o amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
0: Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Avui és dimecres 20 de maig. I com sempre a aquesta hora repassem les portades dels diaris. Comencem amb La Vanguardia. El jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. Per primer cop, un expresident és investigat per presumpta corrupció. Se l'acusa de cobrar ell i les seves filles fins a 1,5 milions per gestions al govern i Venezuela. El periòdico parla de la macroregió del nord-oest que reclama el seu lloc a Espanya. El jutge investiga Zapatero pel cobrament de comissions. L'Audiència Nacional veu indicis de tràfic d'influències en el rescat de Plus Ultra. Al punt avui, virus sense fronteres. Els experts alerten que el 70% de les infeccions virals en humans les causen virus d'origen animal. La globalització i el canvi climàtic dispararan el risc pandèmic. Anem amb el rotatiu ara. Zapatero, imputat com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències. El jutge de l'Audiència Nacional l'acusa de cobrar 2 milions en comissions per facilitar contractes. Veinte minutos també titula Zapatero, imputat. Anem ara amb les portades dels diaris esportius, El Mundo Deportivo. Garret Xavi, una entrevista exclusiva. L'andalús que no s'amaga, espera en el Mundial i diu que vol guanyar la Lliga al Madrid a casa. Era el seu somni, ha destacat a l'entrevista. I el diari Esport, via lliure per Joao Pedro. El davanter fora de la llista de Brasil no podrà revaloritzar-se durant el Mundial. El Barça disfrutarà d'un escenari més favorable per negociar el seu fitxatge. I Fermín ha estat operat 2 o 3 mesos de baixa. Repassem els titulars polítics. Molt bon dia. El jutge acusa Zapatero de liderar una xarxa de tràfic d'influències, les claus del cas Plus Ultra. L'Audiència Nacional situa Zapatero al capdavant d'una presumpta trama per obtenir gairebé 2 milions d'euros amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Sánchez defensa el bon nom de Zapatero i el PP endureix el to. Diu que els capos comencen a caure.

Professors de secundària considera la proposta d'educació una presa de pèl insultant. La formació anuncia que no assistirà a la reunió de la mesa sectorial d'avui dimecres. La presidenta de l'Institut Català de les Dones considera vigents algunes de les lluites feministes dels 70. El Congrés inicia la tramitació d'una llei contra les ocupacions amb els vots del PP i Vox. Els populars diuen que el fenomen ha crescut de manera exponencial, però diu que el govern ho banalitza. La Global Sumut Flotilla denuncia que descobreixen la situació dels activistes segrestats en aigües internacionals. Diuen des de l'Eurocambra que la Unió Europea és còmplice del genocidi d'Israel a Palestina. Paneque defensa que el pla d'energies renovables és l'eina per evitar macroprojectes després de les queixes dels alcaldes. La Comissió d'Investigació del Parlament sobre infiltracions cita Parlon, Trapero i Esquius. S'han aprovat les compareixences després de la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. Dret a morir dignament, lamenta la decisió del Tribunal Superior, perquè judicialitzar, diu, una eutanàsia significa allargar el sofriment. Zapatero diu que la seva activitat pública i privada s'ha desenvolupat sempre amb absolut respecte a la legalitat. La Moncloa confia en la innocència de Zapatero i recorda que la denúncia prové amb un pseudosindicat, Ultramanos Limpias.

I ja tenim a punt els titulars d'àmbit social. Nova reunió Educació Sindicats el dia d'una nova jornada de vaga a les escoles Bressol. USTEC i CGT aniran a la reunió amb Educació malgrat rebutjar l'última proposta que els han fet i professors de secundària no hi assistiran. Els metges tornen a la vaga per reclamar millores laborals. Paral·lelament, el sindicat majoritari anima els metges a deixar de fer hores extres i tasques addicionals per tal d'acabar amb la sobrecàrrega estructural i planificada. La proposta d'Educació als sindicats ha estat de pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria. La conselleria també planteja un augment de personal de 2.405 efectius, la majoria més de 1.300 incorporacions per a l'escola inclusiva.

Els metges, per tant, tornen a la vaga avui dimecres i redoblen la pressió del sector públic sobre el govern. El sindicat majoritari convoca l'onzena aturada des de la tardor i critica l'immobilisme del Departament de Salut.

Martínez Bravo assenyala que el 2027 es començaran a fer passes en la reforma de la cartera de serveis socials. La consellera avisa que és una tasca bastant dantesca i que s'haurà d'actualitzar per trossos cada dos anys.

El govern obre una tercera via per exercir el socorrisme a les piscines aquest estiu. El procés facilita la inscripció al registre professional a les persones que ja disposin de la formació adequada.

seguim repassant tota l'actualitat ara a l'economia. La venda de la planta de Pascual a GURB obliga Llet Nostra a envasar a Burgos. L'empresa busca una solució per tornar a envasar la llet a Catalunya, però calcula que el procés es pot allargar uns mesos. Tipus d'interès amunt i preus alts al mercat immobiliari dona senyals de frenar. En el primer trimestre de l'any, les vendes de pisos creixen un 1%, però cau la segona mà. I tenim més titulars econòmics que estem repassant des de Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. Recorda que ens pots seguir online a calafell.tv. La Unió Europea avala l'acord comercial amb els Estats Units i retirarà els arancels a la majoria de béns industrials. L'Eurocambra rebaixa les condicions per la negativa dels estats, però s'acorda limitar el pacte en el temps. Els musclaires del Delta de l'Ebre s'enfronten al dilema de produir menys i revalorar la venda de proximitat. La campanya condicionada per la necessitat de recomprar cria i els danys per les ventades serà inferior a la passada.

Patronals i sindicats celebren l'acord de pressupostos i reclamen agilitat per executar les inversions pactades. Els agents lamenten que els comptes van tard, però veuen amb bons ulls el tren orbital i el Consorci d'Inversions.

Brussel·les permetrà avançar ajudes als agricultors per l'encariment dels fertilitzants pel conflicte a l'Orient Mitjà. La Comissió Europea avisa que el preu de l'adob més comú s'ha incrementat un 70% des de l'inici d'any. Andorra aspira a allargar l'estada dels turistes gràcies a la gastronomia d'alta muntanya i als esdeveniments culturals. Catalunya continua liderant l'arribada de turistes al país en un any amb rècord de pernoctacions. Més titulars polítics. Els aeroports catalans reben més de 2,1 milions de passatgers internacionals a l'abril, un 3,3% més que l'any passat. L'aeroport de Barcelona concentra la major part, amb més d'1,9 milions de viatgers, un 4,3% interanual més. Les dones d'entre 35 i 54 anys seran les més afectades per la irrupció de la intel·ligència artificial al mercat laboral. La transformació de la IA impactarà en un grau més alt de les treballadores en general, un 30% d'ocupacions exposades.

T'informem de tot el que passa. Un estudi avisa del col·lapse de la xarxa ferroviària quan entri en funcionament el corredor mediterrani. Calculen que amb l'entrada en funcionament del tercer fil, el tren transportarà el 10% de les mercaderies a Tarragona. El tràfic de mercaderies al port de Barcelona frega els 24 milions de tones fins a l'abril, un 5,8% interanual més. Les exportacions creixen un 13,9% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el març. Les vendes exteriors de béns d'equip augmenten prop d'un 50% i la dels productes químics cauen poc. I en general, les exportacions catalanes al març han crescut un 5,2% fins als 9.256 milions d'euros. Les importacions, en canvi, es moderen un 1,9% interanual, amb 10.351 milions de volum de negoci.

5 morts, 2 d'ells els atacants en un tiroteig en una mesquita a San Diego, als Estats Units. Les autoritats investiguen el cas com un delicte d'odi. Putin a la Xina, per què parlem d'amistat quan volem dir interessos? 4 dies després d'enlairar-se l'Air Force One de la capital xinesa i aterra el president rus amb una proximitat en el calendari que permet a Pequín exhibir diplomàcia.

I seguim repassant l'actualitat. L'OTAN confirma que els Estats Units retiraran 5.000 soldats desplegats a Europa. L'organització nega que la decisió de l'administració de Trump afecti els plans defensius dels aliats europeus. La flotilla denuncia que Israel ha disparat contra les embarcacions i que totes han estat interceptades. El govern de Netanyahu porta 430 activistes a terra hebrea, on podran reunir-se amb els seus representants consulars.

I de la plana internacional passem ara a la cultura. Crit d'alerta dels llibreters. Com compres els llibres és important. El Gremi de Llibreters engega la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, per denunciar pràctiques que debiliten el sector. Canvis al bo cultural jove. El govern espanyol amplia a instruments, material artístic i també a formació. Els qui demanin l'ajuda podran optar entre dues modalitats: gastar els 400 euros íntegrament en una categoria o bé repartir la despesa.

més temes culturals. La història de l'orgue de l'oratori de Sant Felip Neri finalitzat després de 60 anys. Punt i final a la construcció d'aquest gran orgue d'estil barroc després de 60 anys d'espera.

Mercè Pujades aborda el llibre Tries invisibles, com sobreviure a la incomoditat i el dolor de la realitat. L'obra recull 19 relats de personatges marcats per relacions tòxiques, la solitud, la bellesa i els comiats no desitjats. El blockbuster Star Wars i la comèdia dramàtica coprotagonistes a la cartellera. HBO Max estrena Rabalejar, de Paul Rodríguez i Saki La Cuesta.

El Consell de Ministres declara bé d'interès cultural el mural de Miró de l'aeroport del Prat. L'obra del pintor i el ceramista Josep Llorenç Artigas va ser un encàrrec per la seva ampliació al 1968. El nou bo cultural jove permetrà adquirir instruments musicals, material artístic o formació cultural. Urtasun rebutja els atacs contra Sergi López o Javier Bardem per denunciar la situació a Palestina. El CaixaForum analitza el fenomen del desenfocament de Monet i l'impacte per artistes posteriors. L'exposició és una col·laboració amb el museu i ofereix 77 obres de 58 artistes. La Fundació Vila Casas es querella contra el seu exdirector general per suposadament apropiar-se d'uns 400.000 euros. La institució cultural diu que Joan Torres va passar d'empreses amb despeses culturals i va simular la firma de mecenes.

El Museu Nacional d'Art de Catalunya presenta un incident de nul·litat contra la denegació de l'informe tècnic sobre els murals de Sixena. El museu creu que negativa lesiona el dret a fonamental de defensa i resulta, diu, constitucionalment inacceptable.

Moment de repassar la premsa esportiva. Pep Guardiola es queda sense Premier League després de l'empat. Fa que el combinat aconsegueixi matemàticament un títol que se li escapava des de l'any 2004. Pedri confessa el cop anímic que ha suposat la lesió a Fermín. El migcampista blaugrana està protagonista en un acte publicitari al centre de Barcelona que ha aixecat una gran expectació. Homenatge a Sant Jordi a la quarta samarreta del Barça 2026-2027. El model filtrat se suma a les altres tres equipacions que seran una realitat la temporada vinent. Portugal amb la tàctica de la Fuente per al Mundial. La selecció lusitana estarà capitanejada per un Cristiano Ronaldo que busca la glòria en la seva última Copa del Món de la mà del català Robert Martínez.

hackegen el Bernabéu a Google Maps. Continua descontrolat el hackeig del Santiago Bernabéu. De fet, l'estadi del Madrid apareix rebatejat de diferents maneres que furguen en les últimes ferides del Club Blanc. La batalla que ve, l'únic precedent de Flick Mourinho somriu al Barça. L'alemany i el portuguès només s'han enfrontat a un Bayern de Múnich Tottenham la temporada 2019-2010. En ciclisme, Paula Blasi imparable. Torna a competir i s'embutxaca una altra clàssica. Continua imparable per

esportiva d'avui, dimecres 20 de maig. Ha arribat el moment de l'efemèride musical. Tal dia com avui, de l'any 2012, va morir Robin Gibb, cantant britànic de la banda Bee Gees. Us deixem amb un dels temes musicals d'aquesta banda. Molt bon dia.

0: Bon dia, bona hora, família. Engeguem el Calafell Matí. Són les 9 en punt del matí d'aquest dimecres, dia 20 de maig de 2026. En directe des de Calafell Ràdio 107.9 FM. També a través de la nostra emissió online. Compartirem 4 hores, com sempre, amb l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, engeguem ja mateix. Ho farem, com sempre, amb les dades del dia, el que celebren aquest 20 de maig. També tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Amb això arribarem al punt de 2:15 del matí. Els dimecres, aquest punt horari, arriba l'espai de regidors portaveus. Avui ens acompanyarà el Marc Caselles, és el regidor de Seguretat a l'Ajuntament de Calafell, regidor no adscrit. En aquesta és la que engeguem avui, l'última volta, última participació d'aquesta temporada radiofònica de Calafell Ràdio 2025-2026. A 2:15, el Marc Caselles, aquí a la ràdio. Com sempre, els dimecres, a partir de 2:15, anem a un dels centres educatius del nostre municipi, l'Espai de les Escoles. Avui ens portarà fins l'escola mossèn Jacint Verdaguer. A les 11, el temps, i tot seguit, en temps d'actualitat, parlarem de l'eclipsi solar d'aquest estiu, d'aquest mes d'agost, aquí a Calafell, a la comarca del Baix Penedès. I a punt d'estrena és l'espai que cada dimecres ens presenta les novetats a les diferents plataformes. L'espai conduït, sempre capitanejat per la Júlia Pont, que avui, malauradament, no ens acompanyarà, però tindrem l'espai igualment, no us preocupeu. A les 12 del migdia, La meva manera, la cuina que viatja a través de la gastronomia. Viatgem a diferents punts del món amb la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segura Calafell. I abans d'arribar al final, a partir de 12:15 i fins la 1, tenim música, tenim consells, però també les activitats, l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat. Som al Calafell Matí de Calafell Ràdio. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats. Comencem!
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs vinga, som-hi. Dimecres, dia 20 de maig, una jornada que celebra el Dia Mundial de les Abelles. Una jornada destinada a conscienciar sobre la importància dels pol·linitzadors per al medi ambient i l'alimentació humana. Aquesta jornada, aquest dia, posa en relleu les amenaces que pateixen les abelles, com la pèrdua d'hàbitat o l'ús de pesticides, i destaca el seu paper essencial per la biodiversitat i l'equilibri dels ecosistemes arreu del planeta. I avui també es celebra el Dia Mundial de la Metrologia. Metrologia, no metrologia, Metrologia, una jornada que commemora la signatura de la coneguda Convenció del Metre el 20 de maig de 1875 per part de representants de 17 nacions. Una efemèride aquesta que destaca la importància de la metrologia, la ciència de les mesures, que és essencial per garantir la precisió, la fiabilitat i la comparabilitat de les mesures en àmbits com la ciència, la indústria i el comerç a nivell mundial. I el 20 de maig se celebra el Dia Internacional dels Assajos Clínics, amb l'objectiu de donar a conèixer a la població en què consisteix la recerca mèdica per desenvolupar vacunes i medicaments a diferents malalties. Una jornada que posa en valor la importància dels assajos clínics en progrés, el progrés de la medicina, ja que permeten comprovar la seguretat i l'eficàcia dels tractaments abans que arribin als pacients. I avui, 20 d'abans, també es celebra el Dia Mundial de la Malaltia de Behçet. Una malaltia rara, crònica i no contagiosa que afecta milers de persones arreu del món, també coneguda com el síndrome de Behçet. Va ser descrita l'any 1937 pel doctor Ulussi Behçet. Aquesta jornada té com a objectiu també donar visibilitat a la malaltia, sensibilitzar la societat i promoure la recerca per millorar-ne el diagnòstic i també el tractament. Doncs tenim aquestes 4 celebracions avui: Dia Mundial de les Abelles, el Dia Mundial de la Metrologia, el Dia Internacional dels Assajos Clínics i també el Dia Mundial de la Malaltia de Behçet. Vinga, anem per les celebracions, les efemèrides musicals. If you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby, if you give it to me. I'll give it to you as long as you want. Avui Busta Rhymes. Celebra el seu aniversari fa 54 anys perquè va néixer un dia com avui, 20 de maig, però del 1972. És un raper estadounidenc molt influent dintre del gènere hip-hop, conegut pel seu estil ràpid i enèrgic i per la seva llarga trajectòria musical. Busta Rhymes avui fa 54 anys. I cantants i músics més coneguts, més influents. Aquest és Joe Cocker. Va néixer un 20 de maig del 1944. Cantant britànic de música rock i soul, famós per la seva veu rasposa i també interpretacions emblemàtiques que el van convertir en una llegenda de la música. Avui el recordem, a Joe Cocker. Avui, hagués fet anys, va néixer en el 1944, un 20 de maig com avui.

recordem a Joe Cocker, que hagués avui celebrat 82 anys, però també recordem a Robin Gibb. Ens ho deia ara fa una estona la Mireia Romaguera. El 20 de maig del 2012 moria Robin Gibb, una de les veus més reconeixibles de la música i del pop i disco. Tenia 62 anys, feia temps que lluitava contra un càncer de colon i de fetge. Juntament amb els seus germans Barry Morris, van formar part dels mítics Bee Gees, autodèxits universals com Stayin' Alive, que estem escoltant, el How Deep Is Your Love o Night Fever. El grup va marcar tota una generació i es va convertir en un dels grans símbols de l'era disco gràcies, sobretot, a la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever. La veu coneguda i emotiva de Robin Gibb va donar personalitat pròpia als Bee Gees, que van vendre més de 200 milions de discos arreu del món. I amb la mort d'aquest cantant, del Robin Gibb, moria una clau històrica, una figura clau històrica del pop britànic. Doncs avui el recordem, a Robin Gibb, que moria ara fa 14 anys.

I la quarta i l'última de les efemèrides musicals és per parlar d'ella. S'ha parlat molt de la seva edat, de que sempre està estupenda i que li encanta passar pel bisturi pel quiròfan. Avui fa anys, Cher. Va néixer el 20 de maig del 1946, per la qual cosa queda clar. Avui fa 80 anys. La incombustible Cher, superestrella mundial del pop, considerada una de les artistes més icòniques de la història per la seva longevitat, èxits i capacitat de reinvenció constant. Doncs queda clar, té avui, ja compleix 80 anys la Cher. Està estupenda, això sí, a cop de bisturí i a cop de talonari. Ens quedem amb una de les seves cançons mítiques. Amb Cher us donem el bon dia.

0: que tenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
1: Amb Billy Thatcher hem arribat a les 9 i 13 minuts. Molt bon dia.
0: Calafell Matí. El temps.
1: Doncs vinga, anem a conèixer quina meteorologia, quin temps ens espera per aquest dimecres dia 20 de maig de 2026, aquí a Calafell, també a la comarca del Baix Penedès, amb la crònica habitual a aquestes hores matinal del Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta ja molt estable, dominat pel sol, amb predomini del cel clar o amb algun núvol prim ara al matí que enterminarà una mica el cel i també algun núvol puntual de cara a la tarda amb unes temperatures que s'han mantingut de nit i pujarà una mica de dia situant-se entre els 15 i 16 que hem tingut de mínima mentre que la màxima podrà arribar avui als 24 amb una humitat alta, sobretot de nit. Vent feble enterrà a l'inici final del dia i deixa boca al centre de la jornada, fent que la mar sigui tranquil·la amb una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid amb sol i cel clar, amb algun núvol al final del dia i amb una temperatura que es mantindrà aquesta nit al voltant dels 16 graus, mentre que demà la màxima podrà arribar als 24 amb una humitat alta. Vent feble enterrà a l'inici final del dia i deixa boca al centre de la jornada amb una mar arrissada o amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
1: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs ara mateix, a les 9 i pràcticament 15 minuts, a un quart de 10, aquí a Calafell, a la zona de la platja de Masbel, a la zona de l'Estany, tenim molta presència de núvols que entrenyinen el sol. Però avui la temperatura és força més alta que no pas ahir, que registraven 16 graus. Ara són 19 els que es registren ara mateix aquí a l'Avinguda Cossetània 21-23, a l'exterior dels estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv. A les 11 tornarem a parlar amb Josep Miró perquè ens actualitzi la crònica del temps per les pròximes hores. Anem per l'actualitat del dia en titulars, anem pel més destacat de la premsa comarcal i que podem llegir en aquest dimecres. Començarem avui per diaridetarragona.com a la secció Costa. Condemnat a 25 anys de presó per intentar cremar vives la seva exdona i la seva excunyada al Vendrell. El Tribunal Suprem ratifica la pena a un home que va incomplir una ordre d'allunyament, va accedir de matinada al pis pel balcó i va utilitzar líquid inflamable per atacar les dues víctimes abans de provocar un incendi. El Tribunal Suprem ha confirmat de manera definitiva la condemna a 25 anys i mig de presó imposada a un home per un atac ocorregut al Vendrell durant l'estiu del 2020, en què va intentar matar la seva exdona i la germana d'aquesta després d'accedir de matinada a l'habitatge, incomplint així una ordre d'allunyament vigent i utilitzant líquid inflamable per agredir-les abans de provocar un incendi a l'interior del domicili. La sentència deixa ferma la condemna per dos delictes d'assassinat en grau de temptativa en concurs amb un delicte d'incendi, a més d'una pena per un delicte continuat de trencament de condemna en concurs amb un delicte continuat d'amenaces. També manté les prohibicions d'aproximació i comunicació amb les víctimes i les indemnitzacions econòmiques fixades durant el procediment judicial. I el president del Consell Comarcal planteja el canvi de província i Esquerra Republicana ho titlla d'irresponsable. Ramon Ferrero descarta un canvi de província davant del menyspreu de Tarragona, ja ho dèiem bé. A la insistent reivindicació de formacions polítiques que impulsem, com impulsem Penedès Junts, perquè el Baix Penedès passi a formar part de la província de Barcelona, una proposta a la qual també se sumen els representants del partit del Vendrell, Banyeres del Penedès, Baivei i la Bisbal del Penedès, tampoc no hi tanca la porta el president del Consell Comarcal alcalde del Baix Penedès i alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, del grup del PSC. En una entrevista a la ciutat, Ferrer assenyala que no tenim cap problema amb la província de Tarragona. Jo hi vaig néixer, diu, però en els darrers anys tot ha canviat molt i hi ha molta influència de l'àrea metropolitana de Barcelona. Pràcticament a Tarragona només hi anem per qüestions burocràtiques i de tant en tant als hospitals. Podeu llegir aquesta notícia a Diari de Tarragona. Aquesta entrevista a Ramon Ferrer sombra aquest possible canvi de la comarca del Baix Penedès a la província de Barcelona. Hi ha mort Rosenda, l'ànima del bar de la colònia ferroviària de Sant Vicenç durant els anys 50. Els veïns de Rosenda Rosent de Creus, a Sant Vicenç de Calders, va impulsar un mural en agraïment. Va morir ara als 100 anys d'edat. Rosent de Creus, que durant dècades va regentar el recordat bar Creus, de la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders, ha mort a l'edat de 100 anys. La pèrdua de Rosenda és també la d'una part de la colònia ferroviària. Els veïns que encara hi viuen i que van conèixer el bar Creus, el bar de la Rosenda, lamenten profundament la seva mort. I acabarem avui a la Fura del Penedès.cat. Parlen de Calafell, que vol aturar la degradació del poblet abandonat de Montpeó. A dalt d'un turó i a tocar de l'urbanització Calafell Park s'aixequen les restes del poblet medieval de Montpeó, una de les zones més desconegudes del municipi de Calafell. Es tracta de les ruïnes de mitja dotzena de masies, l'origen del qual està fixat en el segle XI i que, segons l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, durant una època va ser un punt d'aturada important dels ramats que feien els camins de la transhumància. El poblet va quedar deshabitat a mitjans dels anys 50 del segle XX i des d'aleshores el seu deteriorament ha estat constant. El fet d'estar situat en una zona poc accessible i que una part de les finques sigui de propietat privada ha impedit fer cap mena de manteniment. Ara, però, el consistori té la intenció de revertir aquesta situació i el primer que necessita és aconseguir-ne tota la propietat, ja que actualment només té aproximadament la meitat. I el Baix Penedès veu en l'eclipsi una oportunitat per fomentar un nou model de turisme. Serà l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost, que serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. I aquí, a la comarca del Baix Penedès, on aquest fenomen es podrà veure de manera clara, s'espera l'arribada de milers de visitants que voldran gaudir d'aquesta experiència, que tindrà lloc entre 8:15 i 9:15 del vespre. Per preparar-se bé i treure'n partit, la comarca ja treballa en l'organització de diferents aspectes al voltant del fenomen. El passat divendres, el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada que, impulsada pel Consell Comarcal i la Universitat Rovira i Virgili, va servir per analitzar el seu impacte en diferents àmbits, com ara l'econòmic o el científic, així com l'astroturisme. I és que esdeveniments com l'eclipsi solar cada cop mobilitzen més persones que es desplacen per poder veure de prop aquests efectes. És l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 20 minuts del matí.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: I abans d'una pausa, cançó, música de Joe, el Joe Kerry, amb aquesta cançó, End of Beginning. Bon dia.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.

0: 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1, amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
4: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 3 de noig, arribem al punt de 9:45 del matí. Moment per l'abans de l'abans informatiu de Calafell Ràdio. Moment de conèixer en titulars les notícies més destacades d'aquest dimecres 20 de maig de 2026 amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola, molt bon dia.
0: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell du a terme el Pla Director de l'Arbrat del municipi. És un document que estableix criteris per gestionar adequadament aquest arbrat, que als carrers presenta diverses deficiències i desequilibris. A més, actualment a Calafell hi ha un centenar d'escocells buits i l'Ajuntament de Calafell hi està treballant. I l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. Al Baix Penedès, on aquest fenomen es podrà veure de manera clara, s'espera l'arribada de milers de visitants que voldran gaudir d'aquesta experiència. El passat divendres, el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada sobre l'eclipsi solar. En parlarem a les edicions dels informatius. L'Ajuntament de Calafell convoca la ciutadania a una audiència pública per a la redacció del Pla d'Acció Municipal 2027-2030. El Vendrell participa un any més a la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Enguany arriba la 16a edició amb el lema Compra a prop, arriba lluny. Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. I les exportacions creixen un 13,9% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el passat mes de març. Les vendes exteriors de béns d'equip augmenten prop d'un 50% i la dels productes químics cauen poc.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El casal d'estiu del Calafell Aventura tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes i enguany els infants s'endinsaran en una aventura màgica on s'uneixen dos mons fascinants, la selva del Llibre de la Selva i la fantasia de Peter Pan. Hem parlat amb l'Isidre Ferrés d'aquest casal que engloba creativitat, esport, expressió corporal i molt més.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: 15 segons i arribem al punt de 2:15 del matí. I ja sabeu que tots els dimecres a partir d'aquest punt horari engeguem nova edició de l'Espai de Regidors Fortaleus, engeguem l'última ronda de participació dels diferents regidors que volen participar d'aquest espai i que tenen representació en el consistori calafellenc. I obrint aquesta última ronda de la temporada radiofònica tenim el Marc Casellas, és el regidor de Seguretat a l'Ajuntament de Calafell, regidor no adscrit. Molt bon dia i benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, Marc, com estem?
1: Molt bé.
0: Doncs última ronda de participació, perquè ja tenim l'estiu aquí, en res ja, doncs això, el municipi s'omplirà de moltes més persones que habitualment trobem la resta de l'any. Sí. I ja que estem a l'última ronda de participació, i ja que encetem ara el mes de maig, l'últim any de legislatura, doncs preguntar-li com preveu aquest últim any i sobretot preguntar-li per al seu futur polític.
1: Bueno, aquest últim any, com els últims tres, he apretat l'accelerador fins al final i treballar fins l'últim dia pel municipi, que és realment el que nosaltres ens hem proposat, treballar fins l'últim dia com el primer. El meu futur polític, en principi, encara estem barejant les opcions i no hi ha res tancat ni res. Ens agradaria, o m'agradaria, continuar sent regidor, però en principi, bueno, estem barejant diverses opcions. Mm. Sempre surten partits polítics i bueno, com t'ho diria, gent que ja s'ha presentat o bueno, sempre la democràcia sempre està oberta a tots els partits polítics i la gent que es vulgui presentar, però nosaltres, ja et dic, treballem fins a l'últim dia apretant l'accelerador al màxim. És un projecte a llarg termini i intentarem, pues, ser les pròximes eleccions a l'Ajuntament.
0: Recordem que s'ha desvinculat totalment del grup de Junts, ara és regidor no adscrit.
1: Sí, correcte.
0: Està parlant de negociacions, alguna xerrada sobre aquest futur polític amb altres grups?
1: No, la veritat és que hem tingut ofertes, hem parlat amb gent i tal, però no hi ha res concret i tenim les portes obertes, queda un any encara, és bastant llarg, ja, amb els plens i tota la gent que es vol presentar o ja s'ha presentat, ja ha començat quasi el curs polític, falta un any, la gent ja comença a apretar per les eleccions, nosaltres continuem treballant com sempre, nosaltres no apretem perquè vinguin eleccions, sinó apretem perquè Calafell s'ho mereix i fins l'últim dia treballant a fons.
0: La seva voluntat és seguir, doncs això, a primer nivell de la política municipal com a candidat en alguna llista, eh?
1: Sí, jo sempre ho he dit. A mi m'agradaria continuar, i sobretot a mi m'agradaria continuar amb la regidoria de Seguretat. És una de les regidories que potser no agrada a molta gent, però m'hi he sentit molt còmode i, a més, he disfrutat moltíssim, estic disfrutant i espero que aquest últim any pugui disfrutar de la regidoria i dels grans professionals que tinc a comissaria.
0: Doncs, si li sembla, Marc, anem a parlar d'aquesta regidoria i del que comporta, com, per exemple, el dipòsit municipal, el de la grua, que està en construcció. En quin moment ens trobem i, mentre no la tenim acabada, què està passant amb aquests vehicles?
1: Ja, bueno, ja han fet el contracte, ja han començat les obres, el que passa és que hi ha un desnivell molt gran i a més s'ha de fer un muro. Ho tindrem llest aquest estiu segurament, llavors estem començant ja a notificar amb la gent que té cotxes des de fa molt de temps per poder-los anar destruint, perquè clar, si no aquí et trobes amb 200 cotxes en un moment.
0: Hi ha cotxes que no els reclamen?
1: Sí, correcte. A més, clar, el pupil·latge, per exemple, de la grua, més l'ascensió, més la grua, és un cost, i a vegades depèn del temps que porta aquest cotxe al dipòsit, no sé si són, ara t'ho dic de memòria, són potser 150 o 200 euros cada mes, si fa 2 anys que està el cotxe aquí.
0: Clar, això va sumant.
1: Clar, això va sumant i se'n poden anar 3.500 euros.
0: I el propietari està obligat a abonar aquests diners?
1: Sí, correcte.
0: És a dir, per molt que es desfaci i que no vulgui saber res del cotxe, també té l'obligació d'abonar aquests diners.
1: Sí, sí, clar, nosaltres li hem fet un pupil·latge, li hem esperat amb ell a que vingui a reclamar el cotxe. Llavors, clar, un cop no reclama el cotxe, que està 2 anys o un any, que nosaltres el gran problema que hi ha del tema del dipòsit és que la burocràcia són com a mínim 4 mesos. S'ha d'enviar una carta, s'ha de tornar a enviar una altra carta, presentar-ho al BOE, i tot això és molt, molt tediós. Llavors, nosaltres anem fent la feina i arriba un moment que el cotxe es destrueix.
0: Clar.
1: Llavors, tu continues tenint la sanció, continues tenint la grua, que la sanció són 200 euros, la grua són 180, i 200 euros, 150, 200 euros mensuals per tenir un cotxe allà, arriba a 3.000 euros i el cotxe val 1.500. Que llavors no et surt a compte, i llavors, bueno, doncs, el donem per destrucció, va fer una licitació en el seu moment, que s'encarrega un desguàs de vindre'ls a recollir, els destrueix, ens dona el certificat i llestos.
0: Mm-hmm. Actualment, aquests cotxes, si no tenim aquest dipòsit acabat, on s'estan dipositant, on estan, on es troben?
1: N'hi ha alguns que estan al costat de comissaria, que són els del dia a dia, per els cotxes que nosaltres retirem, per exemple, pel Mercadal o perquè hi ha una ocupació d'un gual o el que sigui, llavors nosaltres els tenim a prop de comissaria i, si no, per allà al carrer Pescador, que tenim també un petit terreny que en caben 10, 12, 15 cotxes, i llavors els tenim allà. Llavors, quan els venen a buscar, nosaltres els hi donem encantats perquè el cotxe és seu, i llestos. La gent que no ve a reclamar els cotxes, llavors, al cap d'un mes de tenir-lo allà, l'agafes i els portes a un altre lloc per guardar-lo. Clar, el cotxe no és teu.
0: Permeti'm l'opinió, però em sembla una mica increïble que la gent no reculli el seu cotxe, perquè ara mateix, si se m'emporta ara mateix el meu cotxe a la grua, jo a l'hora ja estic allà recollint-lo.
1: Clar, no pots anar a casa. Sí,
0: evidentment.
1: Però la veritat és que això passa. Potser tenim 100 cotxes que no els han
0: vingut. Que no els han reclamat, eh?
1: Clar, llavors hi ha cotxes abandonats de la via pública que llavors nosaltres, abans d'agafar-los, ja comencem aquests 4 mesos de burocràcia. Per què? Per no tenir-los allà eternament. Llavors ja els agafem i ja directament els portem a destrucció.
0: Canviem de tema, regidor. Anem a parlar d'aquesta oposició per noves places de la policia local, que en poques setmanes, en pocs dies, es farà. Noves places, eh? Això sempre és un titular. Noves places de policia, sempre molt esperades.
1: Sí. A més, com que sempre les demano, les noves places, llavors ara ja les tenim. Comença el dia 5 de juny, comencen ja les culturals i les específiques. Tenim 7 places, més les que es puguin produir, que poden arribar fins a 11. No ho sabem exactament, més que res, perquè si no els de recursos humans em mataran.
0: Yeah.
1: Però són 7 places oficialment i s'han presentat 230 persones. Llavors, el 5 de juny comencen aquests dos temaris, que ho farem a la pista d'entreno del polideportiu. I llavors ho farem tot amb una tongada, ficarem on entrenen el hockey, ficarem taules i cadires per 240 persones i llavors ho faran in situ allà. Tenim un tribunal que ho controla tot i llestos. I llavors, entre revisió, després hi ha les físiques...
0: Són innovadors, és un procés llarg aquest.
1: Oh, llarguíssim.
0: Per això.
1: La veritat és que...
0: Fins que no es materialitza, doncs, al final, aquesta persona que s'incorpori al lloc de treball, doncs pot passar molts mesos. A més, clar, jo que sempre ens diu, bueno, tenim la plaça, però a vegades han d'anar a l'acadèmia, han de fer formació...
1: Clar, o sigui, aquestes 7 persones, teòricament... o no són policies, si tenim la gran sort de que agafa aquestes places la policia, hòstia, ja no han d'anar a l'acadèmia, hòstia, l'endemà a treballar.
0: Clar.
1: Però la gent que no són policies que agafen aquesta plaça, setembre-octubre han d'anar 8 mesos a l'acadèmia. Durant 8 mesos no els tindrem. Clar, llavors, sí que després pues, ja són policies i tal, però, clar, han d'anar a l'acadèmia.
0: Sempre m'ha sorprès una miqueta aquest ordre, no?, de funcionar. Normalment un està format i després es presenta a l'oposició, vull dir, amb tot, eh? Vull dir, presento una plaça, la guanyo, si jo tinc la formació i si estic, doncs, això, capacitat. Però veu que la policia funciona diferent, eh?
1: La policia funciona diferent, a més, jo em sorprenc des del primer any i ara que em porto 3, continua sorprenent.
0: Per això.
1: És allò que dius, em presento de policia sense saber ser de policia.
0: Per això.
1: Clar, dius, hòstia, és curiós. Que llavors, després d'aquestes dues, va les físiques, va l'entrevista, va el psicotècnic, i llavors tot això porta un procés i uns tempos. En principi, els podrien tindre aquí el juliol. El que passa és que, clar, com que es presenten moltíssima gent, doncs és més llarg. Sempre les oposicions, nosaltres sempre ho volem fer molt bé, molt per la llei, que ningú ens pugui impugnar res, perquè llavors sempre s'allarga molt més i sempre són problemes, i ho intentem fer tot el millor possible.
0: Se'n recorda, ara fa un any aproximadament, a la biblioteca, que estàvem en els estudis provisionals, fèiem l'entrevista de presentació del nou cap de la policia local, en Ferran Martínez, sí. Se'n recorda?
1: Sí, sí.
0: Clar, ha passat un any, o potser una miqueta més d'un any, i clar, el Ferran venia, o bé, amb un projecte que mica en mica es va consolidant i va agafar en forma. Esteu en negociacions, no?, una miqueta, per implantar aquest projecte de l'inspector en cap, en Ferran Martínez.
1: Sí, ell va entrar al juliol... El Ferran...
0: Era juliol?
1: Juliol, sí. Crec.
0: No, és que no li sabria dir. Recordo això, l'estudi provisional que teníem,
1: sí,
0: a la biblioteca.
1: Abans d'estiu, perquè...
0: Sí, per clar, això.
1: Ell va entrar quan comencen les festes majors, tota la gent que ve i tal, i llavors,
0: doncs,
1: clar, estava una mica saturat.
0: Aproximadament un any, podríem dir.
1: Sí. El problema que té el Ferran és el regidor que té.
0: Què vol dir? Vostè?
1: Sí.
0: Val.
1: Perquè jo ho vull tot ja.
0: Sí.
1: I llavors ell, jo entenc de que primer ha de mirar on t'ha aterrissat, com és la infraestructura de la policia,
0: correcte,
1: la gent que treballa, com treballa, i llavors ara ha estat disposat a fer un projecte que és molt correcte, o sigui, amb la no poden tenir molts gastos amb tema del capítol 1, de sous, ha fet un projecte per tenir molta més policia al carrer. 24 hores, 7 dies a la setmana. Clar, nosaltres treballem 24 hores. Llavors, la policia intentem, amb aquest nou model, tenir molts més efectius al carrer, i llavors la gent està... Teòricament hauria d'estar molt més protegida, molt més contenta. A més, no anirem a reacció. O sigui, sabrem on hi ha potser una mica més de delinqüència i tal, i llavors poder fer patrullatges allà. Però clar, si no tenim més policia, si no tenim gent al carrer, això és impossible. Llavors hem modificat una mica trànsit que passa a Seguretat Ciutadana, que ara és la unitat operativa, i llavors tindrem molts més operatius 24 hores. Llavors es crea també la unitat de proximitat. La unitat de proximitat l'únic que és com fèiem abans els policies, que coneixien a tothom, coneixien el del súper, coneixien el de l'estanc, coneixien el de la botiga, i vas passejant a peu pel passeig, per l'Avinguda Catalunya, pel port, per tot arreu, coneixent gent, si hi ha algun problema, nosaltres estem aquí, tal i Pasqual, que és el Manolo, que és el José, que és el Josep, que és el Pere... Llavors, coneixes molt més a la gent i t'explica el problema que tenen i llavors intenta solucionar-ho. Llavors, OH queda igual i els 7 efectius, doncs, ja entraran en el seu lloc i tindrem molta més gent al carrer.
0: Més policia i més pròxima a la ciutadania, aquests serien els grans trets, no?, d'aquest projecte del nou inspector.
1: Sí, el problema...
0: Que ja no és tan nou, eh?
1: No.
0: De l'inspector en Ferran Martínez.
1: Sí, el gran problema que hi ha és que quan tu veus un policia dius, hòstia, la poli.
0: No, bueno, és una figura que dona...
1: És una figura, doncs, que dona respecte.
0: Sí,
1: però nosaltres volem que la gent interactuï amb la policia, que estigui tranquil·la, que quan, si tens algun problema, el primer que has de fer és anar a la policia.
0: Bueno, evidentment, que quan hi ha alguna cosa, amb respecte o no, sempre et
1: trucava
0: la policia.
1: Sí, ha de ser més propera. Sí. Al fi i al cap són treballadors pel municipi i per la gent del municipi.
0: Doncs mica en mica, no?, que ens anirà, doncs, implantant aquest nou model de la policia. I parlem de noves ordenances de convivència. S'està modificant aquesta ordenança, sobretot basat o centrat o amb l'objectiu del tema dels manters, no?, que porta cua aquest tema.
1: Sí, és un gran problema de tota la costa. Tots els municipis tenen manters. Recordem sempre que són persones que s'han de guanyar la vida, ho entenem tot. El problema és que són il·legals i estan fent una funció que és il·legal. Llavors van penjar els famosos cartells al passeig, corre cuita a Setmana Santa. Aquí dono les gràcies a la brigada perquè es van fotre un fart de treballar, però hem de modificar la nostra ordenança per poder també sancionar a qui compra manters i a qui compra. Intentarem, doncs, clar, si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Intentarem, ara d'aquí poc, intentarem també fer una, amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, poder fer alguna intervenció abans de l'estiu per poder tenir-los controlats. És una venda il·legal i que no ens podem permetre, més que res, perquè les botigues i els comerços que tenim a Calafell, ells paguen tots impostos, i és injust que una persona que vengui el mateix que vens tu, que ell no pagui impostos. És que no es pot ser, ja. És impossible.
0: Però justament jo sóc una persona que per la meva feina, doncs, quan es fa el Mercadal, no hi puc passar-me, però el dia 1 de maig era festiu, era divendres, i vaig passar-me pel Mercadal de Segur de Calafell i estava ple de manters.
1: Sí, sí, sí, és que és un problema.
0: Però ple.
1: Ple. Però, curiosament, a Calafell, els dimarts, quan hi ha el Mercadal de Calafell, no n'hi han. Per què? Perquè a Calafell no hi ha oferta, no hi ha demanda. Mm. Segurament, els divendres sí que hi ha més demanda i llavors pues, s'hi fiquen. També tot això s'ha d'arreglar. O sigui, ja no és treure els manters del passeig.
0: Però jo li deia això més que res perquè en aquell moment jo mirava a veure si hi havia alguna gent, sigui de paisà o si ho intueixes, no? Mm-hmm. I no hi havia, doncs això, continuava els manters i fins i tot anava una persona i dic, no compris perquè et multaran. Sí, sí. Ja et sancionaran pel fet de comprar.
1: Per això el nou organigrama del Ferran, per tenir més policia al carrer, clar. El problema que hi ha del Mercadal, per exemple, de Segur, és que és un horari d'entrades i sortides de col·legis. Nosaltres també protegim les entrades sí. i les sortides de col·legis. Mm. Llavors, tens hipotecat tota la policia per entrades i sortides, a part d'emergències. Les emergències doncs, s'agafa, es marxa dels col·legis i punt. Però, clar, si tu estàs entrades, sortides dels col·legis,
0: no
1: tampoc
0: pots
1: no pots estar aquí.
0: Bandes.
1: Llavors, per això necessitem més gent al carrer.
0: Tornant a això de la modificació d'aquesta ordenança, en què es modificarà?
1: En poder sancionar a qui compra. O sigui, nosaltres ens vam centrar en una llei orgànica.
0: Sí.
1: El problema és que la nostra ordenança és molt més fàcil sancionar nosaltres amb la nostra ordenança que no agafar una llei de la Generalitat o del govern espanyol o el que sigui. Llavors nosaltres tindrem la nostra ordenança, aprofitarem per intentar modificar amb les necessitats del gual, de mobilitat i tal, intentar modificar, ja que hi som, llavors ens hem de sentar amb els tècnics i els polítics, llavors, doncs, cadascú diu la seva i llavors intentarem modificar-ho. Ja ho vam modificar el primer any que vaig estar jo a la regidoria, els horaris dels locals de venda de menjar a la gent i els supermercats, que sí. han de tancar a les 11 i han de tancar a les 10, i farem el mateix. El problema que hi ha de les ordenances és que, tornem-hi, tot ha de ser molt legal, tot molt ben fet, i porta 3 mesos. Llavors, clar, el problema que hi ha és que arribarem just a l'estiu les tindrem, però, clar, són 3 mesos. El Setmana Santa vam poder ficar, com a mínim, una informació que la gent, escolta'm, no compris els manters perquè això, per l'altre...
0: No s'ha començat a sancionar?
1: No. S'ha començat a informar a la gent. Mm. Clar, tu no pots agafar, penjar un... Crec que va ser el dimecres... Dimecres, sí. Va ser el dimecres de Setmana Santa, penjar sí. els cartells i el dijous multar.
0: Clar.
1: Que et diran de tot. O sigui, tu has de tenir una mica...
0: Necessitem una informació,
1: una
0: no?
1: Una mica d'informació i llavors, pues, clar, si no, és que sempre la policia sempre són els dolents. Llavors,
0: per quan podria estar aquesta ordenança ja activada?
1: Jo espero que abans de... Hauria de passar pel ple, del juny o del juliol. Mm. I llavors, automàticament, quan passa pel ple, s'aprova. I llavors ja estira endavant.
0: Sap que disposa de 20 minuts, ens queden doncs 2 minuts i escaig. Anem a parlar del Tour de França. De fet, aquesta setmana, aquests dies, s'ha fet una presentació, una reunió d'alcaldes i de regidors. Vostè hi va ser, com
1: sí,
0: a regidor de Seguretat.
1: Vaig tindre la gran sort de poder estar i compartir amb els altres alcaldes de tot el circuit del Tour de França. Ho tenim més o menys tot muntat amb el tema de seguretat. Tenim la gran sort que 15 municipis de Catalunya ens han ofert la seva protecció civil. Nosaltres som molt de protecció civil a Calafell. A més, tenim un gran col·lectiu. I llavors, vam fer una crida amb moltes proteccions civils i llavors ens van ofert bastanta gent. Jo crec que serem uns 70-80 persones de protecció civil, més la policia, més els voluntaris mateixos del Tour de França. I llavors ho tindrem tot cobert. Jo, realment, el 5 de juliol és una festa, el Tour de França és una passada quan passa l'organització i tal, jo aconsello a la gent que no agafi el cotxe. perquè pot ser una mica moure't amb cotxe. Si no és urgent, és el dia perfecte sense cotxe, perquè ens passa mossèn Jaume Tovelles i la C31 i ens ho talla pel mig. Llavors la circulació serà complicada. Ja ens estem sentant amb gent de mobilitat dels altres, de Cunit i del Vendrell, per poder que la gent pugui circular, però aconsello a la ciutadania de que en aquell, el 5 de juliol vagi a peu, agafi la bici i deixi el cotxe a casa, perquè serà complicat.
0: Hi ha qui pensa que és massa en renou, masses coses per un minut de glòria, perquè això passa ràpid i ja
1: bueno,
0: està.
1: A més, a Sant Jaume d'Ovelles és baixada i a la C31 quasi també és baixada, mitja hora és un luxe, en 10 minuts ho tenim llest.
0: Això nosaltres no ho hem escollit, se'ns ha inclòs dintre de la ruta del Tour de França. Aquesta primera etapa em sembla que és...
1: És la primera etapa que surt des de Tarragona fins a Barcelona. I llavors està allà des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda. No passen cotxes, no poden passar cotxes.
0: 9 del matí fins a les 3 de la tarda?
1: Correcte.
0: Això, en ple mes de
1: juliol.
0: De juliol, això serà un caos.
1: Jo intentarem amb mobilitat i la policia poder donar serveis a tothom que es pugui moure. Això està claríssim.
0: Imagino que també s'haurà d'informar prèviament, no? Perquè per consciència, almenys a la ciutadania, no agafeu el vehicle.
1: Sí, setmanes abans farem una campanya, intentarem que col·labori, com sempre, Calafell Ràdio, per explicar a la gent el que ha de fer, el que no ha de fer, intentar no agafar el cotxe. És una festa, hi ha moltíssima gent que ens ve a veure només perquè passa el Tour per Calafell, i disfrutar d'això. O sigui, és un dia sense cotxe. Diumenge doncs vas a la platja a peu. I vas
0: És diumenge.
1: 5 de juliol és diumenge.
0: Doncs encara ho posem pitjor, perquè n'hi ha més persones encara.
1: Sí, l'hem clavat. Però ja et dic, ja portem mesos sentats amb Mossos d'Esquadra, amb policia i amb la gent del Tour de França. Ens han donat totes les facilitats del món. La veritat és que l'organització ho tenen tot molt apamat, però, clar, amb nosaltres ens creua com a Cunit, a Cunit també els hi creua pel mig. Som els únics dos municipis pràcticament que ens parteix el municipi per la meitat.
0: Doncs serà qüestió d'informar, de posar antecedents a la població, i conscienciar que aquell dia, aquell diumenge, dia 5 de juliol, si us plau, no agafeu el cotxe, que si no serà impossible, serà un caos.
1: Sí, sí.
0: Doncs ho deixem aquí, Marc Casillas, el regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Calafell, regidor no adscrit. Doncs res, com li dèiem al començar, última participació d'aquest espai de portaveus, però ja sap que té micròfons obert aquí per parlar de qüestions de seguretat a l'Ajuntament.
1: Moltes gràcies.
0: Bona setmana, gràcies.
1: Igualment.
0: Bon dia.

0: amb nom d'entitat bancària, eh? Caixa Popular. Amb la fúmiga, amb això que es diu Tot Encaixa, el que acabem d'escoltar. Hem arribat a les 9:54 minuts. Som a dimecres, dia 20 de maig de 2026, i aquí estarem fins la 1 en punt del migdia, al llarg de 4 hores, com de costum, en el Calafell Matí. Aquest és el magazín matinal de Calafell Ràdio, compartint actualitat, compartint entreteniment i sempre tot això amb bona música. Us recordo que, com cada dimecres, a partir de 10:45, anirem a l'Espai de les Escoles, avui fins l'Escola Mossèn Jacint Verdaguer. A les 11, el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró, i tot seguit en Espai d'Actualitat parlarem de l'eclipsi de sol d'aquest estiu, el 12 d'agost, si no recordo malament, i que es podrà veure molt i molt bé aquí a Calafell. Tindrem, a partir de 11:45, a punt d'estrena, novetats a les plataformes, i a La meva manera, La cuina que viatja, amb la Mari Herrera, a les 12, i tram final per l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Doncs moltes coses per escoltar i per explicar-vos. No us mogueu de la nostra sintonia.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calpill Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: sens dubte, la Katy Perry és una de les meves artistes i sempre la seva música és benvinguda aquí a la sintonia de Calafell Ràdio, la nostra selecció musical. I sobretot aquesta, a mi m'encanta, The One That Got Away, la cançó de la Katy Perry que ens ha portat fins al 2010. Cançó inclosa en el seu àlbum Teenage Dream. La gran Katy Perry. 10 i 2 minuts. Música que va desfilant cada dia, cada 4, aquí, durant les 4 hores de programa, a l'antena del 107.9 de la FM. Bon dia.
1: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: I ja sabeu que cada dues setmanes, els dimecres, a partir de les 10 del matí, hem tingut durant tota la temporada l'espai de la Comunalitat de Calafell, un projecte que ara mateix es troba aturat i que és per això que no us oferim aquest espai radiofònic aquí amb les tècniques i també parlant dels projectes de la Comunalitat de Calafell. En el seu lloc, el que farem és recuperar un espai d'aquests de salut, vida saludable. Avui parlarem del consum d'alcohol, un espai que recuperem en aquest espai radiofònic de Calafell Ràdio. És moment d'una nova edició de l'Espai Vida Saludable, cada setmana en el Calafell Matí, amb professionals de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Avui ens acompanyen l'Esther Armejat, és infermera d'atenció primària del CAP de Calafell. Molt bon dia, Esther.
2: Hola, bon dia.
0: I també es troba amb nosaltres la Carmen García, és TCAE del CAP de Calafell i membre de la Comissió Comunitària. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Avui parlarem del consum de l'alcohol, oi que sí, Esther?
3: Sí.
0: Què considerem el que és beure massa? Comencem per aquí.
3: Doncs beure massa o fer un consum de risc seria qualsevol consum d'alcohol que incrementa el risc de patir conseqüències negatives, tant físiques, psicològiques o socials, a curt o a llarg termini. I si aquest consum de risc perdura amb el temps, és quan llavors poden aparèixer aquests problemes mèdics, psiquiàtrics i també socials.
0: Mm-hmm. Quan es considera que es beu massa, que es fa doncs, un ús excessiu d'aquest alcohol?
3: La majoria de persones pensa que el seu consum, quan preguntes, sempre diuen, bueno, lo normal.
0: Sí.
3: I llavors comencen a dir això, allò i allò, i dius, bueno, comencem
0: no és tan normal.
3: No, comencem a quantificar-lo. Llavors, per això l'OMS va crear unes unitats per poder calcular quins límits tens de consum. Que, per exemple, amb la dona, tant amb la dona i amb l'home canvia per la constitució física i de més. Llavors, la dona, si beu 17 UVs, que ara explicarem el que són les UVs, 17 UVs a la setmana, o 5 UVs per ocasió de consum, que això vol dir que, per exemple, en tota la setmana no beu res i el dissabte és el dia que beu. Doncs, si es passa de 5 UVs, també estaria fent un consum de risc. I en els homes augmenta una mica aquest consum i seria de 28 UVs a la setmana o 6 UVs per ocasió de consum. I la UV...
0: Exacte, anem a explicar què és una UV, aquesta unitat de mesura que teniu com a referència a l'hora de consumir alcohol.
3: Sí, una UV equival a 10 grams d'alcohol. I llavors l'OMS va calcular més o menys per tipus de beguda el que contenia 10 grams d'alcohol. I per fer-ho fàcil, doncs, van posar una copa de vi o cava, seria una UV. També una UV seria una cervesa, o un cigaló o xupet.
0: Això,
3: quantitats petitetes. I dos UVs ja serien licors més forts, com bueno, cubates, copes de licor més forts, com conyac, whisky. Llavors, això equivaldria a dos UVs.
0: És a dir, per exemple, un UV podia ser equivalent a una copa de vi, en tenia això?
3: Sí.
0: I quin seria el límit, el màxim, que es pot consumir en un dia, per exemple, en un home?
3: En un home, el consum de risc...
0: De risc.
3: Seria a partir de 4 UVs.
0: 4 UVs.
3: Però la OMS últimament està com incidint més amb el missatge de fer un consum no de risc. O sigui, et limita a que d'això no passis. Que cada cop estan més limitant. Clar. Més. Amb l'home seria dos UVs diàries i amb la dona una al dia.
0: Això seria el més recomanable.
3: Sí, és el més recomanable.
0: I millor
3: però
0: si...
3: llavors ja aquest consum. Clar. De risc que et diuen, bueno, si passes d'aquí...
0: Clar. I millor si entenem que si es reparteix en diferents àpats, per exemple,
3: sí,
0: que no fas fer-ho tot junt.
3: Exacte.
0: Perquè les conseqüències, evidentment, són diferents.
3: Exacte. Millor amb àpats.
0: Què pot passar? Quines poden ser les conseqüències a l'hora de beure en excés?
3: Bueno, tenim diversos tipus de conseqüències, com per exemple les físiques, que afectin a nivell físic de la persona, com per exemple doncs, hepatitis o problemes estomacals, gastritis, coses així que afectin a la part física de la persona. Després també poden afectar a temes d'empitjorar quadres de gent que tingui depressions, ansietats. Llavors, aquestes persones també s'hauria d'intentar que no beguessin, perquè l'alcohol és depressor del sistema nerviós central i, clar, amb patologies depressives, doncs, no va bé. Què més? Pot afectar a temes laborals, com el rendiment laboral, afectar doncs, la concentració, coses així. Què més? Poden afectar temes d'accidents de trànsit, beure en excés. Temes conductuals, també, com irritació amb un mateix, amb els altres, ser més agressiu, coses així, també. Físiques també m'he deixat hipertensió. També un consum elevat d'alcohol també afecta a les persones hipertenses.
0: És a dir, que persones amb patologies, amb malalties, el que es recomana és consum zero, entenem.
3: Exacte. Sí.
0: I també ens explicaves una miqueta les conseqüències que en les persones que tenen una bona salut doncs pot tenir aquestes conseqüències a l'hora de consumir l'alcohol.
3: Sí.
0: I què pots fer si creus que beus massa o que hi ha problemes amb l'alcohol?
3: Primer de tot hauríem d'avaluar una mica si tens algun problema amb l'alcohol. I si tens segons quin signe et pot dir, ostres, m'està passant alguna cosa, ja que s'està anant una mica del consum no de risc, no? Pues, per exemple, tot això que hem comentat, canvis d'humor, que tinguis lesions caigudes, accidents, que a la feina et baixi el rendiment laboral, tenir hipertensió, dius, ostres, què estic fent, que ara tinc la tensió alta. Coses així que et facin pensar que hi ha un consum en excés. A partir d'aquí, si tu saps, estàs veient que estàs bevent massa, pots començar per fer una reducció d'aquest consum, perquè hi ha gent que només reduint ja estaria, no arriba a ser un problema més greu. I hi ha gent que no ja té problemes en reduir. Pues bueno, de 4, pues passo 2. Hi ha gent que no té cap problema en fer-ho. I consells per poder-ho fer? Doncs intentar el que dèiem abans, fer el consum a les menjades, per exemple, combinar-ho amb begudes no alcohòliques, beure així a glops petits, vull dir tranquil·lament, evitar doncs, anar als bars, si saps que a les tardes quedaves amb certes persones i el que feies és consumir, doncs has d'intentar evitar fer coses que et lliguin amb aquest consum. I incorporar altres activitats, exercici físic, cinema, no sé, altres coses que et facin doncs fer coses més saludables i no relacionades amb el consum. I també és important que davant de pressions socials que tens amics que diguin vinga, va, una altra, o no passa res.
0: Per exemple, això, el col·lectiu dels joves, no? Que surten de festa, per exemple, i entre uns i altres doncs, això animen a consumir aquest alcohol, no? I a vegades en excés.
3: Sí, llavors han de ser responsables i dir, doncs no, avui en tinc prou. O avui he decidit no beure, que tinc que conduir. També és important que els joves agafin aquest paper de responsabilitat.
0: A vegades sou els professionals de la salut, doncs sou molt clars amb els vostres missatges. Per exemple, a l'hora de fumar, fumar zero. Millor deixar-ho del tot, no? Perquè és totalment perjudicial per la salut. En el cas de l'alcohol, deixar-ho del tot o reduir el consum?
3: Sí, això és una mica controvertit, però... És que és així, amb l'alcohol pots beure, però poc, però pots. Vull dir, no és com una, com el tabac, com tu dius. Hi ha persones que podrien reduir, però n'hi ha d'altres que tinguin més dificultats amb aquesta capacitat de deixar-ho, que un cop comencen no poden parar. Hi ha coses així que indiquen que ja estan fent com una dependència a l'alcohol. Aquestes persones haurien de deixar-lo del tot. Llavors, aquestes persones sí que es recomanaria que anessin al CAP a demanar ajuda amb l'infermer o amb el metge i ser tractats i portats i fer un seguiment.
0: Estava pensant jo que molts consumidors d'alcohol s'excusen amb aquells estudis científics que diuen que consumir alcohol una copeta de vi a cada àpat sempre és saludable, no?
3: Sí, que també però... ho fan arribar a mi, a la consulta.
0: Exacte, això seria l'excusa...
3: Els cardiòlegs.
0: Val? L'excusa que... del que tenim, per exemple, jo m'incloc, doncs allò de la copeta de vinet, doncs gaudir-la amb un àpat, per exemple. Què els diríem des d'aquest espai de salut, parlant de l'alcohol?
3: Pues jo els diria que si és una copeta de vi dinant, pues no passaria res, i un altre sopant, en el teu cas, que ets un home, pues...
0: Estem dintre de les mesures que l'OMS consideren... Doncs,
3: no de risc.
0: Vull dir, raonables, no?
3: Per això.
0: Una copeta dinant, una copeta al sopar, dos UVs, que dèiem sí. Aquesta mesura, al dia és el que admet, dic, com a consum responsable a l'Organització sí. Mundial de la Salut.
3: Amb això estaries fent un consum... No de risc, i no et diria... No beguis.
0: Els que diuen la cervesa és diurètica, que va també per la salut, i prenen 4, 5 i 6 cerveses al dia. Aquest consum ja és sospitós.
3: Això ja és sospitós, sí. Perquè també porten, a part de llevadures i diurètics, porten grams d'alcohol, que això és el que és perjudicial. Llavors, per molt que faci... ser diurètic també porta alcohol.
0: En qualsevol cas, consum zero seria el recomanable, però...
3: Consum zero, recomanable i en situacions...
0: De salut.
3: De salut, d'embrassades, de menors de 16 anys...
0: Exacte, correcte.
3: Això sí, consum zero. Però, doncs, amb un adult que pugui fer un consum d'aquest tipus, doncs no seria el missatge consum zero. Com menys alcohol, millor, això sí.
0: D'aquí a poques jornades es commemora el Dia Mundial de l'Alcohol, o seria contra l'alcohol, entenem. Serà el 15 de novembre i és per això que s'estan preparant activitats, oi, Carmen?
2: Sí, des del CAP, el dia 19 de novembre, posarem una taula a la recepció del CAP de Calafell i allà donarem informació i estarem professionals del CAP per informació, per fer un cribatge i per si algú té algun dubte o qualsevol consulta, doncs allà ens trobarà.
0: Heu celebrat aquesta celebració, aquesta commemoració del Dia Mundial anteriorment? Heu fet jornades informatives?
2: Sí, cada any. Cada
0: Com han funcionat? Com han funcionat?
3: A veure, del Departament de Salut... de la Generalitat, sempre ens envien que aquesta setmana s'ha de fer doncs, alguna activitat. Bueno, et diu no s'ha de fer, però et proposen de fer activitats.
0: Sí, exacte. Vinculades per transmetre aquesta informació, no?
3: Sí, i sobretot de cribatge, identificar consums de risc, perquè a la gent jove no va al CAP quasi bé. Sempre és gent gran. Aquests els tenim superidentificats, tenim registrats si veuen o no veuen... I el problema és la gent jove. Llavors, sempre intentem fer alguna activitat relacionada amb cribar aquest tipus de població que no tenim tan controlada.
0: Quin seria, dintre d'aquestes jornades informatives, al públic, aquelles edats que més desperten l'interès, podríem dir? Quin col·lectiu seria?
3: És que, clar, la gent més gran és la que sempre respon a totes les activitats que proposem. La gent jove és la que costa. Però, bueno, també s'intenten fer xerrades als instituts, però això s'ocupa la infermera, que és la de Salut i Escola. També fan xerrades aquestes de tabac i alcohol. I, bueno, nosaltres intentarem aquest dia captar també aquest tipus de col·lectiu.
0: Entenem que aquesta taula informativa serà el dia 19 i no el dia 15, que és el
2: no,
0: dia mundial.
2: No, el dia 15 és el dia mundial, sí. Però el dimecres 19, perquè com cau el dia 15 en dissabte,
0: ho
2: farem el dimecres 19. L'horari serà de 12 a 2. Uh-huh. Al migdia.
0: O sigui, aquestes dues horetes en sí. aquest taulell que posareu davant del cap de Calafell.
2: Bueno, dintre, a l'entrada de recepció.
3: Entrada, sí.
0: Molt bé. Estem finalitzant aquest temps de vida saludable amb aquests consells amb professionals de l'àrea bàsica de salut. Voleu afegir alguna cosa més que creieu que sigui important i que potser no hem preguntat, no hem parlat?
3: Jo diria que si hi ha gent que detecta un consum que a vegades fa com por, no?, vergonya o no sé, aquest tema sempre és una mica tabú, que no passa res, que ho poden venir a consultar amb el seu metge, amb la seva infermera, i que els hi podem aconsellar i no, i vull dir que estan benvinguts a venir al CAP.
0: Estava pensant jo que hi ha persones que són consumidores regularment d'alcohol, que tenen bona salut, que es troben bé, que ells consumeixen, són conscients del seu consum, que potser no s'ajusta a les recomanacions que ens fèieu, però es troben bé i ells segueixen fent doncs, una mica la seva, no?
3: Clar.
0: No sé si també una miqueta que apliquin aquests consells que donàvem, perquè tard o d'hora arribaran les conseqüències, potser.
3: Sí, a llarg termini és quan poden aparèixer un consum així continuat. Un any, dos, potser no notaran, però si continua amb el temps... És
0: a part
3: quan...
0: de la dependència que això genera.
3: Això.
0: Aquesta és una cosa que potser, no sé si hem parlat gaire, a part de les conseqüències
3: Clar.
0: Negatives, sobretot la dependència,
3: Clar,
0: no?
3: Que això pot és convertir-se un problema creixent, important.
0: I pot anar a més.
3: Sí, sí.
0: Doncs ho hem parlat en aquest espai de Vida Saludable amb l'Esther Armajat, és infermera d'atenció primària del CAP de Calafell, i la Carmen García, que és TCAI del CAP de Calafell i també membre de la comissió comunitària. Gràcies per venir a Calafell Ràdio. Que vagi molt bé. Fins la propera.
3: Gràcies.

0: Déu-n'hi-do, quina gran cançó. Com ens agrada aquest This is the Last Time. La cançó dels Kane, aquesta banda britànica que fa 22 anys ja, eh? 22, el 2004 publicaven aquesta gran cançó. Cançons que formen part ja de la història de la música i que recuperem a Calafell Ràdio.
1: Aquí els clàssics, i sempre amb la millor música.
2: Aquí els clàssics.
1: La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: 10 i 22, i no es diu Pistacho, es diu Fastuc, la cançó del Marcos.

0: Sí, está guapo.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
1: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
1: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 3 de noig, arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'abans informatiu. Amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola de nou, molt bon dia.
5: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell du a terme el pla director de l'arbrat del municipi. És un document que estableix criteris per gestionar adequadament aquest arbrat, que als carrers presenta diverses deficiències i desequilibris. A més, actualment a Calafell hi ha un centenar d'escocells buits i l'Ajuntament de Calafell hi està treballant. I l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. Al Baix Penedès, on aquest fenomen es podrà veure de manera clara, s'espera l'arribada de milers de visitants que voldran gaudir d'aquesta experiència. El passat divendres, el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada sobre l'eclipsi solar. En parlarem a les edicions dels informatius. L'Ajuntament de Calafell convoca la ciutadania a una audiència pública per a la redacció del Pla d'Acció Municipal 2027-2030. El Vendrell participa un any més a la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Enguany arriba la 16a edició amb el lema Compra a prop, arriba lluny. Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. I les exportacions creixen un 13,9% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el passat mes de març. Les vendes exteriors de béns d'equip augmenten prop d'un 50% i la dels productes químics cauen poc.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: El casal d'estiu del Calafell Aventura tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes i enguany els infants s'endinsaran en una aventura màgica on s'uneixen dos mons fascinants, la selva del Llibre de la Selva i la fantasia de Peter Pan. Hem parlat amb l'Isidre Ferrés d'aquest casal que engloba creativitat, esport, expressió corporal i molt més.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: En segons arribem al punt de 11:15 del matí. Som a dimecres, avui 20 de maig de 2026. També aquest és un espai que podeu escoltar en repetició en el Calafell Matí de Best Moments els dissabtes. És l'espai de les escoles, ja sabeu, cada dimecres, sempre que els docents no estan en vaga, anem a un dels centres educatius del nostre municipi, a les escoles del nostre municipi. Avui, el David Burillo i també la Roser Ribas s'han desplaçat fins a l'escola mossèn Jacint Verdaguer. Anem a saludar ja el David, a la Roser, que ens escolten. Molt bon dia, David.
1: Molt bon dia, Ferran. Molt bon dia, com estem?
0: Doncs molt bé.
1: Doncs bé, com deies, estem aquí a l'escola mossèn Jacint Verdaguer i tenim aquí davant doncs, uns alumnes de 5è de primària que ens explicaran, bueno, ens explicaran una excursió que vam fer divendres passat, però abans de que ens expliquin aquesta excursió, doncs millor que es presentin, que ho tenen bastant preparat. Així que molt bon dia, com estàs?
2: Hola, em dic Juan Ignacio i soc de l'escola mossèn Jacint Verdaguer de la classe 5B.
1: Molt bé. Ara et començaré a preguntar, però tu, qui tenim per aquí, com et dius?
3: Hola, em dic Ciro i soc de la classe 5B.
1: Molt bé. I tu, com et dius?
4: Hola, em dic Omar i soc de la classe 5A.
1: Molt bé. I tu?
5: Hola, em dic Carlota i soc de la classe 5A.
1: Súper, molt bé.
6: Hola, soc Chat i soc de la classe 5B.
1: Molt bé. I per últim, qui tenim aquí?
7: El Percy i soc de la classe de 5A.
1: Molt bé. Doncs, Percy, em sembla que començarem per tu. Vau fer una excursió, com dèiem, al Museu Pau Casals de Sant Salvador divendres passat i ara doncs, ens explicareu una mica què és el que vau fer aquell dia. En el teu cas, què és el que vau veure allà?
7: Primer vam anar a la casa Pau Casals i vam veure la seva casa. També hi havia una sala de teatre, que hi havia uns sofàs, i vam veure com un vídeo de la seva vida tocant violoncel i ens va explicar una mica de tot. Una cosa molt curiosa és que guardava un tros de pèl del seu inspirador que fa que ell toqui el violoncel. I ara la meva companya, Chat, es va explicar.
1: Doncs, Chat, explica'ns, què és el que vau fer, a veure.
8: Vam fer uns haikus, que són les frases petites per formar un poema petit, i després es va fer una cançó amb ella i vam juntar el ritme de la cançó i les petites frases i vam juntar i es va fer un haiku.
1: Molt bé. Expliqueu-me què és això del haiku. A veure, algú m'ho sabria explicar, què és un haiku?
7: Un haiku és com juntem un ritme, nosaltres fem un ritme i expliquem una cosa que ens ha passat en la nostra vida quotidiana o algo fictici i juntem l'oració amb el ritme i així fem una cançó nova.
1: Molt bé. Doncs explica'm tu per aquí què més vau fer.
9: Vam aprendre qui era Pau Casals a través d'un vídeo. Ens van explicar que era un professor d'orquestra de Bürger i els seus alumnes, els primers, van ser unes alumnes xiques.
1: Molt bé. I què més vau aprendre? Explica'ns una mica.
4: Pau Casals era un dels millors violoncionistes d'aquella època. Vivia en una casa molt bonica i senzilla. S'inspirava en tocar el violoncel i un dat molt curiós és que en la Guerra Civil Pau Casals va anar a França, va reunir uns quants diners i va voler a Espanya per donar-li diners a Franco i que mandessi gent a França per salvar-la.
1: Vale, molt bé. Per tant, veiem que vau aprendre moltíssim en aquesta excursió, però em sembla que a part d'aquesta sortida al Museu Pau Casals, després van fer una cosa extra a l'acabar l'activitat. Per tant, explica'm tu en aquest cas què és el que vau fer.
3: Després d'acabar totes les activitats, han anat a una plaça que està al costat del Museu Pau Casals. I ahir van menjar i jugar molts jocs als meus amics i companys. Però no van fer activitats del Museu Pau Casals després d'acabar les activitats. I el meu company Juan Ignacio va explicar què van fer després de jugar i van ir a la platja.
1: Això em sembla que abans ho comentàveu, que jo crec que també va ser de les coses que més els va agradar. Per tant, explica'ns una mica. Què vau fer després de dinar? Vau anar a la platja? Què vau fer? A veure, explica'm.
2: Quan vam anar a la platja, després de menjar, vam ir a la sorra a jugar. També hi havia un parc que era com un vaixell, no era un vaixell de veritat, sinó que era un vaixell de fusta, com un parc així com amb tobogan i tot això. I després d'unes més hores vam ir-nos a la nostra escola i vam acabar l'excursió. Ja s'hi ha acabat.
1: Molt bé. Em sembla, perquè abans ho estàveu comentant, que va haver-hi valents o valentes que es van banyar a la platja. És possible això o ho he sentit malament?
3: Els peus, no podíem banyar-nos completament.
1: Clar, és que en aquesta època de l'any encara l'aigua del mar és freda. Per tant, nois, noies, algú de vosaltres es va banyar al mar o va posar els peus?
7: Jo vaig posar els peus al mar, però estava molt freda, no donava ganes de banyar-se tot completament.
1: Molt bé, digue'm.
3: Jo m'he banyat tot en un dia que hacía molt calor i no estava tan freda l'aigua.
1: Molt bé, clar, és que ara comença ja l'època, el bon moment per anar a la platja, i això també us volia preguntar. Ara arriba el moment en el que s'apropa l'estiu, s'apropa al final de curs. Per tant, nois, noies, com valoreu aquest curs? Com us ho esteu passant i com us ho heu passat? Perquè ja ben bé queda poquet.
5: La veritat que bé. Havíem noves professores, he après més d'elles i ja està.
1: Molt bé.
3: Hem passat molt bé i hem aprengut sobre la vida de Pau Casal i com va fer su carrera musical.
2: També m'ha agradat que ha vingut una nova tutora que es diu Paula, que m'ha agradat com a nova tutora en aquest curs, que ha sigut molt bona amb nosaltres i paciència en tots els casos que han passat.
1: Que bé. Molt bé, nois, noies, doncs veig que valoreu superpositivament tota la tasca de les vostres tutores, també el que heu après. En concret em dèieu això de Pau Casals, però què més heu après durant aquest curs? Alguna cosa que diguis? I doncs me'n recordo que vam estudiar això. Alguna cosa que se us hagi quedat, digue'm per aquí.
5: Vam anar a la Ciutadella per veure els castells de la Ciutadella.
1: Molt bé. Per tant, veig que el que marca més sobretot són les excursions, eh? Tant de Pau Casals o la Ciutadella. Heu fet alguna excursió més? Espera, digue'm.
3: També sempre fem moltes excursions a la platja.
1: Molt bé. Digue'm.
7: També vam fer una excursió que vam anar com... Saps, a la Talaia hi ha com una muntanya i vam fer diverses activitats d'anar sols amb un walkie-talkie i una brújula, i una noia ens va indicar les instruccions i teníem que anar per un camí i arribar a la meta, i el primer que guanya amb el menys temps possible guanya. També vam fer una... Vam fer com un escut amb elements de la naturalesa, amb pedres, fulles i tot allò.
1: I nois, noies, l'any vinent aneu a sisè, sereu, m'imagino, els més grans, les més grans d'aquesta escola. Esteu preparats, preparades per aquest moment? Teniu ganes?
5: Sí, però... També tenim miedo perquè a veure si és més difícil.
2: També que jo crec que si és una mica més per preparar-nos a l'ESO, perquè puguem pues, fer-nos més intel·ligents i estar preparats i no agarrar de sorpresa anar a un lloc tan important com l'institut.
1: Clar que sí. Doncs, nois, noies, abans d'arribar a sisè, vindrà l'estiu. Per tant, teniu ganes que arribi aquest estiu?
7: Sí, tinc moltes ganes, perquè ahir, com estaran les vacacions, aniré amb els meus amics a la platja, a jugar a futbol i tot allò. També tindrem torneig, almenys jo, perquè jo faig futbol i tindré molt torneig.
1: Molt bé. I tu què tens previst fer aquest estiu?
10: Jo tinc previst anar al meu país, que és el Marroc.
1: Molt bé. Quin viatge més guai, que guai. Molt bé, molt bé, molt bé. I tu per aquí, què tens previst fer aquest estiu?
9: Jo anar a competicions de ball, perquè jo faig ball i m'agrada.
1: Molt bé. Que bé, que bé. I per aquí què farem aquest estiu?
4: Jo aquest estiu tinc previst de jugar molt a la playa amb el meu pare i estic esperant Sant Joan, Sant Joan, perquè m'agraden molt els petards, i quan s'acabi l'estiu faré un esport llamat triatlón.
1: Ah, molt bé, triatló. Ara us preguntaré pels esports, perquè veig que per aquí hi ha esportistes, eh? Per tant, què farem abans? Què farem aquest estiu?
3: Jo crec que la passaré molt bé quan la meva família ha anat a la platja o talvez algun dia ir al meu país, Argentina, i no sé, entrenar més en el futbol.
1: Molt bé. I per aquí, l'últim?
11: A mi, en aquest estiu, com va ser el meu cumple de la meva cosina, tenim que ir a València, i després un cosins que venen dels Estats Units, que venen a Madrid, nosaltres anirem a Madrid i compartirem amb ells.
1: Molt bé. Doncs, nois, noies, ara per acabar veig que sou esportistes en aquest grupet. Hi ha per aquí persones que ballen, persones que es volen apuntar al triatló. Per tant, digueu-me, quins esports practiqueu? Us agrada l'esport o què?
7: Sí, a mi m'agrada molt l'esport i practico quasi tots els dies, menys el dimarts, futbol, i m'agrada molt.
1: Molt bé. I per aquí, quin esport practiquem?
12: A mi m'agrada l'esport i practico gimnàstica rítmica.
1: Molt bé. Tu em deies que practiques ball i que aquest estiu tens competicions. Com estan en aquesta temporada de ball i quines previsions tens per les competicions? Anirem preparats, preparades o què?
9: Sí, ja hem guanyat una competició a segon pols i ja jo crec que sí, podem guanyar.
1: Clar que sí. I per aquí?
4: Jo en tota mi vida he fet futbol, natació, karate i triatló. I m'agrada molt els esports, tinc planejat de gran fer molts esports i ja està, m'agrada molt.
1: Molt bé, sembla que ho tenen clar aquí, això de fer esport. Uh-huh. Per tant, els dos últims, quin esport practiqueu o quin esport voldríeu practicar?
3: A mi m'agrada molt el futbol i el bàsquet, i jo he estat practicant futbol, però després ja no he ido, no sé per què, però m'agrada molt el bàsquet i el futbol, i m'agradaria practicar-lo.
11: Jo també feia de petit natació, també ara estic amb el karate, que és un cinturó marró, i també... Ara vull meter-me en futbol, però primer vull estar en cinturó negre i després canviar-me al futbol.
1: Mare meva, molt bé. Doncs Ferran, com veus aquí en aquesta classe, tenim nens i nenes molt esportistes, uh-huh, que s'ho han passat pipa durant aquest curs en el Museu Pau Casals i totes les sortides que han anat fent aquest any. Han après moltíssim, tenen una mica de por, de neguit del que vindrà a sisè potser, però bueno, els tenen clar que abans de sisè i abans de l'ESO vindrà l'estiu i tenen moltes ganes de passar-s'ho bé. Per tant, nois, noies, us sembla si ens acomiadem d'aquesta secció i diem adeu tots i totes a la vegada? A veure.
13: Adeu!
1: Que vagi bé, Ferran.
0: Gràcies, gràcies, David Burillo. Gràcies a tots els alumnes que t'han acompanyat en aquesta connexió de les escoles. També a la Roser Ribas, l'estrena des d'aquest espai de les escoles del nostre company, el David, que ho ha fet molt, però que molt bé.

Déu-n'hi-do, quina gran cançó que acabem d'escoltar, en part pel Disco Machine, el DJ productor alemany, al costat dels britànics Sophie and the Giants, amb això que es diu Hypnotize. Demà, doncs, amb ells hem arribat a les 10:47 minuts. Esteu escoltant Calafell Ràdio, calafell.tv. Som l'emissora municipal de Calafell, com sempre, a través de la nostra emissió FM 107.9, però també a través de la nostra emissió online. Al nostre portal web, calafell.tv, o a través de qualsevol aplicació habilitada per escoltar ràdio online, ràdio per streaming, a través del vostre telèfon mòbil. Ens podeu portar allà on vulgueu, també a través de la vostra Alexa. Heu provat de demanar-li a Alexa: vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio? Doncs allà tindreu la nostra programació, la nostra emissió, les 24 hores del dia. Doncs vinga, anem camí de les 11. En un moment farem pausa, tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i tot seguit parlarem de la jornada de l'eclipsi solar que es va celebrar el passat divendres en el Teatre Joan Colet de Calafell. Nosaltres hi vàrem ser i us explicarem què va succeir en aquesta jornada. Però tenim més música per apropar-nos a les 11 en punt del matí. Amb Caigo i amb Conrad, tot un clàssic, això que es diu Firestone. Apropar-nos, com dèiem, a les 11 del matí.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània.

0: capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis peix de llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
9: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
5: A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: segons i arribem al punt de les 11 del matí. Anem pel temps, per la previsió meteorològica amb Josep Miró, que el tenim ja esperant. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs hem començat la jornada a les 9 del matí. Quan començava el programa teníem presència de molts núvols aquí a Calafell. No sé si ara s'han anat esveint aquests núvols, em sembla que encara entrenyinen una miqueta aquest sol, oi?
1: Exacte, sí. No són tan densos com els que hi havia a primera hora del matí, són més mitjos. Deixen passar la llum del sol, tot i que una miqueta més esmorteïda. Són relativament abundants, però com que no són densos, doncs deixen passar una mica el sol. Hem de continuar així, amb domini del sol o del ressol, i amb aquesta presència de núvols prims en gran part del dia, fins i tot algun moment poden anar a menys al migdia, i després a la tarda poden aparèixer també alguns núvols baixos, però vaja, tot poca cosa, domini del sol, tot i que, com dèiem, una miqueta més esmorteït, i amb unes temperatures que van pujant. De nit s'han mantingut semblants a les d'ahir, una miqueta per sota del centre de mínima, ara en tenim 20, avui mantindrem, ahir vam arribar als 23, avui doncs tornarem a arribar-los, no creiem que passi gaire més, perquè la insolació una miqueta més apagada, creiem que la màxima estarà avui entre els 23 i 24, amb una humitat força alta, i amb vents ara febles i variables, però de mica en mica s'anirà imposant el xaloc, que en conjunt feble no passarà dels 20 km per hora i farà que la mar hi hagi una mica de marejol. Demà tindrem un temps també estable, més que avui encara, amb sol i cel clar al matí i primeres hores de la tarda, i poden aparèixer algunes bandes de núvols mig usuals que entrenaran el cel, sobretot a partir de mitja tarda, i amb unes temperatures que aquesta nit poden pujar una miqueta i estaran al voltant dels 16 graus de mínima, mentre que demà la màxima estarà entre els 24 i els 25, amb una humitat força alta, especialment de nit, amb vents febles. Demà, a diferència d'avui, seran encara una miqueta més febles i de migjorn o de xaloc. Això farà que no passin dels 15-18 km per hora i la situació marítima estarà més tranquil·la, amb mar arrissada i amb una miqueta de marejol a partir de migdia.
0: I cada dia que les temperatures veiem que van pujant, eh?
1: Sí, però van pujant d'una manera molt més clara a l'interior del país, al prelitoral, Catalunya Central, Terres de Lleida, en què ja content que avui s'arribin els 30 i tocarien sols 30 divendres i dissabte.

0: està amb valors que podrien fregar els 35. Però aquí a Arran de Mar això és una altra història. Les temperatures sí que han anat pujant de finals de setmana passada i al cap de setmana, però no arriben a aquests valors. Ens mantindrem en valors normals per l'època. Sí que pujaran una miqueta més divendres i dissabte, que són els dies que podem tocar sostre, però aquí no creiem que passin dels 25-26 graus a tot estirar, que és una temperatura més pròpia de primers de juny que de finals de maig. I per tant, sí que tindrem una mica de calor una miqueta més acusada del que ens toca, però no pas una calor de ple estiu ni de l'interior del país.
1: No correm, que ja arribarà la calor
0: ja arribaré,
1: intensa.
0: Ja.
1: Exacte, exacte. Molt bé, Josep, doncs gràcies per la informació. Demà tornem a parlar a aquesta hora. Que vagi molt bé. Bon dimecres.
0: A vosaltres, fins demà.
1: Adéu-siau.

11 i 3 minuts. En un moment parlem de la jornada el passat divendres en el Teatre Joan Colet de Calafell, jornada per parlar de l'eclipsi solar aquí al nostre municipi i a la comarca del Baix Penedès. Temps d'actualitat d'aquí uns moments, després de la cançó de Bibi Rexha amb Faithless. Posem ritme al matí, al Calafell matí, amb això que es diu New Religion.

0: l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí. Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Molt bon dia a totes i a tots. Aquest és l'espai d'actualitat al magazín Calafell Matí. Avui volem parlar de la jornada sobre l'eclipsi solar que va tenir lloc al Teatre Joan Colet de Calafell fa uns dies. Escoltarem les declaracions de diferents representants que van assistir en aquesta jornada.
2: Autoritats i públic en general, com a directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial, a donar-los la benvinguda a aquesta jornada. Com a càtedra de la Universitat Rovira i Virgili tenim l'objectiu de donar, de transmetre i transferir el coneixement entre els diversos agents del nostre territori, entre científics, empreses, entitats públiques, i aquesta jornada respon a aquest objecte de posar en contacte amb un fet molt en concret, com és l'eclipsi solar que tindrà lloc el dia 12 d'agost, a empreses, a científics, divulgadors, que fan que aquesta activitat sigui una activitat econòmica atractiva i que pot ser una diversificació de l'activitat productiva dels territoris. En aquest sentit, el Baix Penedès rebrà durant aquells dies a visitants, a turistes, que tenen l'objectiu de visualitzar doncs, aquest fenomen, i pot ser una oportunitat en el curt termini, òbviament serà un fenomen transversal al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, que el viurem, que tindrà un impacte en el curt termini, haurem de donar la nostra millor imatge com a territori, per tal de que en el futur aquells visitants, aquells turistes, tornin. I aquest és el gran repte que tenim des d'un punt de vista d'agents públics, de fomentar una sèrie una imatge i unes activitats que donguin una activitat de retorn cap al territori. Per la meva banda, simplement agrair la invitació del Consell Comarcal del Baix Penedès per organitzar aquest event. Per la meva banda particular, agrair a l'Aroa i a l'Estefania, l'Aroa és la tècnica que està movent-se, i a l'Estefania i al Consell Comarcal del Baix Penedès, doncs a la Núria, el Xavi, que són els que han estat al capdavant de l'activitat. També els ponents, per descomptat, per compartir amb tots nosaltres les seves experiències. Són ponents de primera categoria i, per tant, doncs, crec que aprendrem de tots ells i ens donaran aquest coneixement de la seva experiència empresarial i d'activitat.
1: De l'eclipsi solar n'han parlat també donant informació als assistents que no es van voler perdre aquesta jornada informativa sobre l'eclipsi solar.
3: Ho diu algú que no ha vist un eclipsi total de sol, sí, de parcials, però ho diuen les persones que n'han viscut d'eclipsis totals de sol. De fet, tenim el referent recent, segurament tothom té a la memòria, no? La Lídia Heredia retransmetent per TV3 en directe el del 24 als Estats Units. No? L'emoció de les seves paraules crec que és un bon testimoni del que suposa un eclipsi total de sol. Tot això ho viurem a Catalunya, es viurà arreu de l'estat, aquesta franja que entra per Galícia, després veurem i acaba Balears, i en tot cas serà una oportunitat. Val? No l'hem de confondre, amb un eclipsi parcial, perquè hi ha gent que diu, no, jo l'any 99 en vaig veure un des de Barcelona. No, aquest era parcial, val? Amb una parcialitat molt alta, però no era total. En vaig veure un altre el 2000. Tots aquests han estat parcials. No hi ha ningú a l'auditori que n'hagi vist cap de total aquí a Catalunya. A veure, us veig bastant ben conservats, però no hi ha ningú que tingui ara mateix 120 anys a la sala i que, per tant, quan ell naixia, s'estava 121 anys, doncs s'estava produint l'eclipsi. En tot cas, sí que tinc el relat familiar de la meva àvia, la iaia Mercè, que des del Maresme em diu que la seva mare i la seva àvia deien que l'any 1905 les gallines s'havien posat a dormir en ple migdia, vale? I és que l'any 1905 vam tenir l'anterior eclipsi total de sol a Catalunya. És un fenomen que es produeix molt rarament en un mateix punt del planeta Terra. O sigui, si tu agafes un punt qualsevol del planeta Terra, que s'hi produeixi un eclipsi total de sol no és una cosa gaire habitual. La franja, més o menys, va de 3 a 4 segles de mitjana. I en algun punt del planeta, un cada 18 mesos. El que passa que ara estarem mal acostumats, perquè en tenim un a l'agost del 26, i a l'agost del 27 n'hi ha un altre a Espanya, al sud d'Espanya, a la zona d'Algeciras i Cádiz, que, per cert, si algú encara no reservat per anar-lo a veure, no trigueu, perquè comença a estar tot esgotat ja per aquest altre eclipsi. I a més, després d'aquest primer, que de moment ens agafa, a la gent que no està especialitzada, agafa panyos menores, que diríem, jo crec que el segon, un cop haguem passat aquest primer, generarà molt d'interès. A més, aquest segon dura bastants més minuts i acaba passant per zones com Luxor, Egipte, que per tant la imatge d'una piràmide amb un eclipsi de 6 minuts pot ser una cosa també molt, molt bonica. En tot cas, dir-vos que Egipte està pràcticament tot esgotat, amb tota la dificultat que això suposa, de reservar un país llunyà, etc., a un any vista. Però el següent ens n'hem d'anar ja a l'any 28, ens n'hem d'anar a Austràlia. Perquè també m'agrada agafar d'aquí, de dir, eclipsis total, certament, en tenim de diversos tipus, tenim un anular l'any 2028, però com a total, el següent ja és Austràlia. I potser alguns dels visitants que vindran a veure aquest eclipsi total de l'any 26, també hi veuran el del 27 i també aniran a veure el del 28. I algú d'aquí a la sala que diu, això d'anar a Austràlia no ho veig, potser, a partir d'aquest eclipsi, s'adonarà que què havíem estat fent a la nostra vida sense veure un eclipsi total cada cop que es produïa a la Terra. Bé, això són les paraules de la gent que n'ha vist algun, no? Que realment és una cosa que enganxa, que agrada, que ve de gust fer, no? Si teniu en ment, ara veurem, la zona de totalitat d'aquest eclipsi de l'any 2026, fixeu-vos que coincideix pràcticament amb el de l'any 1905. Això és una cosa també curiosa. Aquí veiem el perfil de les muntanyes de Prades. Podem veure les muntanyes projectades sobre el territori. I això és perquè tindrem l'eclipsi al voltant d'uns 4 graus. Per tant, hi ha molta gent que es pensa que veurà l'eclipsi i no el veurà. De fet, hi ha municipis sencers que estan a l'ombra. I, de fet, això també porta una dificultat, que moltes de les zones que es veurà l'eclipsi són parcs naturals, són xarxa Natura 2000. Estem un 12 d'agost. Pla alfa activat, potser, com cada any, últimament. No dic un pla alfa 4, però simplement un risc d'incendis elevat. Per tant, això ens suposa un gran repte, també. Ens suposa una dificultat afegida i que totes les persones que ens dediquem a la divulgació o que estigueu organitzant algun esdeveniment o que sigueu propietaris d'un allotjament i tingueu gent per veure l'eclipsi, ho hem de tenir molt en compte, ho hem d'explicar, ho hem de comunicar. Vale. Si volem passar a la següent. Aquest és el dia mirall, simulació exacta del 12 d'agost des de Prades. Aquesta és més o menys l'alçada que tindrem del sol, però fixeu-vos que hi ha moltes zones que, inclús per les pròpies ombres dels arbres, els arbres fan unes ombres de desenes i desenes de metres, perquè va molt baix el sol. Per tant, hi ha moltes zones que, inclús que estiguin en zones altres, com és Prades, doncs que també estaran a l'ombra. Vale. De fet, aquí a Calafell, l'eclipsi, vaig estar fent la simulació i veieu que ja teniu diverses zones d'ombra. Al municipi, tot el que és gris són zones que no es veurà, però tot el que és groc sí. Calafell residencial, en principi sí, però clar, si tens un edifici davant, ja no. Vull dir, no vol dir que tot el groc es vegi sí o sí. Si tot el groc no tens ombres orogràfiques, però pot ser que tinguis algun edifici. Per tant, el dia mirall va ser fonamental. Recordeu, el passat 29 d'abril a 30 d'abril vam tenir l'ocasió de mirar cap a la zona oest i veure si realment teníem visió de l'eclipsi. Aquí tindreu 35 segons. Si passem al següent, recomanable, doncs, aquesta web que us cito aquí dalt. Aquí tenim l'orografia de Calafell i més o menys l'alçada que tindreu en algun dels moments de l'eclipsi, i tenim aquí, doncs, exactament les dades i corregides de la duració d'aquesta efemèride, doncs, des d'aquí, que dèiem, al voltant d'uns 35 segons.
1: Durant la jornada de l'eclipsi solar, al Teatre Calafellenc també es va parlar de la seguretat el 12 d'agost.
3: Com dèiem, sobretot la seguretat, nosaltres acabem de rebre ara fa pocs dies les ulleres d'eclipsi, unes ulleres que estem, doncs, ja distribuint per poder viure amb seguretat aquest eclipsi. És fonamental que siguin ulleres certificades amb aquesta ISO que veieu aquí, que no volem estalviar-nos 4 duros, solen valdre un preu molt econòmic, al voltant entre 3 i 5 euros, per tant, ningú que per 3 o 5 euros es corri amb el risc de perdre la visió. Una lesió en retina, veient el sol, observant el sol, no el dia de l'eclipsi, avui mateix. Si ens posem a mirar el sol, durant una estona quedarem secs. És una lesió irreversible. Per tant, molt important que el dia de l'eclipsi tampoc abusem, encara que portem les ulleres, fer mirades d'un, dos minuts. Després d'estar compartint l'estona, pensem que la parcialitat comença a 8:15. Per tant, tindrem tota una hora per anar conversant, per anar començant a viure aquesta baixada també de temperatura, aquesta emoció col·lectiva, i quan s'apropi el moment, doncs, finalment, en el moment de la totalitat, tindrem aquests 35 segons des de Calafell que ens podrem treure les ulleres i veure la corona solar, al voltant del sol eclipsat per la Lluna. En tot cas, ulleres d'eclipsi, sí o sí, és un must, és una cosa que, ara que queden 3 mesos, no fareu malament de proveir-vos.
1: Els hem ofert una part del que es va poder escoltar al Congrés sobre l'impacte turístic que tindrà l'eclipsi solar total aquest estiu a la comarca Baixa Penedesenca. De fet, ha estat el Teatre Joan Colet el lloc escollit per celebrar aquesta jornada que ha despertat un gran interès per ser el primer eclipsi total de sol visible des de la península Ibèrica en més d'un segle. La nostra zona és una de les que permetran contemplar el fenomen i aquest fet esdevé una oportunitat. L'impacte turístic pot ser històric.
0: Tota l'actualitat al

0: Déu-n'hi-do, quin gran clàssic, cançó del 1986. La gran cançó, l'èxit de la Madonna, es deia que si parlava d'Ibiza, de la illa de la Palma. No sé si ha quedat clar a quina illa es referia, la Isla Bonita, que arribava des del True Blue, l'àlbum del 86, de la gran Madonna Verónica Luccicone. Madonna.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: 11 i 21 minuts, anem camí del punt de 11:45, moment que arribarà a punt d'estrena amb les novetats a les plataformes, noves sèries i noves pel·lícules. Abans, la nova del Max Navarro, després de Les Estrelles, ara arriba amb això que es diu Inigualable, cançó que va cantar en directe ara fa alguns dies, algunes setmanes enrere, en el Parc de la Sínia, és el Max Navarro.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 3 minuts, arribem al punt de 2:15 del matí d'aquest dimecres. Avui som a 20 de maig de 2026, anem a conèixer titulars. És l'avanç informatiu amb el més destacat del dia, amb la Roser Ribas en els esports i amb la Mireia Romaguera en la resta de les notícies. Molt bon dia a totes dues.
4: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell du a terme el Pla Director de l'Arbrat del municipi. És un document que estableix criteris per gestionar adequadament aquest arbrat, que als carrers presenta diverses deficiències i desequilibris. A més, actualment a Calafell hi ha un centenar d'escocells buits i l'Ajuntament de Calafell hi està treballant. I l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. Al Baix Penedès, on aquest fenomen es podrà veure de manera clara, s'espera l'arribada de milers de visitants que voldran gaudir d'aquesta experiència. El passat divendres, el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada sobre l'eclipsi solar. En parlarem a les edicions dels informatius. L'Ajuntament de Calafell convoca la ciutadania a una audiència pública per a la redacció del Pla d'Acció Municipal 2027-2030. El Vendrell participa un any més a la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Enguany arriba la 16a edició amb el lema Compra a prop, arriba lluny. Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. I les exportacions creixen un 13,9% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el passat mes de març. Les vendes exteriors de béns d'equip augmenten prop d'un 50% i la dels productes químics cauen poc.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El casal d'estiu del Calafell Aventura tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes i enguany els infants s'endinsaran en una aventura màgica on s'uneixen dos mons fascinants, la selva del Llibre de la Selva i la fantasia de Peter Pan. Hem parlat amb l'Isidre Ferrés d'aquest casal que engloba creativitat, esport, expressió corporal i molt més.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix en punt, 11:45 del matí. I ja sabeu que cada dimecres, també en repetició en els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments, arriba a punt d'estrena, és aquest espai que ens proposa noves, doncs això, propostes per veure les plataformes, noves sèries, noves pel·lícules, i sempre al capdavant d'aquest espai tenim a la Júlia Pont. Molt bon dia, Júlia Pont! Ah, no és la Júlia Pont! David Burillo, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Què fas aquí? Què t'hem enxampat?
1: Doncs mira, m'has enxampat ara mateix al passadís.
0: Mira cap aquí, al Bocotà.
1: I parlarem de sèries.
0: Parlarem de sèries. I és que, malauradament, la Júlia Pont avui no pot venir amb nosaltres. La tenim ingressada amb un peu superinflat, que no pot caminar, i diu, no puc venir a la ràdio. Doncs lamentem que estigui en aquestes condicions. Millor estaria, jo que sé, a Honolulu de vacances. Però a vegades passen aquestes coses. I és per això que hem agafat el David així... No s'ho esperava ell, i dic, vinga, va, al·locutar aquest espai de noves propostes, noves sèries. Tu ets molt de consumir sèries i pel·lícules o què? O el teu temps no t'ho permet, no, la teva, el ritme de vida?
1: Certament no. No segueixo bastantes sèries, però sempre que tinc algun moment, i ara, sobretot, que ara estic vivint aquí a Calafell i tinc com més temps, alguna cosa...
0: Tens més temps?
1: Algú de temps, sí. Al vespre tinc temps, per tant... Algo estic començant, però, però no sóc gaire,
0: no
1: ni
0: gaire
1: cinèfil
0: consumidor.
1: Ni consumidor d'això.
0: Sempre va bé. No, jo tampoc, eh? Però sempre quan disposes d'una estoneta això, doncs, i vols allò, entreteniment, i vols desconnectar, doncs sèrie o pel·lícula al canto, anem per les més destacades, com sempre, en aquest espai a punt d'estrena. I avui començarem a Netflix, perquè a partir de demà dijous, dia 21 de maig, podrem veure... A veure, com ho diries tu, el títol aquest?
1: Ui, mira, és jo que... pensava, sort que ho dirà ell. The Borough.
0: The Borough.
1: The Borough.
0: No ho sé, alguna cosa semblant. Disculpeu-me si no ho hem dit bé, disculpeu-nos, eh? Anem a escoltar una miqueta del tràiler d'aquesta nova sèrie que engega a Netflix demà. Anem a escoltar el tràiler.
2: Hola, mi padre ha venido a instalarse.
3: Bienvenido a Los Borroughs, donde pasarás tus mejores momentos.
4: Menudo eslogan para ser un sitio donde uno viene a morir.
5: Si le da una oportunidad a este lugar...
6: ¡Vamos, mi niño!
5: Verá que los Borroughs no son el último capítulo, sino un comienzo.
7: ¿Qué narices harás con eso?
5: Voy a dispararle.
7: ¡Espera, Judy!
5: Hay prodigios en los Borroughs. Escondidos.
0: The Borroughs. Que ho havíem dit malament. The Borroughs. The Borroughs, així ho diuen en el tràiler d'aquesta sèrie, que és això, barreja la intriga i la ciència-ficció. De què va això, David?
1: Doncs mira, aquesta sèrie segueix un petit grup de jubilats que viuen en un complex residencial a Nou Mèxic, un lloc tranquil, còmode i aparentment perfecte, on tots intenten gaudir, doncs, d'una vida relaxada. Tot sembla normal fins que comencen a passar coses estranyes i descobreixen que hi ha monstres amagats dins d'aquest fals paradís.
0: Uh-huh.
1: A mesura que la situació es complica, els residents hauran d'aprendre a confiar els uns als altres i treballar junts per entendre què està passant realment en aquesta residència de jubilats i trobar una manera, doncs, de sortir-se'n.
0: Déu-n'hi-do, eh? I al darrere d'aquesta sèrie, dels The Borroughs?
1: Doncs mira, i amb aquesta sinopsi, doncs, la sèrie no podia haver estat produïda per uns altres que no fossin els germans Duffer, creadors i directors de la famosa sèrie Stranger Things.
0: Home, has vist Stranger Things? Digue'm que no.
1: Et diré que vaig veure la primera temporada, la segona, però ja no n'he vist
0: com
1: més.
0: Com jo. Jo inicialment vaig veure la primera i la segona, però t'haig de confessar que aquí tothom ens la pintaven també, vaig fer el sacrifici. Mm-hmm. I és que jo no sóc gaire de ciència-ficció i de bitxos d'aquests babosos.
1: Jo sóc igual. Em van dir, mira, recomano que et vegis Stranger Things, perquè jo i l'anglès som una mica...
0: Què?
1: Poc amics.
0: Poc amics?
1: I llavors em van dir, mira't aquesta sèrie,
0: bueno,
1: i comença a aprendre anglès. No,
0: l'original.
1: Me la vaig veure en anglès per
0: Ostres,
1: aprendre.
0: Val.
1: Però entre que no m'agrada la ficció i no entenia
0: no
1: una mica,
0: eh?
1: Doncs no.
0: En qualsevol cas, no estem parlant de Stranger Things, sí que dels productors que hi ha al darrere d'aquesta sèrie, els germans Duffer, aquesta sèrie és de Bruce. És que em costa pronunciar.
1: Sí, sí, sí.
0: De Bruce, Jubilación Rebelde. A partir de demà ja serà a Netflix. Hem de dir que, malgrat que avui estigui potxa, la Júlia Pont ens ha enviat s'ho ha currat el guió, Ens ha currat el guió i és el que ella, en principi, doncs, tenia que estar avui aquí amb nosaltres, però, malauradament, no està. Vinga, anem per més estrenes. Sempre comencem amb Netflix, que és la plataforma aquesta que té, potser, més calés, més subscriptors, i tenim noves estrenes. De què parlarem ara? D'una pel·lícula, oi, David?
1: Sí, ara parlarem d'una pel·lícula, Les Dames Primero. Uh-huh. S'estrena, doncs, aquest divendres, 22 de maig.
0: Estarà a Netflix. Anem a escoltar un fragment del tràiler, uh-huh, que sona així.
8: Érase una vez un hombre llamado Damian.
9: Ruby, necesito ayuda con algo importante.
10: Legalmente no puedes obligarme a romper con tus novias.
8: Era un tremendo cabrón. Afortunadamente, también es la historia de una mujer llamada Alex.
11: Los jóvenes vamos a ir a tomar algo después.
12: Oh, vaya, creo que dejé de ser joven hace mucho tiempo.
11: No era una invitación.
13: Quieren incrementar las ventas en el mercado femenino. Las mujeres quieren sentir que las escuchan, ¿no?
12: Quieren que las escuchen.
13: Alex, estoy explicando mi idea, pero es genial tenerte aquí. Valoro tu opinión.
8: Dan ganas de pegarle un puñetazo.
10: ¿Hey? Eso es. ¿Podrías decirnos qué ha pasado? ¿Tomas algún medicamento? ¿La píldora?
13: ¿La píldora?
10: Cuida de esa carita, ¿vale?
13: ¿Qué? Ruby, tráeme hielo.
12: ¿Y te tiendo la lavadora, ya que estamos?
10: Damian, ¿qué estás haciendo en mi despacho?
13: ¿Qué dices? ¡Este es mi despacho!
10: Damian, por favor.
0: Doncs hem escoltat un trosset, un minutet de Les Dames Primero, aquesta pel·lícula que no té mala pinta, que s'estrena aquest divendres 22 de maig a Netflix. Explica'ns una miqueta més, David.
1: Doncs bé, com bé hem sentit una mica en aquest tràiler, és una pel·lícula de comèdia i sàtira, doncs, de temàtica feminista, i la història va d'un home que ho té tot. Diners, poder i zero vincles sentimentals.
0: No, llavors cosa... no té tot.
1: Bueno,
0: no té vincles sentimentals.
1: No té vincles sentimentals, però això fa que bueno, és una cosa que li permet sortir amb una dona diferent cada dia.
0: Vale.
1: La seva visió de les dones deixa molt que desitjar, ja que és un home bastant masclista.
0: Ja, ho hem sentit amb els comentaris.
1: I el seu comportament, doncs, amb les companyes de feina de l'agència de publicitat on treballa, és totalment irrespectuós. Però tot canvia quan té un accident i en despertar es troba en una realitat alternativa on es canvien els rols de gènere i on les dones tenen el control i els homes viuen en mateixa situació de desigualtat que han parit les dones durant anys. En aquest nou món haurà d'enfrontar-se a Alex Fox, una executiva molt preparada i amb molta ambició. Entre tots dos es crea una rivalitat intensa en aquesta comèdia satírica que ens farà reflexionar sobre els rols de gènere i què passa quan les regles del joc canvien completament.
0: I si a algú ja li sona una miqueta aquest argument que ens ha explicat el David, doncs és que en realitat es tracta d'un remake anglès d'una pel·lícula de fa uns anys, una pel·lícula francesa. El títol No soy un hombre fácil, que es va estrenar en el 2018 i que també, per cert, està disponible a Netflix. Doncs és una pel·lícula, aquí us presentem sèries, us presentem pel·lícules, Les Dames Primero, pel·lícula que s'estrena divendres a Netflix. Està bé, aquesta sintonia, Vinga, ens quedem encara a Netflix, perquè anem per més propostes. David, vinga, què ens presentes ara?
1: Ara us presento Futuro Desierto, que també s'estrena aquest divendres 22 de maig a Netflix. És una sèrie de Mèxic, de ciència-ficció i robots.
0: Sí, una sèrie futurista.
14: Inicializando conexión óptica.
15: Bienvenida.
16: Today is a great day. A day that we change the world as we know it.
17: ¿No has oído hablar de los zombies?
18: Son androides.
19: Desarrollamos y distribuimos asistencia robótica.
20: ¿Ella es María?
21: ¡Papá!
22: We need results.
23: The results are ready.
24: Una vez que se acabe el proyecto, nos regresamos. Se van a tener que adaptar, punto.
25: No somos robots, papá.
26: Cuido a sus dos hijos como si fueran míos.
27: Un hijo es irreemplazable. Denle una oportunidad.
28: Hola, mamá.
29: Lo importante es que Inés está aquí.
30: Configurar sonrisa en dos.
26: Al escuchar el nombre de Luciana, tus pulsaciones se aceleran.
2: If you put a human and a robot together, there's like this rising curve. At the top of this curve, this means that we like them. After a while, they start scaring us.
3: ¿Cómo me morí?
0: Futuro Desierto, a partir d'aquest divendres, a Netflix. Aquesta sèrie, com ens deia el David, que ens marxa cap a Mèxic, de ciència-ficció i de robots, eh? Sèrie futurista.
1: Exacte. Ferran, la sèrie ens explica la història de l'Àlex, un psiquiatre i enginyer en robòtica, que després de la mort de la seva esposa es trasllada amb la seva família des de Silicon Valley a un poble remot de Mèxic. Allà comença a treballar en un projecte innovador que consisteix a provar androides dissenyats per integrar-se de manera indistingible en la vida quotidiana de les persones. El que inicialment sembla un experiment controlat aviat es complica quan apareixen errors en el sistema i Àlex descobreix que la seva feina forma part d'un pla molt més ampli i secret impulsat per la companyia tecnològica que els contracta. A mesura que la línia entre humans i robots es difumina, les relacions familiars i socials comencen a veure's afectades i la realitat que els envolta es torna cada vegada més incerta.
0: Juga amb foc que et cremaràs, eh? Jugant amb el futur i amb aquests androides. Doncs la cosa va de ciència-ficció i de robots, Futuro Desierto, aquest divendres ja disponible a Netflix. Tots els que... Bueno, tots perquè ets més jove, però no sé quants anys fa que va desaparèixer de la graella de Telecinco Aida. Ho veies, tu, aquesta sèrie?
1: Algun capítol n'he vist.
0: Algun capítol, eh? Jo, sí, per accident, sí. Potser...
1: No? No, jo recordo la meva època, potser adolescent,
0: per això,
1: en tots... el que tothom ho veia. I entre Aida i La que se avecina,
0: sí,
1: quasi que he crescut una mica amb el que no s'ha de fer, exemple.
0: T'anava a dir, vaja influència, no?
1: Efectivament.
0: Si has crescut, t'has educat amb la influència d'Aida.
1: No, per sort, poc.
0: I de La que se avecina. Doncs justament a partir d'aquest divendres, i atenció a la meva sorpresa, Prime estrena Aida i Vuelta. És la pel·lícula sobre aquesta sèrie Aida.
4: ¡Acción!
15: Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
18: ¿Y yo cuándo me voy?
15: A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
18: Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato. Ahí lo dejo.
20: Qué pena nos da que te quieras ir.
22: ¿Pero qué es lo que me queréis decir?
15: A ver, hoy en día pues tenemos posibilidades técnicas, ¿eh?, que nos permitirían seguir con el personaje poniéndole tu voz y tu cara a otra actriz.
22: ¿Pero por qué no me matáis normal?
23: Yo también me quiero ir.
22: Mira, yo no sé cuánto tiempo más piensas tú estar haciendo de Luisma. Yo necesito hacer otras cosas, ¿me entiendes?
28: Tú no haces teatro, ¿no, Mire?
29: No, a ella le gusta más el cine.
30: ¿Tú eres enana?
31: ¿Te le has preguntado que si es enana?
32: Empieza de comer, igual tiene gusilla.
33: Tengo cacahuetes, pero tíreselos al aire. Que no pierda el instinto de cazar. Mi alma, mi
0: gana. I deia que pot semblar una sorpresa que s'estreni a Prime, més que res perquè són molts els subscriptors de Prime, que potser a l'altra plataforma, que és més de Paganini, doncs és un reclam aquest Aida i Vuelta, basat en la sèrie Aida de Telecinco, que ara parlàvem d'ella. Doncs s'estrena aquest divendres a Prime, com dèiem, aquest llargmetratge sobre la comèdia Aida.
1: Exacte, Ferran. La pel·lícula se centra en el rodatge d'un episodi especial de la sèrie Aida, combinant dues línies narratives, que això és bastant curiós. D'una banda, la història dels personatges dins de la ficció, però de l'altra, la vida real dels actors que la interpreten. A mesura que avança el rodatge, les situacions dins i fora de la sèrie es van entrellaçant, posant en joc doncs les relacions personals del repartiment i les dificultats del procés creatiu. És una pel·lícula que vol reflexionar sobre els límits de l'humor i la feina dels actors i la fama. El projecte sorgeix d'una idea de Carmen Machi que durant unes vacances de Nadal va proposar al repartiment principal recuperar el fenomen de la sèrie en una pel·lícula. Tot i que inicialment es pensava que en un episodi especial, doncs l'actor que interpreta el Luisma va preferir desenvolupar un guió diferent que acabés donant forma doncs, a aquesta proposta més complexa i reflexiva.
0: I entre el repartiment, doncs cares, evidentment, molt conegudes d'aquesta sèrie, oi?
1: Evidentment, el repartiment està format pels mateixos actors de la sèrie, amb noms com Carmen Machi, Miren Ibarguren, Paco León, Eduardo Casanova, David Castillo, Mariano Peña i Marisol Ayuso, entre d'altres.
0: Doncs les cares, els actors
1: de,
0: que,
1: sempre, sí, sí.
0: De sempre, de tota la vida. Doncs en aquesta proposta que va anar primer al cinema i que ara, poc després, perquè recordo que no fa gaire,
1: sí, fa poc estava anunciada.
0: A més, l'altre dia l'Edu ho comentava, no?, que havia estat una... li va agradar molt i que era una molt bona proposta. Doncs ara, a partir d'aquest divendres, la tindrem a Prime Video, a Ida i Vuelta. I com cada setmana us portem 6 novetats en aquestes plataformes, són les més destacades que sempre ens prepara la Júlia Pont, avui amb el David Burillo. Anem ara a HBO Max per presentar-vos què? És una sèrie, oi? Una sèrie espanyola, oi, David?
1: És una sèrie espanyola de drama social basada en fets reals. Es diu Rabalear.
0: Que, a més, doncs el nom indica que tot succeeix, entenc, en el barri del Raval de Barcelona. Anem a escoltar el tràiler.
4: Perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
5: Visca Can Mosca!
6: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
7: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
8: Has parlat amb els del port, perquè si voldries fer 8 hores setmanals d'aquí?
9: Sí, sí, que jo tinc una feina.
8: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
10: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
8: Ens apugen el lloguer per 6.
10: Això és legal.
11: Suposo que volen fer pisos turístics.
12: Tots vas capgant la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio.
10: Ja, què collons fotem?
11: Crec que hi ha una manera que es vulguin treure la finca de sobre.
10: Com?
11: Legal alt no és.
10: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
13: Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
11: Fes-ho fora com sigui.
0: Hem escoltat el tràiler de Rabalear, que, a més, està en català, en la nostra llengua, David.
1: Pinta molt bé. En aquesta minissèrie de 6 episodis, que s'estrenaran setmanalment a partir del divendres, el seu creador, Pol Rodríguez, ens explica un relat basat en la seva pròpia història familiar. A partir d'aquí, la història se centra en Can Mosques, un restaurant familiar centenari del Raval de Barcelona, estimat i respectat pel barri. Però quan un fons d'inversió adquireix l'edifici amb la intenció de transformar el barri i forçar-ne el desallotjament, la família entra en crisi. El que al principi sembla una derrota inevitable es transforma en una decisió col·lectiva de resistència amb el suport dels veïns i veïnes i alguns aliats que volen evitar el desallotjament. A mesura que la situació s'intensifica, la lluita es torna cada cop més arriscada i la família haurà de decidir fins on està disposada a arribar per protegir el restaurant i el seu llegat.
0: Mm-hmm. Doncs entre el repartiment, què? Cares conegudes, eh?
1: Entre el repartiment, bueno, el repartiment compta amb cares molt conegudes com Enric Auqué, el mestre que va prometre el mar,
0: correcte,
1: gran actor.
0: Sí, gran actor.
1: Maria
0: sí.
1: Rodríguez Soto, Sergi López, de Vilanova i la Geltrú. Quim Ávila, Francesc Orella, de Merlí.
0: Sí, home, el que interpretava el profe.
1: El profe, sí. I la Lluïsa Castell, entre d'altres.
0: I les localitzacions, doncs, evidentment, ens porten al barri del Raval.
1: Efectivament, la història se situa en el barri del Raval i, per tant, la producció ha estat rodada en diverses localitzacions de Barcelona, especialment, doncs, en aquest mateix barri.
0: Doncs no sé si existeix una doble versió, entenc que sí, si s'estrena a HBO, HBO Max, doncs entenc que està la versió original en català, com hem escoltat el tràiler, però també serà doblada al castellà, ja que s'estrena a nivell nacional, a nivell espanyol. Rabalear, la cinquena de les propostes d'aquest dimecres, aquesta setmana. I entre les últimes de les propostes, noves estrenes, noves coses que podem veure a les plataformes, doncs tenim a Disney Plus una pel·lícula, David.
1: Efectivament, Ferran, tenim El testamento de Ann Lee. És
0: anem a escoltar el
1: tràiler. Una pel·lícula, sí, sí.
14: Ya se acerca la hora. Lo sé. No tengáis miedo. Todos hemos sufrido por el camino. Hemos
2: has hecho enormes sacrificios para recibir el mayor amor que puede sentir una mujer. Cuenta la leyenda que esto fue lo que le ocurrió a Anli.
0: Déu-n'hi-do, que no sé si fa mal rotllo, això. Sí. El testamento d'Ann Lee, aquesta pel·lícula, que a partir d'avui dimecres ja es pot veure a Disney+. Explica'ns, David, una miqueta de què,
1: doncs,
0: això.
1: Doncs sí, Ferran, és una pel·lícula musical de drama històric.
0: Musical?
1: Sobre...
0: Doncs no m'ho semblava pas amb el tràiler, eh?
1: Ja.
0: Musical, val.
1: Sobre sectes i inspirada en fets reals. La pel·lícula va de la història de d'Ann Lee, una líder religiosa real, que fins a la dècada del 1770 va fundar el moviment Shaker. A partir de la seva figura es va crear una de les societats utòpiques més importants de la història dels Estats Units, i els seus seguidors la consideraven una mena de figura sagrada, fins i tot al punt de veure-la com una versió femenina de Jesucrist. Per això li rendien culte a través del cant i la dansa, que formaven part essencial de la seva manera de viure i de creure.
0: Doncs, entre el repartiment, què? Què trobem?
1: Entre el repartiment, jo no...
0: No el tens en el guió?
1: No el tinc en el guió.
0: Doncs, interpretant Ann Lee, aquesta líder espiritual, tenim la famosa actriu Amanda Seyfried, o Seyfried, coneguda per interpretar Sophie, la filla de Meryl Streep, a Mamma Mia, també per la pel·lícula Mean Girls, i ara, més recentment, la pel·lícula L'assistenta, entre moltes més. Doncs, El testamento d'Ann Lee, aquesta pel·lícula que a partir d'aquest dimecres, avui mateix, ja podem veure, ja tenim a Disney+. I aquestes setmanes hem estat parlant amb la Júlia del reality, La gran cita.
1: El fenomen.
0: El fenomen. Sí, el fenomen, sí, perquè sí. Ha estat una sorpresa que, a diferència d'altres realities que s'han fet sobre relacions personals, sobre això de cites, doncs ha reunit a 100 persones, anava a dir 50 homes, 50 dones, però és que ja tenim gèneres de tot tipus, no? Hi ha molta diversitat. I que, a més, ha despertat l'interès de moltes persones que ho han vist a través de 3Cats, aquesta plataforma, que, a més, s'han anat publicant en sèries de... en tongades de 3 capítols, i que ja fa dies que ja vam poder veure al final. Què t'ha semblat a tu? A veure...
1: Doncs mira, he de dir que...
0: No sé si podem fer algun gran spoiler. Jo diria que no.
1: No? Doncs no. Ens aguantarem una mica, però sí que és veritat que...
0: És que em sabria greu que algú estigués escoltant i ara diu, és que jo encara no he arribat, jo...
1: Que baixin la ràdio.
0: Això, que tanquin la ràdio.
1: No, home, no farem spoilers, però bé, sí que és veritat que és sorprenent. Jo normalment, és el que et deia, no miro sèries, normalment, ni m'enganxo a pràcticament res.
0: No, jo tampoc, eh?
1: I vaig flipar perquè, bueno, les meves amistats començaven a parlar una mica de La gran cita, vaig veure alguns reels... I vaig dir, ostres, anem a veure el primer capítol,
0: clar,
1: perquè em sembla...
0: La diferència és que a través de la intel·ligència artificial, doncs això, la intel·ligència artificial havia ajuntat per... Com es diu això? Que ja em sortirà a mi ara.
1: Per fer match.
0: Exacte, per compatibilitat, doncs a diferents persones. Clar, ells no ho saben, quin és el seu match, quina és la seva parella, o quina és la persona que és més compatible amb ells. Ells s'escullen a qui més agrada, amb qui connecten més, xerrant o no, però de totes les parelles que van sorgir, només dues eren les que la intel·ligència artificial havia unit. I hi ha poques, sense dir noms, de les dues que la intel·ligència artificial havia ajuntat, només una va funcionar, en principi.
1: Exacte.
0: Tu ja ho has vist, no? Tots els capítols.
1: N'he vist tots els capítols.
0: Val.
1: I he vist el resultat de 6 mesos després que va publicar...
0: Ah, això jo no ho he vist.
1: Sí, sí, sí.
0: També doncs... has de dir que va sorgir una altra parella. De totes les 100 persones només van sortir dues parelles, no? Uh-huh. Una que la intel·ligència artificial havia triat i una altra que no, que només tenien una compatibilitat d'un 21% o un 23% aproximadament.
1: Exacte.
0: Que és una compatibilitat molt baixa.
1: Molt baixeta. Sí, sí, sí. És curiós perquè, bueno, veus com els concursants es deixen portar, que al final és el que fem tots i totes a la nostra vida real, es deixen portar, doncs, per les sensacions del moment i, per tant, doncs, clar, es troben en un recinte on tenen la seva parella ideal, Però clar, ells en això no... Vull dir, tu quan t'estàs enamorant d'una persona o estàs fixant-te en una persona, no saps si la seva feina t'encantarà, si t'encantarà les sèries que veu, els seus ideals polítics, vull dir, això
0: o
1: ho has d'anar descobrint.
0: O el seu caràcter, que és el més important, no? Aquesta compatibilitat que dèiem de caràcters. Què passa? Que quan un està enxutxat i t'agrada algú... A veure, ensenyes la millor cara de tu mateix. No treus la merda parlant clar i català. Això surt amb el temps, amb els mesos, o fins i tot amb els anys.
1: Amb els anys, sí.
0: Per la qual cosa, doncs, bé, l'inici d'una relació sempre és bonica, o intenta que sigui bonica, però és el temps que diu si allò funciona o no.
1: Exacte.
0: I què passa després de 6 mesos? Podem avançar alguna cosa, que jo no ho he vist, això?
1: Home, si no podem dir spoilers de la sèrie, potser...
0: Bueno, baixeu la ràdio, que jo vull...
1: No, és curiós perquè, bueno, una de les parelles que potser sorprenia més i com a mínim a mi em tenien una mica enganxats, que eren una parella de noi-noia, eh?
0: Sí, el
1: que era de Sabadell.
0: Sí.
1: Doncs aparentment jo pensava, mira, no són compatibles, però...
0: Sí.
1: Però
0: aquests perduren o què?
1: No perduren.
0: Oh.
1: No són compatibles, però acaben marxant junts de la gran cita.
0: Hmm.
1: Però 6 mesos més tard s'ha vist que no acaben de ser
0: compatibles. Doncs mira, la intel·ligència artificial tenia raó amb això. I la que sí que és compatible...
1: Segueixen junts.
0: Ole!
1: Sí.
0: Doncs
1: hi ha
0: una parella
1: ha quedat de la gran cita.
0: Quina por la intel·ligència artificial.
1: Sí.
0: Que l'encertada... La gran cita.
1: Sí.
0: Doncs un dels èxits de la temporada d'aquest any 2026 a 3CAT, que es pot veure a la plataforma. Com que no hem dit noms...
1: Mm-hmm. No.
0: Has dit un nom, em sembla?
1: He dit un del de Sabadell, però no he dit ni el nom perquè no me'l sé. Ah, ara sí, em sona el nom. Però bueno, no ho diré.
0: Sí, igual, no ho diguis. En qualsevol cas, si encara no l'heu vist, us proposem la gran cita, us recomanem la gran cita perquè enganxa.
1: No, t'enganxes al primer capítol, ja dius...
0: Què tal la Dulceida? Jo és que estic molt allunyat del món dels influencers i no coneixia la Dulceida. M'havia sentit parlar, eh?
1: A veure, s'ha de dir que ho fa molt bé.
0: Sí?
1: Però jo

0: un espai a l'espai Eva, a l'espai Jove Eva, però si no tens seguidors em sembla que per molt que estudiem periodisme no...
1: Tu creus que hi haurà una segona part de La Gran Cita?
0: Estic completament segur. Sí. De fet, he sentit veus de que hi ha segona temporada segur. Mm-hmm. Sí.
1: Doncs jo, la veritat és que em fa ràbia que han triat una edat, no sé si entre els 30 o entre els 20 i pico i 30. Mm. Escolta'm, poseu els maduretes, és que veritat. N'hi ha molt de solter amb ganes d'allà. I no miro a ningú. David, molt bé, eh?
0: Sí.
1: Tens sorpresa aquí, infragant.
0: Sí, la veritat.
1: Vine cap aquí a locutar i molt bé, molt bé. Felicitats, la Júlia Pont, a veure si torna aviat. I si no, escolta'm, la setmana que ve, aquí.
0: Sí,
1: exacte. Sí. Que vagi molt bé, David. Gràcies.
0: Gràcies, igualment. Adéu-siau.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
1: Ara mateix, 12 del migdia, en pràcticament 6 minuts. Moment d'engegar la meva manera, la cuina que viatja. Moment de rebre la Mari Herrera, la cuinera del petit bistró de Seguda que la feia al capdavant d'aquest espai, que arriba els dimecres, també en repetició els dissabtes, en el TV Moments. Molt bon dia, Mari.
2: Bon dia, Ferran. Bon dia, Calafell.
1: Què tal? Com estàs?
2: Aquí ja, a mil, a mil. Tinc tingut una setmana passada trepidant de feina i aquesta ja és ja per a colofón.
1: Però ella sí, sí, continua sencera, eh?
2: Sí, aquí, sí. Jo no fallo. Aquí el moment de la ràdio és sagrat. Mm-hmm. Sagrat perquè és el moment de que aquests 20 minuts m'oblido de que existeix un món allà fora, de veritat. No sé què té aquest micro.
1: Bueno, és que la màgia de la ràdio, que sí, algun sí, dia va arribar a la teva vida per quedar-se.
2: Sí, sí, a més de veritat, són molts anys fent ràdio i la veritat és que estimo molt aquest medi, aquesta manera de, pues, de transmitir, no? En aquest cas, la meva passió, no? Que és la gastronòmica, no? Que ara més està tan de moda, no? I que, bueno, que té els seus moments brillants i els seus moments més oscurs, però, bueno, així estem, batallant-la.
1: I estem arribant al final d'aquesta temporada, perquè res, estem a final ja, podríem dir, estem a 20 ja de maig.
2: Sí.
1: Tant final d'aquesta primavera, en 4 dies tindrem Sant Joan, també acabarem temporada, i això ho deia perquè, per aquells que no ens han escoltat fins ara, potser estan descobrint aquest espai, i fins i tot aquesta ràdio, no ho sé, doncs abans de començar temporada hem dit, bueno, hem de fer alguna cosa, sí, hem de fer un espai gastronòmic amb la Mari Herrera, recuperar-la i portar-la aquí cada setmana, i una de les... Clar, no puc dir que sigui la teva passió, t'agradaria que fos la teva passió, potser és la teva passió, però no pots fer-ho, tot el que t'agradaria, que és viatjar.
2: Sí, senyor, totalment d'acord.
1: Oi que sí? És sí, una d'aquelles sí, sí, coses, una de les assignatures pendents de la Mari Herrera, no?
2: Jo quan vaig acceptar aquesta invitació, sobretot per mi va ser el repte de dir, ser en directe, absolutament directe, o sigui, fugir del restaurant en aquest moment del migdia abans del servei, no? I estar aquí present en directe,
1: que
2: no?
1: Que jo no ho veia compatible, i dic, ui, aquest ja serà el problema, ja no? Però
2: sí,
1: mira...
2: Bueno, és el premi, no, de portar tants anys, de dir, bueno, m'organitzo una mica els meus horaris, i després un altre repte per mi era no tirar d'arxivo, sinó fer cada setmana una recepta relacionada amb el país, amb el que viatgem, no? I una consulta, tu creus que això es fa en algun lloc? Un programa de ràdio de cuina on cada setmana es viatja, on es fa una recepta arrel d'aquest país, o sigui...
1: Doncs no et sabria dir.
2: Ostres, l'hem d'investigar, eh?
1: A veure, jo t'haig de dir que de ràdios arreu de Catalunya, d'Espanya, del món, evidentment, la llista és interminable. I si es fa o no es fa, no ho sé. En qualsevol cas, jo aquest és l'espai de la que viatja a través de la gastronomia de Calafell Ràdio.
2: Exactament, i la veritat és que estic molt contenta d'haver acceptat aquesta, bueno, torno a dir la paraula, aquest repte, no? Perquè he après moltíssim, no? I avui us porto un país que l'hem sentit un munt de vegades recentment, a més, lamentablement, per la guerra que han patit, no? Que és Bòsnia i Herzegovina. I, ostres, i també té la seva recepta estrella, no? I al final penses, ostres, que bonic, no?, indagar en algú que va ocórrer, la guerra va ser als anys 90, no? Uh-huh. O sigui, recentment, estem parlant de 20 i pico d'anys, no? Com han ressorgit, no?, de les cendres, mai millor dit, no? I bueno, us vull explicar una recepta molt, molt, molt, molt increïble, i la veritat és que és un país que reuneix el millor d'Occident i Orient, no?, que està allà al mig, no? És un país que ha passat per mil transicions, no? Perquè, bueno, ve del moment otomà, no? O sigui, de que és d'aquesta cultura que portava Turquia, no? Però al final, bueno, el moment austrohúngara o no, el que és el centre Europa, no? Com té tantíssimes influències aquest país, és tan desconegut per nosaltres, i tothom diu que és meravellós per visitar-ho, no?
1: De seguida anem a Bòsnia, abans anem a la música.
3: Después de tanto tiempo

0: vaquero. A mi el que m'agrada més del que porta sempre la Mari Herrera, pel que fa a la música, m'agraden moltes altres coses de la Mari Herrera que ens porta aquí en el programa, però sobretot és la música. Perquè em sorprèn sempre. I com arriba aquesta cançó a la teva vida, que és una cançó que acabo de veure que s'ha estrenat fa 5 dies.
1: Sí, és que el YouTube i jo som grans amics. Me proporciona aquestes... I a més, és que pensa que la música quasi sempre la busco el mateix dimecres, a primera hora del matí,
0: Mare meva.
1: Sí, sí.
0: Bueno,
1: sí, clar,
0: ja sabem,
1: no és premeditada.
0: Ja sabem dels algoritmes, que
1: sí.
0: Sempre per allà cap on tires, doncs et busquen.
1: A vegades és que ve super, super adient, no?, per a aquest país, no?, que és Bòsnia, en tot passa, no?
0: O sigui,
1: que
0: està... Bueno, aquesta... ho podem aplicar també al missatge
1: a
0: moltes coses de la vida,
1: La lletra és preciosa.
0: A la nostra vida, als mals moments, que tots passen, els bons moments, malauradament, a vegades també, però en qualsevol cas, el que passa és la vida, i amb això un munt de coses. I Todo Pasa és la cançó de l'Andrés Obregón.
1: Que no sé qui és.
0: Ara mateix, ara això t'ho anava a dir, no tinc ni idea qui
1: tampoc.
0: És. Tampoc no he tingut temps de buscar-lo. Però quedeu-vos amb aquesta cançó, sona molt bé,
1: Sí.
0: I a mesura que va passant la cançó, va increixendo,
1: Sí. I a més, m'ha cridat molt l'atenció, perquè jo he portat en aquesta primavera unes quantes cançons que eren inèdites, i ara no paro d'escoltar-les per tot arreu. O sigui, que a mi ja estem creant tendència, Ferran?
0: No sé si és perquè primer passen per aquí, però jo crec que, bueno...
1: Bueno, que són cançons que al final tothom busca un missatge positiu.
0: Quan
1: no,
0: a tu t'arriba aquesta cançó i tu dius, ok, aquesta la porto a la ràdio, és perquè és una bona cançó, arriba el missatge,
1: arriba.
0: I evidentment després es fan virals i arriben a altres persones, per sort,
1: Exactament.
0: Doncs Todo Pasa amb l'Andrés Obregón. I passar, vinga, anem cap a Bòsnia-Herzegovina,
1: Sí. Aquest
0: país. Que això, malauradament, el recordem pel conflicte bèl·lic, que sí, és veritat, fa molts anys...
1: A ti te va agafar segurament sent periodista, també, no?
0: Sí,
1: 92,
0: passa que jo...
1: Estaven
0: a l'any 90, què?
1: 92 fins al 95, va durar 3 anys, quasi 4.
0: Clar,
1: 4,
0: però és que jo era molt jovenet, llavors,
1: sí,
0: a l'any 92
1: sí.
0: Vaig fer el servei militar...
1: Jo tenia 20 anys,
0: i sí que
1: 22.
0: És veritat que la meva memòria és la que és, però jo en aquell llavors, quan vaig tornar de la mili, sí, mira, vaig estar fent...
1: Tu te va tocar fer la mili.
0: Jo vaig fer la mili, sí. Hòstia, sí, home, que jo ja tinc 52 anys, sí, petitíssim. Clar, sí, però ara, no et sabria dir en quin any concretament. Gràcies a la tecnologia podem buscar aquí.
1: Estaven celebrant els Jocs Olímpics, no?, a Barcelona, no?
0: Sí,
1: imagina,
0: correcte.
1: No? I a Europa teníem una guerra bèl·lica i va ser desastrosa, perquè la gent va passar molta misèria, va morir moltíssima gent, no? Tot al final va ser una neteja, no?, d'ètnia.
0: Abril 92, desembre del 95, la guerra de Bòsnia, aquest conflicte
1: tot
0: internacional,
1: es va declarar la independència a Bòsnia i els païns veïns va dir ni hablar, saps?
0: Sí, sí,
1: o sigui que
0: ho tenia present però no sabia ubicar-ho,
1: sí,
0: ara mateix.
1: Sí, sí,
0: perquè...
1: inclús l'he buscat al mapa, que està allà sota Àustria, un país tan noble, no?, en el sentit, i tan, amb tanta intel·ligència, no?, i penses, ostres, que hem tingut una guerra aquí al mig del país, d'Europa, no?, i fixa't tu, i com tenim la memòria tan fluixa, no?, i és bonic perquè per recordar, no?, i la recepta que es porto, que és el cevapi, cevapi, t'he enviat la foto.
0: Sí, l'he vist, a veure,
1: cevapi, i porto un accent raro, l'accent a la E.
0: Sí, a la C,
1: l'accent
0: el porta a la C.
1: A la C, exactament, o sigui,
0: cevapi.
1: Cevapi. I és una recepta super senzilla, però resulta que és emblema nacional, d'acord? Va sortir precisament d'aquesta guerra, d'acord? Per què? Per la seva senzillesa, perquè, clar, la gent va passar molta gana.
0: Evidentment, qualsevol guerra, qualsevol conflicte d'aquestes característiques, que doncs no arriba el que ha d'arribar a la població.
1: Exactament.
0: Passant gana.
1: Exactament. I és una merda, no?, que el segle XX, no?, 20, després d'haver patit la guerra de la Primera i la Segona Guerra Mundial, no?, pues que hagi passat una altra cosa. I a mi m'agrada recordar tot això perquè, clar, estem sempre tan en conflicte, hi ha tants problemes a nivell mundial. Mira, no sé, ara el tema d'Iran, pues al final
0: sí,
1: ha quedat en res, o sigui, però i tot la gent que ha mort, tot això, que, saps? O sigui, que...
0: No, i a més...
1: Jo ho sento, soc una persona pacifista fins al màxim, no? I, bueno, porto aquesta recepta per això, perquè va sortir de les cendres, mai millor dit, no? I només que és un pa, que en aquest cas jo he agafat un pa d'aquestos de un pa pla, d'acord? Tipo pita. Ells li deien pa somun. Pa somun. és un nom, bueno, pues, amb el seu dialecte, no? I ho torren. I què fan? Agafen car, la que tinguin. Normalment ho fan amb vedella, però bueno, en plena guerra pues, ho feien amb el que tenien, porc, xai, el que hi havia.
0: Evidentment.
1: L'animal que mataven, pues, amb això.
0: No pot ser gaire exigent en moments de guerra.
1: Exactament. Normalment es fan això pues, amb aquesta vedella i ho piquen. I això fan un tipus de salchitxa, però no és una salchitxa que porta aquesta tripa que se fica dintre. Uh-huh. No. És una salchitxa, o sigui que...
0: Té la forma d'una salchitxa, però sense l'envoltori per contenir la carn.
1: És una carn picada i, clar, estem parlant d'una època amb molta necessitat i no hi havia tampoc espècies, no? Uh-huh. Quan és un centre neuràlgic on porten molts passadissos, no? Per això ja t'he dit, d'Orient i de tota cosa. En aquest cas, no. En aquest cas, aquesta salchitxa porta una mica de sal, una mica de pebre i res més. Ni porta picant, ni porta espècies, ni porta res. Mm. Simple al màxim. Jo l'he fet, l'he recreat. La veritat és que increïble, lo bo que estava. Què més? Ceba. En aquest cas, ells l'utilitzen la ceba cruda. Jo, en aquest cas, l'he confitat una miqueta. Ja saps que aquest problema sempre és... Aquest programa és...
0: A la meva manera,
1: d'acord? És que res, perquè després m'ho menjo i la ceba crua no em feia mi il·lusió, d'acord?
0: I a més, millor si estava una miqueta més
1: escutxada. Sí, m'agradava pues, això, que fos el moment aquest calent, no? Com ho fem? Fem en una sartén una mica d'oli, una mica de greix, el que havia en un moment de necessitat, d'acord? I aquí pues, fem aquesta salchitxa, aquesta carn picada, d'acord? I li fiquem la ceba, ahí, el xup-xup, d'acord? Quan ja tenim ja doradeta aquestes salchitxes i la ceba ja la tenim una mica confitada, aquí li fiquem una miqueta de crema agria. Nata líquida ens serviria, però agria, perquè té aquest puntillo ahí d'acidez que també li queda molt curiós.
0: Permeten, però mai a la cuina he utilitzat aquesta crema agria.
1: Jo vaig tindre que visitar tres supermercats per trobar-la, al final al Carrefour lo vaig trobar, ja he dit la marca. Però,
0: sí, ara ja que passin per caixa.
1: Exactament, però això dic, si no trobeu crema agria, és molt típica a França també, i molt, molt típica també a països així, pues, al sud-est asiàtic i tot això. Mm. Però, si no, una nata líquida, una crema de llet, també ens fa la funció. No es donarà aquesta xispa que ens dona la crema agra, però bueno. Uh-huh. I després, per altra banda, ells també agafen aquest pa i ho fiquen a sobre una pedra, a sobre una paella, a sobre del que tinguin, d'acord? Qualsevol cassola de ferro, i l'escalfen, d'acord? I aquí li posen, si ja es posa i si no ja no es posa, una crema de pebrots escalivats. O sigui, fas una escalivada amb els pebrots, i aquesto, pues, ho matxaques o
0: lo tritures, d'acord? I fas una salseta.
1: I la poses a sobre de l'aquesta pa que ja està calent, d'acord? Mm. Vigilem que es crema de seguida. Le fiquem això i aquí a sobre le fiquem aquestes salchitxes amb aquesta ceba i amb la crema que l'hem posat. Ho tanques una miqueta així per la meitat, li fas la foto i tu menges.
0: Li fas la foto? Està molt bé, aquest ordre, eh? Primer li fas la foto, evidentment, després tu menges.
1: Jo sempre dic que el menjar és efímero, s'ha de fer una foto i després cap a dintre. Superfàcil, és una recepta de carrer, és una recepta de família. És més, a Bòsnia ja cada família té la seva manera de fer-la, aquesta recepta. Segurament hi haurà mil matisos. Jo he agafat aquesta recepta que m'ha semblat una recepta molt fàcil de fer, però ells cadascú... I bueno, hi ha aquestes competicions, no?, entre diferents puestos, no? O sigui, és que més hi ha puestos de cebapis, d'acord?, a la mateixa Bòsnia. I la veritat és que és una... Es diuen cebasiniques. Petits locals especialitzats exclusivament en cebapi, val? I ja t'he dit, cadascú, cada família, cada establiment, pues defensa la seva recepta, d'acord? I, bueno, és un gran símbol de la zona dels Balcans, no? Uh-huh.
0: Clar, aquí suposo que el que li dona un sabor característic és aquesta crema agria.
1: Sí.
0: I sobretot aquests pebrots escalivats.
1: Està sabrosíssim, o sigui, les coses com siguin. I a més, pues, fa gràcia perquè al final és una salchitxa que has fet tu, no?
0: Sí, una salchitxa, en algun cas que estic veient aquí alguna fotografia, és com una espècie com d'albòndigues allargades, com si fos unes croquetes, saps?
1: Exactament, sí.
0: De carn picada. Uh-huh,
1: exactament.
0: I amb aquesta pita, no? I tot plegat ho posen a dintre, amb aquesta ceba, en aquest cas tu la vas fer una miqueta bueno, la vas cuinar, però aquí la utilitzen és tomàquet cru, també, i ceba, eh? Hi ha mil versions, entenc.
1: Exactament, i com hi ha tantes versions, pues jo he fet la meva, no? D'acord, i dic, pues mira, jo en comptes de crua la ceba, digo, pues la confitaré una miqueta i quedarà, pues bueno, i inclús per la foto crec que ha quedat boníssima. Tinc una foto també que no te l'he enviat amb el meu gat, que va mostrar moltíssim interès en aquesta recepta, saps?
0: Per què?
1: No sé, la loreta que feia. Perquè el meu gat no és de demanar menjar de casa. Hi ha gats que sí, però el meu no.
0: El meu és més...
1: No, és la tita, el seu pinso, saps? Les seues gelatines...
0: Però aquelles olors li van despertar una certa curiositat que fins ara era una miqueta inèdita.
1: Sí, és curiosíssim. Va mostrar gran interès, la veritat és que sí. Però bueno, aquí està la nostra visita a Bòsnia, nostre record d'una època que no volem que torni a passar, ni a Bòsnia, ni a cap lloc.
0: Ni a cap lloc, malauradament. A més, estem també amb conflictes bèl·lics, amb guerres, Rússia, Ucraïna, tenim el conflicte Estats Units, Iran, Israel, també...
1: Doncs, bueno, és una recepta de moltíssima humilitat, d'acord? És una recepta de resistència i és una recepta que és per recordar-nos que els moments bèl·lics i tot això, pues que hem d'oblidar, d'acord? Malgrat les ferides i continuar cap endavant, perquè tot passa.
0: Doncs el cebapi, aquesta especialitat balcànica de Bòsnia-Herzegovina, que ens ha portat avui la Mari Herrera, La meva manera, la cuina que viatja, i que compartirem, doncs, el podcast i la fotografia, perquè ara, clar, ho expliquem per la ràdio, però a vegades...
1: Una imatge val més que mil paraules.
0: Això contradiu una miqueta la filosofia de la ràdio, però en qualsevol cas, aquí ho combinem tot, les xarxes socials, després doncs, trobareu la fotografia i el podcast d'aquest espai.
1: Exactament.
0: Mari, doncs moltes gràcies, que tinguis molt bona jornada, ara cap al bistró.
1: Cap al bistró, a preparar, que demà tenim show amb la gent de Terra i Taula.
0: Ah, és veritat, és demà ja, eh?
1: Sí, demà tenim, pues són entre quasi 100 persones, entre...
0: 100 persones,
1: Sí,
0: cada vegada, no sé si cada vegada és més gent la del col·lectiu Terra i Taula, o esteu una miqueta ara mateix amb el mateix número de membres.
1: No, s'ha trencat, ho van dir, bueno, fem un cupo de 50 persones, però es van apuntar, o sigui que se una gran colla per celebrar producte de territori i la nostra comarca, el Baix Penedès.
0: Doncs el col·lectiu Terra i Taula, aquest col·lectiu que agrupa doncs, a cuiners, productors, elaboradors i gent d'aquí del territori.
1: Són una colla que ens ho passem molt bé fent aquestes mogudes i la veritat és que demà serà un gran dia de festa.
0: Com si no tinguessis prou de feina, doncs vinga,
1: més a gaudir.
0: Adéu, Mari, gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
3: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
3: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
3: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
3: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Quant talent hi ha en aquest home. És el Bruno Mars. Arriba ara amb un nou treball, es diu Dir Romàntic. I entre les cançons també tenim aquesta, que és una de les més ballables, amb més bon ritme, amb molt flow, que hi ha aquí, el Jazz Smite. Una de les noves cançons del Bruno Mars, sonant aquí a la sintonia de Calafell Ràdio amb el Bruno Mars. Arribem a 1:15 del migdia. Ens havíem oblidat l'abans informatiu? No, ho hem fet expressament per escoltar-lo ara.
1: Calafell Ràdio, abans informatiu.
0: No era viable escoltar-lo fa 3 minuts, ara sí, moment de l'abans informatiu, moment dels titulars d'aquest dimecres, avui 20 de maig de 2026, que d'aquí una hora, 1:15, ens explicaran la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Les escoltem novament amb l'abans informatiu. Hola de nou.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell du a terme el Pla Director de l'Arbrat del municipi. És un document que estableix criteris per gestionar adequadament aquest arbrat, que als carrers presenta diverses deficiències i desequilibris. A més, actualment a Calafell hi ha un centenar d'escocells buits i l'Ajuntament de Calafell hi està treballant. I l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. Al Baix Penedès, on aquest fenomen es podrà veure de manera clara, s'espera l'arribada de milers de visitants que voldran gaudir d'aquesta experiència. El passat divendres, el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada sobre l'eclipsi solar. En parlarem a les edicions dels informatius. L'Ajuntament de Calafell convoca la ciutadania a una audiència pública per a la redacció del Pla d'Acció Municipal 2027-2030. El Vendrell participa un any més a la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Enguany arriba la 16a edició amb el lema Compra a prop, arriba lluny. Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. I les exportacions creixen un 13,9% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el passat mes de març. Les vendes exteriors de béns d'equip augmenten prop d'un 50% i la dels productes químics cauen poc.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: El casal d'estiu del Calafell Aventura tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes i enguany els infants s'endinsaran en una aventura màgica on s'uneixen dos mons fascinants, la selva del Llibre de la Selva i la fantasia de Peter Pan. Hem parlat amb l'Isidre Ferrés d'aquest casal que engloba creativitat, esport, expressió corporal i molt més.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Això ja és un clàssic. El gran The Weeknd amb Daft Punk i això que es diu Starboy per arribar a 2:15 d'una del migdia.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Ja sabeu que cada dia en el tram final del Calafell Matí repassem l'agenda d'activitats, l'agenda cultural, tot el que s'ha programat a la setmana us ho expliquem des d'aquest espai. Començarem explicant-vos que aquest dijous, a partir de 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Casa Nova del Port de Segur de Calafell es farà la presentació del llibre Després de l'amor. A motiu del Dia de la Visibilitat Lèsbica, es comptarà amb la presència de l'autora del llibre, la Marta Fillan, amb el que es debatrà doncs, posteriorment el contingut d'aquest llibre. El missatge que es desprèn després de l'amor, aquest llibre que es farà la presentació, com dèiem, aquest dijous, 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Casa Nova de Segur de Calafell. Activitat gratuïta. I parlem del taller d'estampació urbana d'aquest divendres, dia 22 de maig, a partir de les 6 de la tarda, al Casal Jove de Calafell, a la plaça Alcalde Romeu de Calafell Platja. Quan sou capaç de veure el que trepitgeu, els vostres feus, us sorprendrà el bonic que pot ser el terra del vostre poble o de la vostra ciutat. L'estampació urbana consisteix en buscar elements del mobiliari urbà que a simple vista a vegades no es veuen, però que de forma estampada en les vostres samarretes, a les vostres bosses, doncs poden quedar increïbles. No s'ha cimandre a provar aquesta tècnica d'estampat de forma única i original amb un taller que es farà aquest divendres, dia 22 de maig, a partir de les 5 de la tarda, al Casal Jove de Calafell. Les inscripcions es fan a través del portal web joventut.calafell.cat, www.joventut.calafell.cat. Es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. És un taller a càrrec de Casa Magenta. Aquest divendres, per la tarda, activitat gratuïta en el Casal Jove de Calafell. I parlem de la quarta cursa solidària 2026 entre Cunit i Calafell, organitzada des de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Calafell. Una cursa que consta de caminada, també d'una marxa nòrdica, del cross escolar, una cursa de 5 quilòmetres i una altra de 10 quilòmetres. La recollida de dorsals es fa aquest divendres 22 de maig a partir de 9:45 del matí fins 3:15 de la tarda a la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Calafell i també dissabte dia 23 pel matí entre 9:45 i 3:15 del migdia a la Regidoria d'Esports de Calafell. El dia de la cursa, aquest diumenge dia 24 de maig, la jornada comença a partir de les 9 del matí. Inscripcions les podeu fer a esportmaniacs.com. Si entreu en el web municipal calafell.cat a la seva agenda, trobareu l'enllaç per fer les inscripcions. Recordeu, aquest pròxim... aquest pròxim diumenge, dia 24, es fa aquesta quarta cursa solidària 2026, Cunit Calafell. I seguim en diumenge, perquè es celebra a partir de la tarda, 6:45, el Festival 2026 de l'Escola de Dansa Crear. Serà en el Teatre Joan Colet de Calafell. Entra al Museu Crears i descobreix les diferents èpoques històriques a través de la dansa. Entrada gratuïta i per tots els públics. El Teatre Joan Colet de Calafell acull aquest diumenge per la tarda aquest Festival 2026 de l'Escola de Dansa Crears. I acabarem l'agenda cultural a una altra de les activitats programades per aquest diumenge, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda. Serà el concert de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Pic Santa Susana de Barcelona. Un concert amb les agrupacions Simbiosi, Ben Tocats i Orquestra Simfònica. Tot això passarà a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, amb joves d'entre 12 i 22 anys interpretant un programa molt variat. L'entrada és lliure i totalment gratuïta i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell. Recordeu, aquest diumenge 24 de maig, a partir de les 7 de la tarda, a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, concert de les agrupacions Simbiosi, Bentocats i Orquestra Simfònica de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Pic Santa Susana de Barcelona. Doncs aquestes són les activitats programades a l'agenda cultural a Calafell per aquesta setmana.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Així sona l'última de les cançons en format senzill que ens ha presentat el de Sant Feliu de Llobregat. És el Nil Moliner, amb això que es diu Me Acuerdo de Ti. I 8 minuts que ens separen per arribar a la 1 en punt del migdia. Moment d'anar recollint trastets, deixar el llibre aquest estudi número 1 de Calafell Ràdio i Calafell.tv i demà, a partir de les 9, tornar a ocupar-lo per passar junts 4 horetes, compartint aquí l'actualitat, l'entreteniment i la bona música. I atenció, perquè ja sabeu que els dijous, a partir de 9:15 i fins les 10, tenim l'espai l'alcalde de la ràdio, amb Ramon Ferrer aquí en els estudis de la ràdio, l'alcalde, parlant doncs, dels diferents temes de l'actualitat. Però vosaltres, els ciutadans, la ciutadania, els oients, podeu parlar amb l'alcalde, fer-li preguntes, consultes, suggeriments o queixes. Disposeu d'una línia telefònica, obrirem línies per parlar directament amb l'alcalde, 977-69-9100. També un WhatsApp, missatges de text, notes de veu que ja ens podeu enviar al 647-751-883. 647-751-883. Demà donarem resposta a aquestes preguntes amb Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell, amb l'alcalde a la ràdio. Doncs vinga, ara sí, tanquem edició. Gràcies, com sempre, per la confiança. Salutacions del Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Demà més i potser millor, qui sap. Marxem amb Teddy Swims i això que es diu Lose Control. Així el vam conèixer aquí a casa nostra. Fins demà. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres 20 de maig.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell té en marxa el pla director de l'arbrat del municipi. És un document que estableix criteris per gestionar adequadament l'arbrat, que als carrers presenta diverses deficiències i desequilibris. A més, actualment a Calafell hi ha un centenar d'escocells buits. En parlem d'aquí uns minuts. Abans, altres notícies del dia. Les resumim primer en titulars. L'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. Al Baix Penedès, aquest fenomen es podrà veure de manera clara i s'espera l'arribada de milers de visitants que podran gaudir d'aquesta experiència, que tindrà lloc entre 8:15 i 9:15 del vespre. A Calafell, al teatre, s'hi ha celebrat una jornada. L'Ajuntament de Calafell convoca la ciutadania a una audiència pública per la redacció del Pla Municipal d'Acció 2027-2030. El Vendrell participa un any més a la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Enguany arriba a la 16a edició amb el lema Compra a prop, arriba lluny. Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. Les exportacions creixen un 13,9% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el març. Les vendes exteriors de béns d'equip augmenten prop d'un 50% i la dels productes químics cau en poc. I ja fa dies que les autoritats sanitàries repeteixen que pel que fa als brots d'antivirus i d'Ebola no cal patir, que estan controlats. Però a les últimes hores l'OMS ha llançat una alerta preocupant. Diu que augmenta el risc de patir una nova pandèmia encara més devastadora que, per exemple, el coronavirus. I ara el titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El casal d'estiu del Calafell Aventura tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes i enguany els infants s'endinsaran en una aventura màgica on s'uneixen dos mons fascinants, la selva del Llibre de la Selva i la fantasia de Peter Pan. Hem parlat amb l'Isidre Ferrés d'aquest casal que engloba creativitat, esport, expressió corporal i molt més.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell du a terme el pla director de l'arbrat del municipi. És un document que estableix criteris per gestionar adequadament aquest arbrat que als carrers presenta diverses deficiències i desequilibris. En aquest sentit, el pla inclou unes bases per futures plantacions que evitin repetir errors amb iniciativa de posar la gestió de l'arbrat local al servei de la lluita contra el canvi climàtic. Actualment, a Calafell, hi ha un centenar d'escocells buits. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha explicat que els escocells també s'ampliaran, uns treballs que s'estan fent aquests dies.
3: Sí, tenim més d'un centenar d'escocells buits que hem retirat aquests últims temps i que era per aquest motiu. I bueno, doncs, tenim una planificació de poder-ho fer, però a mesura que tinguem recursos per fer-ho, ho farem. Ara sí que farem aviat doncs, tots els aquelles zones on teníem els escocells que estan aixecant les voreres, ampliarem escocells, arreglarem la vorera, es podrà passar. Això també és una altra de les demandes que tenim de la població i que relacionada amb els arbres, doncs, proposarem, doncs, o sigui, no, el que farem és fer els escocells amb la mida que diu el pla director de l'arbrat. Ara eren escocells la majoria d'un metro per un metro i això, doncs, l'aigua no arribava a la soca de l'arbre i llavors feia que l'arbre volgués sortir o aflorar en superfície i això aixecava les voreres i els paviments i això és el que estem intentant resoldre ara.
0: El pla d'arbrat determina les distàncies de l'arbrat en relació al subsol, les edificacions, els serveis i el tipus de trànsit. Entre d'altres, ofereix solucions per als carrers amb voreres on no hi caben arbres, per exemple, reformar el carrer amb una de les voreres més amples i un tipus d'arbre que faci ombra als dos costats. Entre les mesures plantejades hi ha la de dissenyar adequadament el subsòl dels carrers amb arbrat, ja que la major part dels problemes en aquestes vies estan causats per les arrels que aixequen les voreres i fan malbé les canalitzacions subterrànies. El pla director censa els arbres a les vies públiques del municipi de Calafell. Aproximadament són més de 4.500 unitats de 60 espècies diferents. La ràtio és d'un arbre cada 6 habitants, lleugerament superior a la mitjana catalana, que és d'un arbre cada 7 habitants. L'estudi alerta de l'elevat nombre d'exemplars d'algunes espècies, com moreres o pollancres, que estan desaconsellats com arbrat viari pels problemes que ocasionen. També avisa que els arbres actuals són inadequats per la via pública i de la gran concentració d'arbres en unes poques espècies, la qual cosa pot ser un risc en cas de plaga. El pla proposa reconduir aquesta situació i, de fet, ja s'està aplicant per part de l'Ajuntament de Calafell, amb plantacions més adequades i l'ampliació dels escocells.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell convoca la ciutadania a una audiència pública per a la redacció del Pla d'Acció Municipal 2027-2030. Serà el proper 26 de maig a 7:45 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I l'eclipsi del sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. Al Baix Penedès aquest fenomen es podrà veure de manera clara. S'espera l'arribada de milers de visitants que voldran gaudir d'aquesta experiència que tindrà lloc entre 7:45 i 8:45 del vespre. Per preparar-se bé i treure en partit, la comarca ja treballa en l'organització de diferents aspectes al voltant d'aquest fenomen. De fet, el passat divendres, el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada impulsada pel Consell Comarcal i la URB, la Universitat Rovira i Virgili. Va servir per analitzar l'impacte en diferents àmbits, com ara l'econòmic o el científic, així com el de l'astroturisme. I és que esdeveniments com els eclipsis solars cada cop mobilitzen més persones que es desplacen per poder veure de prop els seus efectes. A la jornada es va fer referència al fet com aquesta mena de fenòmens poden servir per fomentar un turisme diferent de l'habitual, amb tot d'activitats relacionades que es poden impulsar al seu voltant. A continuació, escoltem les declaracions de la directora de la càtedra de la URB.
4: Com a càtedra de la Universitat Rovira i Virgili tenim l'objectiu de donar, de transmetre i transferir el coneixement entre els diversos agents del nostre territori, entre científics, empreses, entitats públiques, i aquesta jornada respon a aquest objecte de posar en contacte amb un fet molt en concret, com és l'eclipsi solar que tindrà lloc el dia 12 d'agost, a empreses, a científics, divulgadors, que fan que aquesta activitat sigui una activitat econòmica atractiva i que pot ser una diversificació de l'activitat productiva dels territoris.
0: Durant la jornada celebrada al municipi de Calafell, es parlava de la comarca del Baix Penedès, que rebrà milers de visitants.
4: El Baix Penedès rebrà durant aquells dies a visitants, a turistes que tenen l'objectiu de visualitzar doncs, aquest fenomen, i pot ser una oportunitat en el curt termini, òbviament serà un fenomen transversal al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, que el viurem, que tindrà un impacte en el curt termini, haurem de donar la nostra millor imatge com a territori, per tal de que en el futur aquells visitants, aquells turistes, tornin, i aquest és el gran repte que tenim des d'un punt de vista d'agents públics, de fomentar una sèrie una imatge i unes activitats que donguin una activitat de retorn cap al territori.
0: Durant la jornada també es va remarcar la importància de tenir una bona organització per evitar els col·lapses que pot produir aquesta arribada massiva de gent en un moment en què la temporada turística es troba en el seu punt més àlgid.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Vendrell participa un any més a la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Enguany arriba a la 16a edició amb el lema Compra a prop, arriba lluny. L'Ajuntament del Vendrell i el CIT han fet una crida als comerços i serveis perquè s'hi adhereixin i formin part d'aquesta iniciativa de promoció del comerç local i del territori. Durant el mes de juny, les persones participants podran optar al sorteig d'experiències en els 22 municipis organitzadors. A més, un dels establiments participants del Vendrell també serà premiat. Els establiments interessats es poden inscriure fins al dilluns 25 de maig.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Iconit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom Pedala pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. L'activitat comptarà amb un recorregut planer i accessible, apte per a totes les edats i nivells, amb l'objectiu de promoure l'esport, la mobilitat sostenible i la participació familiar en un àmbit lúdic i festiu. Les inscripcions es podran fer prèviament a través del web habilitat i també de manera presencial el mateix dia de l'activitat, a partir de les 9 del matí a la plaça de la Vila de Cunit. A més, les primeres 500 persones inscrites rebran dorsal de participació i una samarreta commemorativa. La jornada també inclourà una activitat paral·lela, especialment pensada per als més petits. Pinta el mur del Tour, una proposta creativa i participativa per donar color i ambient a l'esdeveniment. La pedalada finalitzarà al pavelló municipal de Cunit, on els participants podran gaudir d'un avituallament final després del recorregut.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: I ja fa dies que les autoritats sanitàries repeteixen que pel que fa als brots d'antivirus i d'Ebola no cal patir perquè estan controlats. En les últimes hores, però, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha llançat una alerta preocupant. Diuen que augmenta el risc de patir una nova pandèmia encara més devastadora que, per exemple, el coronavirus. Segons un informe d'un grup d'experts, la Junta Global de Monitoreig de Preparació, el món continua sense estar preparat per afrontar una nova pandèmia. Adverteix que el finançament actual és insuficient i alerta que ens exposem a patir conseqüències encara més greus si no reforcen els sistemes de preparació i resposta sanitària. Els científics assenyalen en el document que, a mesura que els brots de malalties infeccioses són més freqüents, també es tornen més nocius, amb impactes cada vegada més grans en la salut, l'economia, la política i la societat, i una menor capacitat per recuperar-se. Asseguren que hi ha senyals alarmants, menys inversió en matèria de salut, pandèmies o emergències sanitàries més disruptives i difícils de gestionar, un món més vulnerable, amb desigualtats creixents. Una dècada després que l'Ebola exposés perilloses bretxes a la preparació davant brots i 6 anys després que el Covid convertís aquestes bretxes en una catàstrofe global, l'evidència és clara, apunten des de l'OMS. El món no és més segur enfront de les pandèmies, segons asseguren els experts. Tot i que l'última dècada s'han impulsat iniciatives de millora per fer front a pandèmies, apunten que són insuficients davant l'augment del risc, agreujat per factors com la fragmentació geopolítica, la deterioració ambiental, l'augment dels viatges internacionals i la caiguda de l'ajuda al desenvolupament fins a nivells no vistos des de l'any 2009. El document destaca retrocessos clau a la resposta global, com l'accés desigual a vacunes i tractaments, evidenciat en crisis recents com la verola del mico, on les vacunes van arribar amb retard als països més vulnerables. També assenyalen l'impacte polític i social de les crisis, han erosionat la confiança institucional. L'OMS adverteix, per tant, que una nova pandèmia afectaria un món més dividit, endeutat i menys capaç de protegir la seva població, que fa 10 anys. En aquest sentit, asseguren que els líders polítics, la indústria i la societat civil encara poden canviar la trajectòria de la preparació global.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Ho dèiem en els titulars. Les exportacions de les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han crescut un 13,9% el mes de març passat, marcant la pujada més pronunciada en el conjunt de Catalunya, on l'increment s'ha situat en el 5,2%. Segons les dades fetes públiques aquesta setmana per l'informe mensual de comerç exterior que publica el Ministeri d'Economia, les vendes exteriors de les empreses de la demarcació tarragonina han sumat 1.055 milions d'euros. En canvi, les importacions han caigut un 5,8%. Per sectors, les vendes dels productes químics s'han reduït un 1,1%, xifrant-se en 358,1 milions d'euros, mentre que els béns d'equip han augmentat en un 48,2%, situant-se en els 243,6 milions d'euros. Pel que fa a les compres, destaca la baixada en un 7,7% de les importacions de productes químics, per valor de 221,9 milions d'euros. En aquest cas, les compres de béns d'equips han retrocedit un 3,8%, fins als 229,8 milions. Entre gener i març d'enguany, les exportacions han caigut un 3%, una xifra de 2.765 milions d'euros, mentre que les importacions també han baixat un 8,5% en els darrers 3 mesos, registrant 4.046 milions.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Un estudi impulsat per la plataforma Mercaderies per l'Interior avisa del col·lapse que patirà el tram de la xarxa ferroviària entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders quan es posi en marxa el corredor Mediterrani, probablement el 2027. L'enginyer encarregat d'elaborar l'informe, Efraín Larrea, ha apuntat que el sistema ja es troba en una situació de precol·lapse i de saturació i afirma que quan entri en funcionament el tercer fil hi haurà tensió, perquè la prioritat és el pas de passatgers per sobre de les mercaderies. Segons l'informe, el 2023 la línia actual comptava amb 170 trens al dia entre serveis de passatgers i de mercaderies. D'aquesta manera, la línia havia arribat al 85% de la seva capacitat total. L'empresa que firma l'estudi calcula que entre el 3 i el 4% del transport de mercaderies a Tarragona és ferroviari, mentre que adverteix que el 2030 aquest tercer fil obert podria arribar al 10%. Escoltem l'enginyer Efraín Larrea. Diu que la xarxa col·lapsa.
5: Bàsicament hi haurà, suposo que més retards, i aquesta situació la veiem anàloga una miqueta més amunt, a l'alçada de Castellbisbal, on tenim encara més trens, perquè conflueixen altres tràfics, i allà la situació de col·lapse, potser no col·lapse, però situació de saturació important, doncs ja s'ha donat. I què ha suposat? Doncs que s'han de cancel·lar trens, s'han de fer plans alternatius per carretera, en el cas dels passatgers, i que directament les mercaderies deixen d'utilitzar el tren i passen al camió. Amb la dificultat afegida que quan algú que feia servir el tren per transportar mercaderies veu que no li funciona la solució i torna al camió, difícilment el convencerem de nou perquè torni al tren. I per tant estem perdent el poc prestigi que té el ferrocarril, ens el mengem amb aquesta situació de col·lapse o quasi col·lapse.
0: També avisa que les empreses podrien decidir traslladar-se pel mal funcionament ferroviari.
5: Desacoblament entre decreixement econòmic i producció de béns físics tangibles encara no hi som. I de fet estem en un procés de fins i tot de reindustrialització. Si comencem a muntar fàbriques de bateries, de plaques solars al territori, doncs tindrem encara més mercaderies movent-se. I això implica, de fet, la nostra idea amb l'estudi era que aquest 10% realment són mercaderies noves que directament col·loquem sobre el ferrocarril, si tot va bé. Podria passar que directament aquestes mercaderies noves no existeixin i que, per tant, ens quedem amb el tràfic que tenim actualment, que ja el tenim a la carretera.
0: Per tal d'evitar aquesta saturació, des de Mercaderies per l'Interior insisteixen a fer passar els trens de mercaderies per una línia que vagi del Nus de Vilaseca a Valls i llavors aprofitar el traçat de l'alta velocitat des del Camp de Tarragona fins a Roda de Barà. L'estudi conclou que aquesta alternativa és rendible i que la inversió tindria retorn en només 5 anys.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas. Endavant amb tota la informació esportiva.
2: El casal d'estiu del Calafell Aventura tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes i enguany els infants s'endinsaran en una aventura màgica on s'uneixen dos mons fascinants, la selva del Llibre de la Selva i la fantasia de Peter Pan. Hem parlat amb l'Isidre Ferrés d'aquest casal que engloba creativitat, esport, expressió corporal i molt més. Isidre Ferrés, benvingut a Calafell Ràdio, com estàs?
6: Molt bé. Com sempre, ben acollit a Calafell Ràdio, com sempre.
2: Vens aquí ara amb motiu del casal d'estiu del Calafell Aventura, que tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost.
6: És exacte, molt bé.
2: Una nova edició.
6: Una nova edició, i en portem 6, i cada any tenim més gent. Cada any es va apuntar més gent perquè, bueno, és el casal on s'ho passen, crec jo, s'ho passen molt bé, perquè tenen, a part de fer un grup que es fa en un casal, que són totes les temàtiques, aprenentatges i manualitats i esports i tot això, a sobre pues, se li s'afegeix que poden fer tirolines, poden fer tota classe d'atraccions. O sigui, és tan, tan bonic que m'apuntaria a estar jo, si pogués.
2: I d'on fer, perquè l'estiu passat vaig anar a fer-vos un reportatge i la veritat que em va agradar molt. Els infants s'ho passen molt bé. I a més es mouen, que és molt important. Fan activitat física i de dilluns a divendres, veritat?
6: Sí, el més important, crec jo, i el que fa que aquest casal tingui tant d'èxit, a part de que tenim un personal meravellós i els nens també que venen també són supermajos, el que tenim és que estan a l'aire lliure, i això és molt important perquè els nens estan tancats moltes hores durant els mesos d'escolarització, i a l'estiu pues, que estiguin en un lloc on a l'aire lliure i l'aigua de la cascada i els arbres i tot això pues, els motiva molt i els fa molt feliços. A part, no sol estem a l'aire lliure, sinó que estem sota una pineda on li tocarà sol, però no molt.
2: Exacte, sí. Me'n recordo perfectament que aquells dies feia molta calor, sí. I allà, el Calafell Aventura és com un microclima, o sigui, hi ha un ombra, fa la pineda que hi ha un ombra que s'està molt bé allà.
6: Sí, ells, bueno, ja t'ho van dir. Nosaltres, mira, vas fer un reportatge tan bonic que a la pàgina web on hi ha les inscripcions el tenim penjat, vull dir, el tenim penjat, i qualsevol que vegi aquest reportatge pues, veurà que pot veure una miqueta el que fan per sobre, no? O sigui, la nostra pàgina web és Casal Calafell Aventura, ho pot posar tothom, i allà estan les inscripcions, allà està tota la informació, i aquest any la temàtica serà Peter Pan, i el Llibre de la Selva.
2: El Llibre de la Selva i Peter Pan. I reptes i missions per ajudar a recuperar el cor de la selva.
6: Home, clar.
2: Aquest clar. És el fil conductor.
6: Clar.
2: Com es va originar aquesta idea?
6: Bueno, pues, a mi m'encanta el Peter Pan perquè, en realitat, quan vaig pensar al parc, o sigui, si jo hagués tingut els diners que té Disney o un d'aquests, hagués fet el parc de Peter Pan. O sigui, el que és un barc enfonsat, dona molt de joc, perquè hi ha els pirates, hi ha els índios, hi ha la fantasia, hi ha les fades, hi ha els voladors, hi ha un cocodrils que es mengen a la gent. Vull dir, hi ha tot el que pot imaginar un nen, i, bueno, tot no, impossible, però hi ha moltíssimes coses que els nens s'imaginen. O sigui, els nens se poden imaginar que són índios, que són pirates, que són animals, que són... que, bueno, que tenen una imaginació, doncs aquesta imaginació, caldria que la conservin tot el que puguin, perquè si no, creixeran i això, doncs... Pues...
2: Isidre, imagino que s'estimula molt la creativitat, veritat?
6: O sigui... Clar. Clar, és que durant l'any se'ls dona coneixements, se'ls ensenya, el que passa que està dins d'una classe amb molts nens sentats en una cadira. Jo no em recordo que jo vaig passar els meus records de l'escola eren horrorosos, perquè soc una mica TDAH i sentar-me en una cadira molta estona allà i d'una hora i després una altra i una altra, a mi m'acostava molt. Llavors, clar, jo m'imaginava, pues, pel meu cap passaven pues, moltíssimes coses, menys el que deia la profa. I llavors, clar, té que haver un temps per tot, té que haver un temps per estudiar, per treballar, per fer la feina, per adquirir competències de responsabilitat, tot el que s'ensenya a les escoles, que és molt, però, ostres, han de córrer, i han de jugar, i han de passar-s'ho bé, i han de fer amics, i han de tenir el seu propi espai i resoldre els seus propis conflictes, les seves pròpies coses, i els casals estan per això, estan per donar-los aquesta part que sacrifiquem de la infància pels estudis, que són supernecessaris i que s'han de fer, però riure i jugar també.
2: Les inscripcions ja estan obertes, serà, com hem dit, des del 22 de juny fins al 14 d'agost. Teniu un servei d'acolliment de 8 a 9, després el casal és de 9 a 1 del migdia,
6: sí.
2: I també teniu un servei de menjador opcional, que aleshores exacte. Seria fins a les 3 de la tarda.
6: Sí. I aquí va una notícia bomba per als pares, o sigui que serà, vamos, o sigui, serà la solució a molts pares. A partir de les 3 de la tarda, nosaltres ara, notícia primícia,
2: Exclusiva.
6: Notícia, exclusiva, cuida. exclusiva. Al Mercat Vell s'obrirà un Chiqui Park. L'obrirem nosaltres. Per tant, els nens que necessiten, o els pares, més aviat els pares, perquè ja amb 7 o 8 hores de casal estan més que cansats. Tindrem un Chiqui Park que ha muntat a l'Ajuntament de Calafell, estarà al Mercat Vell, i portarem els nens del casal, que els pares que no puguin recollir-los a l'hora, els portarem cap allà. I podran recollir-los, ja estarem fins a les 8. Vull dir que poden estar...
2: tot el dia.
6: Tot el dia. O sigui, molt podem bé. Solucionar... pels pares que aquí hem considerat que hi ha molts pares que treballen a Calafell, treballen a l'estiu i treballen molt, gent d'hostaleria, gent de les botigues, que anar-los a buscar... i no tindre cap lloc per la tarda, pues, li costava pues, bueno, ho pagaven els avis en el cas que el tinguessin, però molta gent li resultava un problema.
2: Doncs convidem el públic que faci la inscripció quan toca, que és ara, amb temps, per no perdre la seva plaça, Isidre.
6: Sí, sí, jo si fos, tingués que apuntar-los, els apuntaria i no tardaria molt, perquè em fa molta pena i se'm trenca el cor cada vegada que li dic a una persona, a un nen, perquè si ho dic a la mare, però és com si se li digués al nen. Cada vegada que dic, hòstia, no podem acollir-lo. Tenim aquesta setmana lliure i aquesta altra suelta, però igual no poden vindre les setmanes que ells volen. Per tant, espavilar.
2: Espavilar. Teniu tota la informació, com deia l'Isidre, doncs al web de Casal Calafell Aventura. Allà sí. També teniu el reportatge.

0: Informativa del dia. Avui és dimecres, 20 de maig. Als esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Pedro Sánchez defensa Zapatero i descarta avançar eleccions, tot i la imputació de l'expresident espanyol. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Després del xoc inicial d'ahir en saber-se que un jutge investiga l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com a suposat líder d'una trama de tràfic d'influències, el PSOE respira avui en considerar que els indicis contra Zapatero són febles, Joan Bota.
2: Els socialistes no parlen de persecució judicial, però sí que tanquen files amb Zapatero mentre el PP exigeix eleccions i dibuixa un panorama de corrupció generalitzada al voltant del govern espanyol.
0: Madrid, Tània Tàpia i Paula Brujats.
3: Suport total de Sánchez a Zapatero s'ha posat al costat del seu company sense fissura. Sánchez no pensa ni plegar ni avançar eleccions, però Feijóo assegura que sense la seva ajuda Zapatero no hauria pogut actuar i demana als socis que el deixin caure a través d'una moció de censura.
4: Los socios tienen que mover ficha.
5: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 4 años más para seguir haciendo avanzar a España.
6: En privat, el PSOE reconeix que la imputació de Zapatero fa reviure el fantasma de Santos Cerdán, tot i que diferencien els dos casos. De moment, en el de Zapatero no hi veuen cap prova sòlida, però reconeixen els socialistes que l'escrit del jutge aporta indicis i està ben argumentat, per això s'imposa la cautela a l'espera que avanci la investigació.
0: Mentrestant, a Catalunya, pendents de la negociació aquesta tarda entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors per intentar acostar posicions. Avui les protagonistes de les vagues són les escoles bressol.
2: Educadores del cicle de 0 a 3 anys s'han concentrat al migdia a Barcelona, el dia que també s'han manifestat els metges en l'onzena vaga del col·lectiu.
0: Barcelona, Toni Fortesa i Mònica Mas.
7: El col·lectiu docent del cicle 0-3 reclama millores laborals i dignificar el sector. Parlen que amb les condicions actuals no poden donar un bon servei. La Glòria és una de les manifestants.
8: Estem esgotades, no podem més, tenim molta frustració perquè no podem fer la nostra feina com cal.
9: El desgast dels metges es nota tant en el seguiment d'aquestes vagues com en el mig miler de facultatius que s'han concentrat. Tot i això, han apel·lat al govern de Salvador Illa i els seus socis que ara que ja tenen pressupostos inverteixin en el sistema públic de salut i no en trens orbitals o al consorci de la Zona Franca si no volen que el sistema sanitari col·lapsi.
0: I aquest migdia a Figueres s'ha fet minut de silenci per condemnar el crim masclista d'ahir a la tarda, quan un home va matar la seva exparella a ganivetades en ple carrer l'endemà d'haver-se saltat un primer cop l'ordre d'allunyament sense que això li acabés comportant cap conseqüència.
2: Una seqüència que obliga a revisar sobretot el sistema de protecció a les víctimes, que clarament ha fallat.
0: Figueres, Núria Peraire.
10: Unes 500 persones han participat al minut de silenci entre veïns, representants del govern municipal i de la Generalitat. L'alcalde de Figueres admet que el sistema ha fallat, anuncia que es personaran com a acusació popular en el cas. I des del Col·legi de l'Advocacia de Girona expliquen que les ordres d'allunyament no funcionen amb perfils de detinguts molt violents. Són més efectives mesures com la presó preventiva.
0: I en temps de cultura, Pedro Almodóvar ha presentat Amarga Navidad al Festival de Cinema de Canes. Ho ha fet amb crítiques dispars. Enviat especial, Marc Garriga.
11: Sí, si no fos per ell, no estaria entrant a les quinieles, però sent Pedro Almodóvar, qualsevol cosa pot passar. Per tant, comptarem que té opcions d'entrar en el palmarès. Algunes crítiques l'apuntuen prou bé, però d'altres parlen d'una pel·lícula amb poca ànima. En qualsevol cas, els actors que l'acompanyen, com Quim Gutiérrez, consideren que estan vivint un moment històric.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: El president del Barça, Rafa Juste, presumeix de gestió esportiva i de gestió

0: econòmica.
1: Recorda que només han invertit 30 milions d'euros per fer un Barça campió, mentre altres clubs se n'han gastat centenars i no ho han aconseguit. Centrem el més destacat d'aquesta entrevista, el Catalunya Migdia. Pau Cubarsí, el central del Barça, serà protagonista aquesta tarda al Tot Costa, i a la prèvia de la final de la Champions femenina, el tècnic Pere Romeu confia a poder disposar dissabte a Caroline Graham, que ja s'entrena amb el grup, i de Paredes, que segueix al marge.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora hi ha circulació densa d'uns 4 quilòmetres a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia, sentit Girona, per un accident. Precaució en aquest punt on també s'estan fent unes obres, i les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, especialment a la Ronda de Dalt i a la Litoral.
0: I ens falta el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
0: Seguim amb aquesta pujada paulatina de les temperatures. Avui ja gairebé temperatures d'estiu, eh?
4: Sí, els propers dies podem dir que són valors els que tindrem de ple estiu en hores centrals del dia, i descaradament. I no són temperatures, no seran temperatures habituals per l'època. A destacar que ara mateix tenim 30 graus a Vinebre, 29 al Farràs, molts valors de 27-28 en aquests instants a Ponent, Ebre, etc. De cara als propers dies, això es consolida. Demà, a prop dels 30, o s'assoliran fins i tot a valls pirinenques, i els propers dies poques novetats. Probablement la novetat més clara és que l'estabilitat arriba per complet, sol, pocs núvols, però a partir de dijous, amb boires costaneres que en dies posteriors podran ser freqüents i que en alguns racons de la costa implicaran fresca i tot el contrari.
0: Molt bé, doncs gràcies, Francesc. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Pedro Sánchez es posa al costat de José Luis Rodríguez Zapatero. Enmig de la tempesta política per la investigació a l'expresident espanyol, Sánchez ha tancat files amb el seu predecessor al càrrec. Ni una paraula, però, sobre els indicis que l'encerclen. Feijóo assegura que Zapatero no actuava sol, que ho feia amb el vistiplau del govern de Sánchez, i li demana que plegui. Però el president espanyol ha estat clar: no pensa avançar les eleccions. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
5: Què tal, bon dia? Defensa sense fissures de Sánchez a Zapatero, de qui ha lloat el seu llegat polític, Núñez Feijóo. En canvi, ha atacat Sánchez perquè assegura ha perdut la decència i desprestigia el càrrec de president. Un cop més, li demana que plegui, l'acusa de posar el Consell de Ministres al servei dels negocis de Zapatero. Feijóo no descarta la moció de censura i exigeix als socis que es moguin. Creu que hi ha més motius que el 2018 amb l'ascendència de la Gürtel per forçar un canvi de govern. Sentim Sánchez i Feijóo.
6: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
7: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
5: Sánchez demana a Feijóo que es miri al mirall i que no presumeixi de netedat, però ni una referència sobre la interlocutòria del jutge ni els indicis que apunta. El PSOE, que en esclatar la notícia parlava directament del lawfare, avui és molt més mesurat, però el canvi més evident s'ha produït entre els seus socis. Després de llegir els arguments del jutge, mostren més dubtes sobre la innocència de Zapatero. Belarra de Podem, Rufián d'Esquerra i Santiago de Sumar.
8: El auto pinta feo. Es evidente que esto no se puede hacer sin el gobierno de España.
9: Si esto es verdad, es una mierda.
10: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
5: Fons de Junts demanen cautela, la investigació ha de seguir, diuen, però adverteixen: no hi ha un pam de net ni al PSOE ni al PP. Avui al ple han tornat a demanar a Sánchez que convoqui eleccions.
0: Més enllà de la sessió de control d'aquest matí, però, la imputació de Zapatero ha encès les alarmes dins del PSOE, i a molts dirigents els fa reviure el cas de Santos Cerdán, el seu antic número 3. Però després del xoc inicial d'ahir, i a mesura que es van coneixent més detalls de la investigació, el govern espanyol i el PSOE reivindiquen la innocència de Zapatero. Diuen que no hi ha proves sòlides contra ell, però la cautela, com deia la Tània, s'imposa dins les files socialistes. Seguim al Congrés, ara però amb la Paula Brujats. Paula, bon dia.
11: Sí, exacte, bon dia, perquè la investigació encara és molt embrionària i el jutge busca més proves per apuntalar l'imputació. Serà determinant el que expliqui Zapatero el 2 de juny i també el buidatge de tot el material, documents i còpies d'e-mails que ahir la policia es va emportar del seu despatx i de la l'empresa de les seves filles. Per ara, el jutge porta converses de tercers, per exemple, dels directius de Plus Ultra i de l'amic de Zapatero, l'empresari Javier Martínez, en què parlen d'ell i de les gestions que volien que fes pel rescat de l'aerolínia, però falta saber la resposta de l'expresident a aquestes peticions. Tot i això, el jutge sí que apunta a una estructura més àmplia, un entramat d'empreses pantall estable que aniria més enllà de Plus Ultra, liderat per Zapatero, d'on s'hauria embutxacat prop de 2 milions d'euros de comissions que hauria blanquejat a l'estranger. El responsable d'auditar Plus Ultra ha reconegut avui al Senat que l'aerolínia va pagar comissions pels serveis a l'amic de Zapatero, però no hi va detectar cap irregularitat.
12: Cuando estoy haciendo una auditoría, yo no me voy a pensar que lo que estoy mirando son sociedades pantalla. Pienso que son operaciones legales de curso de la empresa, punto.
11: Però la imputació de Zapatero reviu per al PSOE el fantasma de Santos Cerdán. El van defensar a capa i espasa fins que els àudios el van incriminar. La Moncloa diu que són dos casos molt diferents. Aquí per ara no hi ha proves directes contra l'expresident, però sí que hi ha neguit pel que pugui sortir a partir d'ara. Reconeixen que l'escrit del jutge Calama està ben argumentat i diuen que és un jutge de prestigi. Res a veure amb el jutge Peinado que investiga la parella de Pedro Sánchez.
0: Mentre tot això passa a Madrid, aquí a Catalunya, aquesta tarda reuniran la Generalitat i l'Estat a Madrid per escenificar el compromís del govern espanyol amb els acords tancats amb Esquerra per poder aprovar els pressupostos de la Generalitat. Tot i l'aval dels republicans als comptes de la Generalitat, el partit d'Oriol Junqueras ha advertit al president Salvador Illa que no doni per garantida l'estabilitat del que queda de legislatura. Anem al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Marta, com ha anat aquesta sessió de control al president?
13: El president Salvador Illa ha vingut avui al Parlament amb els pressupostos pràcticament al sac després de l'acord rubricat ahir amb Esquerra. Tot i aquest baló d'oxigen, el republicà Josep Maria Jové li ha demanat que no abaixi la guàrdia i compleixi tot el que han pactat. Illa s'hi ha compromès.
14: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
15: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. Sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent en què complim allò que hem acordat.
13: Per poder aprovar els pressupostos, el govern encara ha d'acabar de rematar l'acord amb els comuns, amb qui hi ha reunions permanents. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha demanat al president que es posi les piles per resoldre el conflicte amb els mestres i Illa ha mantingut la mà estesa als docents.
16: Pels comuns no quedarà. I, per tant, si el govern necessita més marge pressupostari per poder arribar a un acord amb els sindicats, amb els docents, amb els professionals educatius, nosaltres estem disposades a recalendaritzar alguna de les nostres propostes perquè això sigui així.
15: Hi ha hagut ja reunions, avui n'hi torna a haver un altre, el govern està amb mà estesa i amb voluntat d'escoltar.
13: Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, ha estat molt crític amb l'acord tancat amb Esquerra. La juntaire Mònica Sales creu que són els pressupostos de les renúncies.
17: De renúncia en renúncia, Esquerra continuarà sent el seu còmplice. Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes. No serviran per resoldre els problemes del país.
13: El govern té previst aprovar els pressupostos demà passat. Només li falta, com dèiem, acabar de lligar el suport dels comuns i assegurar-se també que la diputada republicana Mar Bessas hi voti a favor. Les joventuts d'Esquerra decidiran aquesta tarda el vot de la seva diputada després d'haver estat crítics amb l'acord.
0: Però abans que el govern aprovi aquests pressupostos, divendres, aquesta tarda, com dèiem, es reunirà la comissió bilateral Generalitat-Estat per ratificar els acords tancats amb Esquerra que depenen de Madrid. Pràcticament la meitat de tots ells. Quins són aquests principals acords que depenen de Madrid, Marta?
13: A l'ordre del dia hi haurà el projecte del nou tren orbital que unirà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i també la creació del consorci que ha de planificar i executar les inversions de l'Estat a Catalunya en infraestructures. La comissió bilateral també donarà llum verda al nou model de governança del consorci de la Zona Franca, on a partir d'ara la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tindran majoria. I finalment també s'aprovarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents al 2030.
0: Més coses. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensa que la nova proposta que presentaran aquesta tarda a la negociació amb els sindicats incorpora un reconeixement als docents que més s'impliquen a través del pagament de complements salarials. Els sindicats del comitè de vaga qualifiquen aquesta proposta, però d'insuficient, i arriben a la reunió dividits, perquè professors de secundària, que és la segona força sindical, ja ha dit que no assistirà a la reunió, Sara Canyeter.
18: Sí, en una intervenció al Parlament, la consellera ha assegurat que se sent capaç d'arribar a un acord i ha detallat que la nova proposta proposta preveu millorar el complement salarial per als tutors i incorporar-ne dos de nous per a cotutors i per a docents de centres de màxima complexitat.
19: És una proposta que pretén precisament retribuir millor aquelles tutories, aquells complements singulars que exigeixen una major responsabilitat, tutories, cotutories i també aquella docència que s'exerceix en centres de màxima complexitat. Ens sembla que això doncs, no només té un impacte a més de 60.000 docents de tota Catalunya, sinó que a més contribueix a aquest reconeixement necessari d'aquesta tasca difícil.
0: Però tot i aquestes paraules de la consellera, els sindicats del comitè de vaga creuen que la proposta del govern és insuficient.
18: Sí, exacte, ja la coneixen i la qualifiquen d'aquesta manera. USTEC, que és el majoritari, i la CGT, diuen però que sí que aniran aquesta tarda a la reunió per buscar un acord millor. Ho explica Yolanda Segura en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
18: A la proposta no es detalla quin seria l'import que els docents cobrarien per aquests complements salarials. Ara l'únic que existeix és aquest complement de tutoria. Un mestre cobra uns 66 euros bruts al mes per fer aquesta tasca i són 93 euros bruts al mes en el cas d'un professor de secundària.
0: Però a l'espera del que passi en aquesta reunió d'aquesta tarda, el malestar del sector educatiu s'ha visibilitzat avui amb una nova manifestació a Barcelona. Aquesta vegada han sortit al carrer els educadors de les escoles Bressol. Reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic gratuït i universal per tots els infants. Unitat mòbil a la plaça Sant Jaume, José Antonio Rodríguez i Toni Fortesa. Bon dia.
21: Molt bon dia. Doncs mira, la manifestació ha acabat ja fa uns minuts, tot just, aquí a la plaça Sant Jaume. Més d'un miler de persones que han exigit dignitat per les escoles Bressol i l'educació de 0 a 3 anys. L'Alba, l'Eli, l'Ester i la Laura són algunes de les manifestants.
22: Passem moltes hores amb ells, els moments més importants de la seva vida els passen a l'escola Bressol i tenim unes condicions molt indignes.
23: Volem ser reconeguts com a etapa educativa, una baixada de ràtios imminent i millores de les condicions laborals.
24: El reclamem és menys ràtios, més qualitat, més inversió i que no se'ns tingui com una guarderia sinó com una llarga.
21: Les convocants parlen d'un fort esgotament en el sector. La Glòria és educadora a Mataró.
25: Explica una càrrega psicològica, brutal i emocional, estem esgotades. No podem més, és que tenim molta frustració perquè no podem fer la nostra feina com cal i com sabem que hem de fer-la.
21: Després de la mobilització, esperen que el govern les escolti. La Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
26: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
21: Seran una de les reclamacions principals que els representants del sector portaran a la reunió amb el departament prevista per finals de mes.
0: I d'un sector que protesta a un altre que també ho fa. Mig miler de metges han protestat davant la Generalitat per reclamar solucions per reduir la sobrecàrrega laboral i acabar amb guàrdies obligatòries de 24 hores. Tot plegat en l'onzena jornada de vaga convocada pels facultatius, que té un seguiment del 4% segons Salut, del 30% segons el Sindicat Metges de Catalunya. A la plaça de Sant Jaume tenim el David Mendoza i la Mònica Mas. Bon dia.
27: Bon dia. Onzena mobilització del Sindicat Metges de Catalunya. Es nota el desgast en el seguiment de la vaga i també en la concentració que han fet a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Tot i això, els metges han volgut fer sentir la seva veu i han desplegat davant del Palau de la Generalitat una gran pancarta tipus llençol de 15 per 6 metres amb el lema Ni un minut més, una nova mesura de pressió que fa el Sindicat Metges de Catalunya, en què demana als facultatius que no facin cap servei extra o voluntari com doblar torns, assumir més pacients per cobrir baixes o fer hores extres i guàrdies no obligatòries. El secretari general del sindicat, Xavier Llaunart, reclamava al govern de Salvador Illa que ara que ja té pressupostos inverteixi per salvar el sistema públic de salut.
28: Acaben de signar uns pressupostos que, si volguessin, destinarien cèntims per abordar l'emergència sanitària que estem vivint. En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca, amb l'Agència Tributària de Catalunya i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem.
27: En principi, si el Departament de Salut no mou fitxa els pròxims dies, el mes que ve hi haurà una nova jornada de vaga, la dotzena ja.
0: Coses. Unes 500 persones han participat al minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres aquest matí com a mostra de rebuig al crim masclista que es va produir a la tarda en plena llum del dia. Un home amb antecedents es va saltar dues vegades l'ordre d'allunyament i va acabar matant la seva exparella. Figueres, Núria Peraire.
11: Hola, bon dia. Ha estat un minut de silenci molt seguit amb la participació de veïns, representants del govern municipal i del govern de la Generalitat. L'alcalde Jordi Masquef ha lamentat que les administracions no han estat a l'altura.
1: Malauradament el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema ha protegit com havia de ser a una víctima.
11: L'acte ha estat per rebutjar la mort ahir d'una dona de 33 anys a qui la seva exparella, un home de 48 anys, hauria clavat diverses ganivetades cap a les 3 de la tarda a la plaça Josep Tarradellas. El dia abans, al detingut se li va imposar una pena de 6 mesos de presó per maltractaments i un ordre d'allunyament d'un any i 4 mesos, que es va saltar dues vegades en 24 hores. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi d'Advocats de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen en perfils violents.
2: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional, per tal de reforçar la protecció de la víctima.
11: L'Ajuntament de Figueres es personarà com a acusació popular en el cas.
0: I el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare a Montserrat l'any 2024, treballa per rebatre els indicis que han aportat els Mossos al jutjat de Martorell. Segons experts consultats per aquesta emissora, de la interlocutòria de la jutge instructora es desprèn que els ha tingut molt en compte a l'hora de dictar les mesures cautelars, Miquel Jarque.
3: Us ho té Carlos Echevarri, advocat i membre de la secció de dret penal del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i és que va acordar presó provisional commutable per una fiança d'un milió d'euros que el fill del fundador de Mango, recordem-ho, va portar en pocs minuts.
4: Per adoptar una mesura cautelar, en aquest cas es demanava la presó preventiva, al·ludible a la llei, el que diu és, escolti'm, per poder decretar una mesura d'aquest tipus, primer de tot tenen que existir indicis de criminalitat respecte a la persona a la qual vostè l'adopta. És a dir, té que haver-hi una mínima base que apunti que aquesta persona pot ser presumptament l'autor d'aquest fet.
3: Segons la interlocutòria, l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango fos accidental. A més, han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions i la família sempre li ha donat suport.
0: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
6: Catalunya migdia.
7: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
8: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
10: Ostres.
9: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
10: Uf.
9: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
29: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
30: A Capravo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Capravo.
31: Quina raó mou el teu món?
32: Lo futur del Pere.
33: Algun dia tenir el meu propi piset.
34: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
35: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
36: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions,
37: rialles. També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
38: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
39: Us esperem! Serà brutal!
40: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
41: Sou molt bona gent!
42: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
43: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
44: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
43: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Vladimir Putin defensa que Rússia garanteix el subministrament de petroli i de gas a la Xina enmig de la inestabilitat pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. El president rus i el seu homòleg Xi Jinping s'han reunit avui a Pequín i el Kremlin sosté que hi ha una entesa sobre un macroprojecte de nou gasoducte rus, tot i que avui no se n'hagin concretat encara ni els detalls ni el calendari. La reunió entre els dos líders, menys d'una setmana després de la visita de Donald Trump, acaba amb la voluntat conjunta de Rússia i la Xina de reforçar la seva cooperació. Pequín, Francesc Canal, bon dia.
1: Bon dia. Xi Jinping ha rebut com acollia la setmana passada Donald Trump i presumeix així de perfil d'estadista, amb Pequín com epicentre de la diplomàcia. Himnes, revista a les tropes, canalla enfervorida, però amb Vladimir Putin el president xinès ha pogut exhibir la seva anomenada aliança sense límits, segellada aquí mateix a Pequín 20 dies abans que el president rus envaís Ucraïna. Els dos mandataris han firmat una vintena d'acords, però la idea de Putin d'aprovar el gasoducte Sibèria 2 a través de Mongòlia, tot i els progressos, ha quedat encara en projecte. Malgrat Hormuz, la Xina no vol caure en una excessiva dependència energètica de Rússia. També han aprovat una declaració conjunta mirant a Washington. Sentim Xi Jinping i Vladimir Putin.
2: El món actual està lluny de ser pacífic, amb l'unilateralisme i l'hegemonisme que representen perills profunds. El món corre el risc de retrocedir a la llei de la selva.
4: Rússia i la Xina estan compromeses amb polítiques exteriors independents i autònomes, operen en estreta col·laboració estratègica i tenen un important paper estabilitzador a l'escenari mundial. Treballem junts per la pau i la prosperitat universal.
1: Ho diu Putin, que després de més de 4 anys de guerra ha arribat a aquesta cimera amb més necessitat de vendre gas i petroli a la Xina, el seu valor d'oxigen per a les forces de guerra i més dependent per als seus drons de la tecnologia xinesa, subministrada oficialment com d'ús civil.
0: Mentrestant, via lliure perquè la Unió Europea ratifiqui l'acord comercial amb els Estats Units. Han aparcat les discrepàncies internes que hi havia entre el Parlament Europeu, més partidari d'endurir les condicions a Donald Trump, i els països comunitaris que volien preservar l'essència original del pacte. L'acord és asimètric. Brussel·les eliminarà de socarrel els aranzels als productes nord-americans, però Washington sí que imposarà tarifes de fins al 15% pels productes europeus. Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
5: Hola, bon dia. Trump havia pressionat amb nous aranzels si la Unió Europea no resolia les seves diferències internes abans del 4 de juliol. El consens ha arribat aquesta matinada i, malgrat tot, el negociador del Parlament Europeu, Bernd Lange, veu el got mig ple.
6: No sempre pots aconseguir el que vols, però si ho intentes sí que pots aconseguir el que necessites. I hem aconseguit el que necessitàvem. Una xarxa de seguretat en les relacions amb els Estats Units.
5: L'Eurocambra ha renunciat a la seva proposta estrella, una clàusula per suspendre l'acord comercial si Trump tornava a amenaçar d'annexionar-se a Groenlàndia. Els governs comunitaris no ho veien amb bons ulls. En canvi, sí que es podran reintroduir els aranzels per als productes nord-americans quan la liberalització perjudiqui algun sector econòmic europeu. I es podrà suspendre l'acord comercial si d'aquí a finals d'any els Estats Units continuen sense rebaixar del 50 al 15% pactat els aranzels per a l'acer i l'alumini europeu. El comissari de Comerç, Maros Šefčovič, ha defensat aquests canvis.
10: Hem pactat els instruments necessaris per garantir que l'acord amb els Estats Units es complirà de bona fe per a les dues parts.
5: Aquest acord comercial caducarà d'aquí 2 anys i mig, quan Donald Trump ja hagi acabat el seu mandat.
0: I els més de 400 activistes de la flotilla de Gaza, capturats per l'exèrcit d'Israel en aigües internacionals, ja són a la ciutat portuària d'Ashdod, on començarà el procés per tal de deportar-los. Aquest matí, el ministre de Seguretat israelià, l'ultradretà Ben Gavir, ha visitat els detinguts, com ja va fer amb l'anterior flotilla l'octubre passat. El govern d'Itàlia denuncia el tracte degradant que estan rebent aquests activistes. Jerusalem, Jordi Brascó.
11: Bon dia. Els integrants de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals ja són al port d'Ashdod, on el ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gavir, ja pensant segurament en la pròxima campanya electoral, els ha anat a rebre personalment. Que no us afectin els seus crits, demanava Ben-Gavir als agents de la policia presents a l'escena. El vídeo l'ha penjat el mateix ministre, orgullós, al seu canal de Telegram, i s'hi pot copsar el tractament humiliant que estan rebent els activistes. agenollats, emmanillats i amb el front contra el terra. El grup d'advocats que defensa els integrants de la flotilla, Adala, ha recordat en un comunicat que en anteriors detencions ja s'han produït situacions similars i que Israel mai ha assumit cap responsabilitat. També informen que ja han pogut accedir al recinte on hi ha aquests més de 400 detinguts i que els estan oferint suport legal. S'espera que el procediment acabi com en la resta d'ocasions, amb la deportació dels activistes als seus països d'origen.
0: D'aquí un minut seran 2:45 de la tarda. Una pausa i ara continuem.
3: Catalunya migdia.
7: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
8: Catalunya migdia.
0: Pràcticament 2:15. Dos quarts. Seguim a Barcelona perquè aquest matí hem sabut que l'Ajuntament de la ciutat ha suspès durant un any les llicències per poder obrir supermercats de 24 hores. La suspensió afecta concretament el comerç alimentari no especialista en règim d'autoservei que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats. Vaja, els súpers de 24 hores. En queden exempts, doncs, tots els comerços especialitzats, com ara peixateries, fruiteries o forns de pa. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
9: Bon dia. Mentre duri la suspensió, l'Ajuntament redactarà una regulació específica per a tota la ciutat que hauria d'entrar en vigor d'aquí a 2 anys. Raquel Gil és la regidora de Comerç.
12: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
9: Ara per ara, només Ciutat Vella i Sant Martí tenen regulacions restrictives per a aquests establiments. Això ha fet, segons l'Ajuntament, que la problemàtica es traslladi als altres barris de la ciutat generant problemes de convivència. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
13: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics i en la gestió de residus i també en la salut pública. Entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
9: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes de multi-inspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions, entre d'altres, 252 de salut pública o 163 de gestió de residus.
0: I ja que parlem de Barcelona, en la ciutat hi ha una mitjana de 250 obres simultànies en marxa ara mateix. Durant l'últim any s'han acabat la Via Laietana i el túnel de la Rovira i l'Ajuntament assegura que les obres, les grans obres, les de gran format de titularitat municipal, com ara les remodelacions de la Rambla o de la Meridiana, encara en la seva recta final. Totes aquestes obres de gran format de titularitat municipal coincideixen amb altres treballs, com ara les remodelacions de les L8 i L9, que són de la Generalitat, o les estacions de Sants i la Sagrera, que són de DIF. Anna.
9: En aquest últim any de mandat, a més, l'Ajuntament ha tirat endavant el Pla de Manteniment Integral. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
14: Què és el gra petit? Obra petita que després et pot durar 2 mesos, Que són aquests 435 milions que vam entomar a principis d'aquest mandat, que ara estem veient el gruix.
9: L'Ajuntament assegura que hi ha més o menys les mateixes obres que els anys anteriors i destaca que han aconseguit compactar-ne algunes, per exemple, a la Rambla. Havien de durar 6 anys i al final en duraran 3. Els veïns, però, troben a faltar més informació. Miquel Borràs, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
15: Uns cartells ben informats on li diguis, mira, aquí estem fent tal cosa, quan comença i quan acaba, i algun contacte que funcioni per si hi ha alguna incidència important. I aquest tipus d'informacions són les que moltes vegades manquen.
9: En aquest punt, l'Ajuntament reconeix que hi ha marge de millora i recorda que s'està encarant la recta final d'alguna de les obres que té en marxa. A l'estiu s'acabarà la reforma de Balmes entre Plaça Molina i General Mitre i a la tardor la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig. A finals d'any s'acabarà el col·lector de Vila i Vilà i a finals del 2027 s'acabarà la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Vall d'Hebron.
0: I una cosa més abans de la publicitat. 14.425.548 euros. Aquesta és la recaptació final de la darrera marató de 3CAT dedicada, recordeu, l'any passat al càncer. És el marcador definitiu més alt, només superat per la marató de l'any 2018, també dedicada al càncer. Aquests diners permetran avançar en la detecció precoç, investigar sobre l'origen de la metàstasi o millorar els tractaments. Aquests són els objectius dels projectes d'investigació impulsats per la marató de 3CAT. Passen 4 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
8: El teu cervell és increïble, capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. És normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
16: Augusta Car, Tarragona, El Vendrell i Cambrils.
17: Evitem el soroll.
18: Ens allunyem de les estridències.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
19: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
17: Un informatiu sense presses.
18: Per donar context als grans titulars.
19: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
20: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Són 5 minuts a 2:15, comencem parlant de cinema.
21: Me quito el hermoso.
22: Cuando quieras. Está todo casi listo.
0: Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, ha tingut una rebuda molt calorosa de part del públic del Festival de Canes. La pel·lícula, que a Catalunya ja es va estrenar avui fa 2 mesos, opta a la Palma d'Or, però les crítiques que ha rebut han estat desiguals. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
23: Igual com va passar a Venècia, quan Almodóvar va guanyar el Lleó d'Or amb l'Habitació del Lado, un film lluny de les seves millors obres, aquí podria passar alguna cosa similar. L'aura d'icona mundial del director manxec va per davant de les seves pel·lícules i, a més, el president del jurat, el coreà Park Chan-wook, n'és un admirador declarat. La crítica internacional la valora positivament, però, això sí, sense entusiasme. Durant la roda de premsa d'aquest migdia, Almodóvar ha assegurat que li encanta venir a competir a Canes, però que no pateix gens pel palmarès. A més, ha fet un ferm al·legat a favor de la implicació política del cineasta.
24: Me parece que el artista debe hablar la sociedad en la que vive. El silencio y el miedo es un síntoma de devaluación de la democracia. Y también, sobre todo, como europeos, estamos también obligados a convertirnos en una especie de escudo contra estos monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso. Y entonces Trump debe saber que hay un límite para todos sus delirios y sus locuras.
23: Para acabar, ha asegurat que té moltes ganes de tornar a fer comèdies i que el seu pròxim projecte tindrà molt humor negre.
0: I ara un parell d'exposicions. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona inaugura aquest vespre l'exposició El culte a la bellesa, que recorre els cànons estètics al llarg de la història per analitzar com ha anat canviant allò que considerem atractiu i per reivindicar les belleses que han quedat excloses de la norma. Amb obres d'una 20ena llarga d'artistes, la mostra adapta la que es va poder veure a Londres l'any 2023. Barcelona, Òscar Callau.
25: L'exposició parteix de la tesi que la bellesa és una construcció social i analitza com es construeixen els ideals estètics i per què ens obsessionen. Sentim Jordi Costa, cap d'exposicions del CCCB.
26: Estem bombardejats constantment per tutorials, per vídeos de TikTok, que ens parlen de cosmètica, que ens parlen de la cura personal, de l'autoimatge, i al mateix temps també obren finestres per l'autorepresentació, que també pot ser una eina de subversió.
25: La mostra al CCCB es va poder visitar la Welcome Collection de Londres l'any 2023, comissariada per Janice Lee. Les curadores Blanca Àries i Júlia Llull l'han adaptat en aquesta versió barcelonina.
27: Ens hem agafat la llibertat d'explorar la potència de les dissidències a l'hora de fer front a aquest cànon que ha sigut una excusa per sotmetre cossos i territoris. Sota la bandera de la bellesa s'ha produït molta lletjor.
25: El culte a la bellesa es podrà veure a la tercera plantada al CCCB fins al 8 de novembre.
0: I ara, una altra exposició molt diferent. 99 red balloons floating in the summer sky. Imagineu-vos entrar en un món on conviuen animals salvatges, coets espacials, edificis o un pop gegant. i tot plegat construït exclusivament amb globus de colors, d'aquells que inflem amb la boca, bufant. A partir de demà, 21 de maig, Barcelona es converteix en la primera parada europea de Balloon Story, una exposició immersiva que ja ha conquerit Nova York i Austràlia amb més de 800.000 visitants. Estel Coletas.
1: L'epicentre de l'exposició és l'espai immers al Poble Nou. Allà s'han fet servir prop de 600.000 globus biodegradables per recrear escenaris a escala real. El recorregut, de més d'una hora de durada, passa per 10 sales diferents, com la selva o el mar, i inclouen elements interactius com piscines de boles i jocs visuals per al públic familiar. Sentim Paula Vitoria, de Proactive Entertainment, l'empresa encarregada de gestionar l'exposició.
2: Esta experiencia lo que busca es trasladar a la gente a universos mágicos creados por globos. Ahora mismo estamos en el Polo Norte, pero veremos el fondo del mar, la selva tropical, un bosque y luego también tenemos una parte con monumentos muy famosos del mundo.
1: La mostra també incorpora l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que permet als assistents escanejar-se per obtenir una recreació digital d'ells mateixos en aquest ambient inflable. L'exposició obre portes demà al districte de Sant Martí i amplia així l'oferta de formats immersius a Barcelona.
0: I encara una cosa més abans dels esports. Rècord històric d'ingressos de la Patum de Berga, que se celebrarà del 2 al 7 de juny. L'aportació entre administracions i privats serà de 340.000 euros, la meitat del cost de la festa, declarada Patrimoni de la Humanitat. El que més creix és la inversió pública. Berga, Nàtia Dell.
4: Aquest any la Generalitat aportarà 200.000 euros a la festa i la Diputació de Barcelona 65.000. El regidor de Patum i alcalde és Ivan Sánchez.
5: L'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
4: I ha tornat a demanar a la gent que vingui a Patum que respecti la litúrgia de la festa. No és un correfoc, tenint en compte que l'any passat es van haver d'aturar dos salts de plens.
5: Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és. I per tant, que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
4: I com a novetat, per primer cop hi haurà un espai vigilat on deixar objectes, una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motxilles. És un tema, doncs, de seguretat. Per cert, que està en marxa un estudi de la Diputació de Barcelona per saber a finals d'any quin és l'impacte econòmic real de la festa.
0: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Podrà jugar Graham la final de la Champions demà?
6: Doncs, demà passat. Demà no.
0: Demà és dissabte,
6: Demà segur que no la podrà jugar.
0: Ni ella ni ningú. Dissabte la final a Oslo.
6: Aquest és un dels dubtes que té ara mateix el tècnic Pere Romeu sobre la taula.

0: 3 dies per aquesta final de la Champions femenina d'Oslo, el Barça segueix centrat en recuperar dues de les peces clau de l'11 titular. Ahir Pere Romeu confiava en recuperar Graham i Paredes. Com es troben totes dues jugadores, Jan Ortúzar?
1: Les dues jugadores continuen complint els terminis previstos i segueix la seva recuperació de cara a estar present a la final davant l'Olimpíc. En el cas d'Irene Paredes, la basca segueix fent treball específic al marge del grup i serà dubte fins a l'últim moment. La que també és dubte, però ja s'entrena amb el grup, és Caroline Graham, que afronta una final de Champions molt especial jugant a casa seva, a Oslo. Les lioneses també tenen baixes rellevants, com és el cas de Kati Diatou Diani, lesiona del genoll, amb qui no podrà comptar Jonathan Giraldez. Just de Giraldez, entrenador del Barça des del 2021 fins al 2024, ha parlat la capitana del Barça, Alexia Putellas, en una entrevista al Tot Costa.
2: M'hagués sabut greu si hagués estat un entrenador que no s'hagués compromès al màxim el temps que va estar aquí. Crec que sí que ho va fer. Llavors, després va prendre una decisió, va decidir separar el seu camí d'aquest club i al final és futbol. Són molts anys, són molts entrenaments i ell ens coneix com a jugadores i nosaltres a ell com a entrenador.
1: L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, afronta la seva segona final consecutiva de Champions amb el Barça i ha parlat així de l'edició d'enguany.
3: Si estem tot el dia menjant-los una mica el coco d'una final, una final, una final, la gent es posa més nerviosa del que realment és, que és un partit de futbol que tots volem guanyar, que és una final que segur que es decidirà per detalls. Volem el títol, anem pel títol, ho donarem tot per aconseguir-ho, però que és un partit que hem de fer les coses bé.
1: Aquesta serà la tercera final entre l'Olímpic i el Barça, amb dues victòries per les franceses i una per les catalanes, la del 2024 a Bilbao.
0: El Barça masculí, el protagonista és Fermín, perquè ahir ja va passar per quiròfan i acaba de fer un missatge ja a les seves xarxes socials, el primer des que es va lesionar Marcos García.
4: Doncs sí, encara al llit de l'hospital, amb el polze amunt, foto des del llit de l'hospital, diu Fermín que la intervenció ha anat molt bé, que tornarà més fort física i mentalment, que és veritat que és un moment molt complicat de la seva vida, el que qualifica de cruel, però diu que el superarà. I és que el comunicat d'ahir del Barça era que la intervenció havia estat amb èxit, recordeu, fractura al cinquè metatarsià del peu dret, està ingressat a l'Hospital de Barcelona i el temps de recuperació es decidirà, diu el Barça, segons l'evolució de Fermín.
0: I el president del Barça, Rafael Juste, treu pit de la gestió econòmica del primer equip i també de la contenció econòmica.
4: Sí, Rafael Juste insisteix que la gran decisió d'aquesta junta és retallar la massa salarial, encertant els fitxatges i apostar pels jugadors de casa, i compara aquest plantejament del Barça amb el que fan els seus grans rivals.
5: Nosaltres aquest any d'enguany ens hem invertit 30 milions d'euros per fer un Barça campió, mentre altres clubs han invertit centenars i centenars de milions. I això és gràcies a la determinació del president Laporta, de tota la Junta, amb la Masia, no?
4: Juste insisteix que es van trobar un club, diu, mort, que han aconseguit que hi hagi projecte, subratlla la millora de les relacions del Barça amb les institucions i diu que la contenció econòmica, com sentien més, la clau per la supervivència del Barça, i que mentre estiguin a la presidència, ara ell, però més endavant Joan Laporta, no prendran cap decisió que posi en risc el club. Per cert, agendes, tothom, anotacions, a les 7, avui al Tot Costa, entrevista a Pau Cubarsí.
0: Doncs bon protagonista al Tot Costa aquesta tarda, a les 7, Pau Cubarsí. I avui, dimecres, nou capítol del Girona reservat amb la decisiva última jornada de Lliga per als gironins. I en aquest últim episodi, Eduard Solà, parleu de com s'afronta en tots els sentits un partit que és com una final.
6: El Girona no és un equip avesat a jugar finals, però sí que la seva història ha jugat partits de caixa o faixa, partits decisius, ja sigui per pujar o no baixar de categoria. L'ascens de Tenerife, les finals de promoció perdudes davant l'Elx o el Rayo, o abans a Almeria, o el que es coneix com el penal del Quico Ratón, l'última jornada de la temporada 2009-2010, amb un Tilibe de Nou Múrcia, on si perdia baixava aleshores a segona B, i perdia fins que al minut 89 Quico Ratón va marcar amb suspens un penal que va valer una permanència. L'entrenador aquella temporada era Narcís Julià.
7: Has de gestionar una setmana a vida o mort, és a dir, o guanyo o me'n vaig. Crec que encara és millor, perquè no tens... Nosaltres teníem que gestionar o empatar i guanyar, que allò també et distreu. Però des de fora l'única possibilitat que tenim els aficionats o que té l'aficionat és de crear una atmosfera diferent a Montilivi. El primer que has de... és de rebaixar la càrrega emocional del jugador. Però no pots estar pensant en el partit tots els dies de la setmana. Saps allò com, hòstia, tal, no sé què... Bueno, quan arribis, arribarà. I crec que el Mitchell, això també m'imagino que ho tindrà clar, el que ha de fer és centrar-se en el que ha de fer o les eines que els hi ha donant els jugadors per gestionar el partit.
6: Amb Narcís Julià, que a banda d'entrenador també va ser jugador i director esportiu, parlem al Girona Reservat del paral·lelisme que hi ha entre el partit de dissabte i aquell del 2010 i de com es viu una situació d'aquest tipus. El Girona Reservat aquesta setmana, que ja ho podeu sentir, també amb en Xevi Soler i la Susi Sala.
0: I l'Espanyol, ja amb la permanència assegurada, prepara el partit de dissabte sense la pressió del Girona, evidentment, i amb la voluntat de tancar la temporada amb una tercera victòria consecutiva i esperant, qui sap, Sergi Andreu, si hi ha una carambola que permeti a l'equip de Manolo classificar-se per Europa.
8: Sí, diuen les estadístiques que l'Espanyol té al voltant d'un 5% de possibilitats de quedar entre els 7 primers i, per tant, classificar-se per jugar a Europa la temporada que ve. Les opcions, com veieu, són molt, molt petites. Evidentment, passen per una victòria contra la Reial dissabte a Cornellà al Prat i que es donin quatre resultats més. La victòria de l'Osasuna al camp del Getafe, que l'Atlètic Club guanyi el Madrid, l'Alavés i el Rayo han d'empatar i el València no pot guanyar el Barça. Amb un empat valdria. Molt difícil, però no impossible. El vestidor, Perico, si ja en parla, ja se'n parla, com ha explicat avui Omar El Hilali.
9: Está claro que se comenta. Al final, todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble. Y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido y hacer feliz a nuestra gente que creo que se lo merecen. Lo importante lo hemos hecho, que es dejar al Español en primera, se lo merece y ahora hay que finiquitarlo de la mejor manera posible y si hay la mínima posibilidad de entrar en Europa, pues nos vamos a aferrar a ella.
10: You did it. Champions gone when others stop. This is your time. Now, go on and enjoy every moment.
0: Aquest que sentiu és Arsène Wenger, l'últim entrenador que va guanyar la Premier League amb l'Arsenal. Ara fa 22 anys. Un missatge felicitant Mikel Arteta, que ahir també va aconseguir el títol. Els Gunners tornen a guanyar una Premier després que ahir el City no pogués passar de l'empat al camp del Bournemouth. Eudald Serra.
11: Després d'acabar les tres últimes temporades en la segona posició, finalment l'Arsenal de Mikel Arteta s'ha endut la Premier i ha trencat una sequera del club del nord de Londres que feia 22 anys que durava. Concretament, des del 2004, quan els Henry, Bergkamp, Pires, Vieira i companyia van aconseguir l'últim títol de Lliga pels Gunners. Els jugadors londinencs, que van seguir plegats des de les instal·lacions de l'Arsenal al partit entre el Bournemouth i el City, esclataven així just quan l'àrbitre xiulava al final d'aquest partit, que acabava amb empat a un. L'Arsenal rebrà el trofeu de campió diumenge al camp del Crystal Palace, en una última jornada ja del tot intranscendent i en una temporada que han dominat gairebé de cap a peus, tret de fa tres jornades quan els de Pep Guardiola els van arribar a igualar la classificació. En l'esprint final, però, els Gunners no han fallat i els Citizens han ensopegat amb dos empats pel camí.
12: Congratulat, Arsenal.
13: Felicitar l'Arsenal, a Mikel, a tot l'estaf, a la gent que hi ha al darrere, als aficionats per aquest títol que es mereixen. Al mateix temps, en la meva carrera com a entrenador, aquest ha estat un dels anys que hem lluitat contra coses increïbles que no podíem controlar. No ens hem rendit, no ens hem rendit. L'hem tingut fins a l'últim moment.
11: La Premier fins ara era l'única de les grans lligues europees de futbol que encara no tenia campió aquesta temporada, després que el Barça guanyés la Lliga Espanyola, el Bayern la Bundesliga, l'Inter de Milà la Sèrie A i el Paris Saint-Germain la Lliga Francesa.
0: I seguim parlant de futbol, avui es decideix un títol europeu, el de l'Europa League. A la final es juga el Besiktas Park d'Istanbul i s'hi enfronten ja en un equip anglès i un d'alemany.
1: L'Aston Villa i el Friburg amb els anglesos com a clars favorits. Els d'Unai Emery han guanyat 12 de 14 partits disputats a Europa aquesta temporada i és també l'equip més golejador i el que menys gols rep. També influeix el factor Emery. El tècnic d'Ondarribia ha disputat 5 finals d'Europa League i n'ha guanyat 4. Tot i això, el Friburg també té arguments per endur-se aquest trofeu. Són el segon equip, amb més gols a favor a aquesta Europa League, amb 25 gols, i han deixat pel camí equips de la talla del Celta o de l'Sporting de Braga, candidats a arribar a la final. Guanyar significaria el primer títol en 44 anys per l'Aston Villa, quan la va guanyar la Copa d'Europa per 1-0 davant el Bayern de Rummenigge. Per al Friburg seria el seu primer títol de la màxima categoria de la seva història.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
14: Sempre és un equip molt difícil jugar contra perquè tenen tanta tàctica, tantos jugadors...
0: Parlarem de bàsquet. Avui juga la penya i també hi ha moviments als equips catalans.
15: Catalunya migdia. marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
16: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. Tres dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
17: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
20: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
21: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
22: Embarassada? I què penses fer?
23: No ho sé.
24: La Kavita trobarà la resposta en una amiga de la mare Teresa de Calcuta.
23: La coneixes molt bé, oi?
25: Sí, des que va fundar les missioneres de la caritat.
24: I és que la mare Teresa també es va sentir perduda.
25: I si la fe m'està abandonant?
24: La mare Teresa i jo és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: Som 3CAT.
27: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
0: Doncs obrim el territori bàsquet. La penya es pot garantir avui plaça de play-off. Queden 3 jornades per al final, però els verdinegres poden deixar fets els deures quan queden aquestes 3 jornades, que dèiem, perquè acabi la Lliga regular, Ernest Macià.
28: Sí, de fet, el Joventut en té una que ja la té mig feta, que és aquell partit que es va ajornar, estava, el marcador no funcionava i estava guanyant de 20. Per tant, d'aquestes 3 jornades, una ja la té pràcticament guanyada. I la d'avui és important, perquè si la penya guanya la pista al Tenerife, serà ja, doncs, equip de play-off i si, a més, doncs es donen certs resultats, aquesta jornada podria fins i tot assegurar la 6ª posició. I atenció, perquè es dibuixa a l'horitzó un Barça-Penya, si el Barça acaba sent tercer, doncs el play-off. Avui, per cert, debutarà Yann Morin, el nou pivot fitxat aquesta setmana, perquè la Penya sí que pot fitxar, doncs ha arribat el transfer des del Japó i avui vestirà de curta.
0: I el nou pavelló del Baxi Manresa ja té preu.
28: Valdrà 30 milions d'euros, que... recorda el nou Palau Blaugrana, seria sí. Una desena part del que val el nou Palau Blaugrana, però clar, Manresa té...
0: una altra capacitat serà també,
28: sí,
0: no?
28: Sí, té una altra, 6.000, 6.500, no arribarà a 7.000, i la Generalitat avui ha anat a Berni Álvarez, el conseller d'Esports, a garantir el suport econòmic perquè això es pugui fer, a parts iguals, Generalitat, la Diputació, el Consell General d'Esports i també l'Ajuntament de Manresa. Al setembre es comença a licitar aquesta obra.
0: Waterpolo, la Lliga masculina ja té finalistes, ja estava classificat l'Atlètic Barceloneta, que per cert avui té partit de Champions, sense res en joc, i ara ja coneix el seu rival, mentre que la Lliga femenina han començat les semifinals. A veure, David Ubach, per on comencem?
29: Doncs mira, comencem pel partit que va definir ahir la final masculina d'aquesta Lliga de Waterpolo, que enfrontarà l'Atlètic Barceloneta d'una banda amb el Sabadell, que ahir es va garantir la classificació guanyant a casa en el tercer definitiu partit de la segona semifinal al Barcelona per 14-12, en un partit més còmode per als de Quim Colet que no pas el que diu el marcador final. Aquesta final Atlètic Barceloneta-Sabadell arrencarà diumenge mateix a la piscina de Sant Sebastià, és el millor de 3 partits amb un segon enfrontament que serà ja el dia 30 a Sabadell. Abans d'enfrontar-se diumenge al Sabadell en el primer duel de la final, l'Atlètic Barceloneta tanca avui la lligueta de quarts de final de la Lliga de Campions a la piscina de l'Olympiacos, ja però amb els deures fets, amb la classificació com a primers de grup per als mariners de cara a la final a 4 de Malta de mitjans de juny. La Lliga femenina tampoc no s'atura. Ahir, primer partit d'una de les semifinals amb victòria del Sant Andreu, 13-9 contra el Terrassa. Demà, segon duel a Terrassa amb el comiat de Pili Penya. I Avui mateix tindrem a partir de les 7 de la tarda a Mataró el primer enfrontament de l'altra semifinal que enfronta les locals, un Mataró que rep precisament el Sabadell.
0: I en tenis, mentre continua la prèvia de Roland Garros amb dues tenistes catalanes que lluiten per entrar en el quadre principal, el número 2 mundial, Carlos Alcaraz, ha renunciat també als primers tornejos sobre herba, Maria Chacena.
2: Sí, Alcaraz és baixa per al tercer Grand Slam de l'any. No estarà disponible a Wimbledon ni tampoc a Queens. El de Múrcia ja s'ha perdut els tornejos a Roma, a Madrid i també el de Roland Garros a causa d'una lesió al canell que arrossega des de l'Open de Barcelona. Aquestes tres cites se n'hi sumen ara dues més, de la gira de gespa, on defensava 500 punts a la Queens i 1.300 a Wimbledon. Jannik Sinner, l'actual número 1, ampliarà les distàncies sobre un Alcaraz que s'enfronta al període més llarg de la seva carrera allunyat de les pistes. Les tenistes que sí que estan disputant la segona ronda prèvia del Roland Garros són les catalanes Guiomar Maristany i Marina Bassols. Maristany ha passat ronda en superar l'eslovena Kaya Juban amb un doble 6-4 i està només un partit de classificar per al quadre final del torneig. I Marina Bassols està disputant ara el duel contra la txeca Carolina Pliskova, que ha començat fa pocs minuts.
0: I ja teniu avui disponible un nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio, i en aquest nou episodi, Isaac Vilalta, la protagonista és Mireia Benito.
3: Sí, ciclista professional, ja ho sabem, col·laboradora habitual de Ràdio Volta i que ens posa una mirada crítica i des de dins el circuit femení. En aquesta ocasió, i amb la recent victòria de Paula Blasi a la Vuelta, Mireia Benito denuncia el greuge comparatiu que pateixen les dones.
4: És una motxilla que portem carregant des de fa molt de temps, i jo que he estat dins de la selecció espanyola, ara ja des de fa uns anys, m'he sentit moltes vegades a... Bueno, les xiques perquè tenen que estar aquí, si total, per lo que van a fer, això arriben a afrontar uns mundials. Que això la Paula l'ha entrat de manera tan estratosfèrica, no? I haver millorat tot aquest pas frenètic que ella està visquent, el que li permet també és no haver de carregar amb totes aquestes motxilles.
3: A més, anàlisi del Giro d'Itàlia amb el Joan Antoni Fletxa. Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
0: I ara us parlem de futbol platja i del planter que sempre ha tingut Torredembarra. L'Eurobeach Soccer League comença a disputar-se avui i una de les últimes perles sorgides d'aquesta localitat del Tarragonès tornarà a tenir protagonisme a l'equip espanyol, Carles Vila.
5: Es tracta del jove porter Biel Rius, format a l'Acadèmia Torredembarra de Llorenç Gómez i que tot just agafa el seu relleu, o el Dedo Suárez, que en el seu moment també va ser una referència de l'equip espanyol.
6: Llorenç va ser el primer que va fer el boom i d'allí va arrossegar Adri Frutos, Dedo Suárez, Elliot Munut, José Arias, tota aquesta generació de tants bons futbolistes. Jo crec que va haver un parón després del José Arias, que va ser l'últim, i ara m'ha tocat a mi. I no res, a seguir treballant a Torredembarra, amb el grup, amb l'acadèmia, seguint una miqueta el legat que deixa aquesta gent, i no res, molt, molt content. A veure

0: Cleveland Cavaliers i els Nova Yorkesos dominen, per tant, per una serà esta pròxima matinada en la conferència Oest, segon partit entre el San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder.
1: Doncs fiquem aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7, més esports del Tot Costa. Avui, ahir tenien Alexia Putellas, avui Pau Cubarsí. Seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
2: Calafell Ràdio. Són les 3.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari. Me canso.

De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.
1: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció. Que el temps no corri pressa perquè així surti millor. Saber si tu m'estimes amb els pètals d'una flor.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: socials, a què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: De la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: nosaltres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
12: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
14: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generació. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres 20 de maig.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell té en marxa el pla director de l'arbrat del municipi. És un document que estableix criteris per gestionar adequadament l'arbrat, que als carrers presenta diverses deficiències i desequilibris. A més, actualment a Calafell hi ha un centenar d'escocells buits. En parlem d'aquí uns minuts. Abans, altres notícies del dia. Les resumim primer en titulars. L'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. Al Baix Penedès, aquest fenomen es podrà veure de manera clara i s'espera l'arribada de milers de visitants que podran gaudir d'aquesta experiència, que tindrà lloc entre 8:15 i 9:15 del vespre. A Calafell, al teatre, s'hi ha celebrat una jornada. L'Ajuntament de Calafell convoca la ciutadania a una audiència pública per la redacció del Pla Municipal d'Acció 2027-2030. El Vendrell participa un any més a la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Enguany arriba a la 16a edició amb el lema Compra a prop, arriba lluny. Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. Les exportacions creixen un 13,9% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el març. Les vendes exteriors de béns d'equip augmenten prop d'un 50% i la dels productes químics cau en poc. I ja fa dies que les autoritats sanitàries repeteixen que pel que fa als brots d'antivirus i d'Ebola no cal patir, que estan controlats. Però a les últimes hores l'OMS ha llançat una alerta preocupant. Diu que augmenta el risc de patir una nova pandèmia encara més devastadora que, per exemple, el coronavirus. I ara el titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El casal d'estiu del Calafell Aventura tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes i enguany els infants s'endinsaran en una aventura màgica on s'uneixen dos mons fascinants, la selva del Llibre de la Selva i la fantasia de Peter Pan. Hem parlat amb l'Isidre Ferrés d'aquest casal que engloba creativitat, esport, expressió corporal i molt més.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell du a terme el pla director de l'arbrat del municipi. És un document que estableix criteris per gestionar adequadament aquest arbrat que als carrers presenta diverses deficiències i desequilibris. En aquest sentit, el pla inclou unes bases per futures plantacions que evitin repetir errors amb iniciativa de posar la gestió de l'arbrat local al servei de la lluita contra el canvi climàtic. Actualment, a Calafell, hi ha un centenar d'escocells buits. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha explicat que els escocells també s'ampliaran, uns treballs que s'estan fent aquests dies.
3: Sí, tenim més d'un centenar d'escocells buits que hem retirat aquests últims temps i que era per aquest motiu. I, bueno, doncs tenim una planificació de poder-ho fer, però a mesura que tinguem recursos per fer-ho, farem. Ara sí que farem aviat, doncs, tots els aquelles zones on teníem els escocells que estan aixecant les voreres, ampliarem escocells, arreglarem la vorera, es podrà passar. Això també és una altra de les demandes que tenim de la població i que, relacionada amb els arbres, doncs, proposarem, doncs, o sigui, no, el que farem és fer els escocells amb la mida que diu el pla director de l'arbrat. Ara eren escocells la majoria d'un metro per un metro i això, doncs, l'aigua no arribava a la soca de l'arbre i llavors feia que l'arbre volgués sortir o aflorar en superfície i això aixecava les voreres i els paviments i això és el que estem intentant resoldre ara.
0: El pla d'arbrat determina les distàncies de l'arbrat en relació al subsol, les edificacions, els serveis i el tipus de trànsit. Entre d'altres, ofereix solucions per als carrers amb voreres on no hi caben arbres. Per exemple, reformar el carrer amb una de les voreres més amples i un tipus d'arbre que faci ombra als dos costats. Entre les mesures plantejades hi ha la de dissenyar adequadament el subsol dels carrers amb arbrat, ja que la major part dels problemes en aquestes vies estan causats per les arrels que aixequen les voreres i fan malbé les canalitzacions subterrànies. El pla director censa els arbres a les vies públiques del municipi de Calafell. Aproximadament són més de 4.500 unitats de 60 espècies diferents. La ràtio és d'un arbre cada 6 habitants, lleugerament superior a la mitjana catalana, que és d'un arbre cada 7 habitants. L'estudi alerta de l'elevat nombre d'exemplars d'algunes espècies, com moreres o pollancres, que estan desaconsellats com arbrat viari pels problemes que ocasionen. També avisa que els arbres actuals són inadequats per la via pública i de la gran concentració d'arbres en unes poques espècies, la qual cosa pot ser un risc en cas de plaga. El pla proposa conduir aquesta situació i, de fet, ja s'està aplicant per part de l'Ajuntament de Calafell amb plantacions més adequades i l'ampliació dels escocells.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell convoca la ciutadania a una audiència pública per a la redacció del Pla d'Acció Municipal 2027-2030. Serà el proper 26 de maig a 7:45 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I l'eclipsi del sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. Al Baix Penedès aquest fenomen es podrà veure de manera clara. S'espera l'arribada de milers de visitants que voldran gaudir d'aquesta experiència que tindrà lloc entre 7:45 i 8:45 del vespre. Per preparar-se bé i treure en partit, la comarca ja treballa en l'organització de diferents aspectes al voltant d'aquest fenomen. De fet, el passat divendres el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada impulsada pel Consell Comarcal i la URB, la Universitat Rovira i Virgili. Va servir per analitzar l'impacte en diferents àmbits, com ara l'econòmic o el científic, així com el de l'astroturisme. I és que esdeveniments com els eclipsis solars cada cop mobilitzen més persones que es desplacen per poder veure de prop els seus efectes. A la jornada es va fer referència al fet com aquesta mena de fenòmens poden servir per fomentar un turisme diferent de l'habitual, amb tot d'activitats relacionades que es poden impulsar al seu voltant. A continuació, escoltem les declaracions de la directora de la càtedra de la URB.
4: Com a càtedra de la Universitat Rovira i Virgili tenim l'objectiu de donar, de transmetre i transferir el coneixement entre els diversos agents del nostre territori, entre científics, empreses, entitats públiques, i aquesta jornada respon a aquest objecte de posar en contacte amb un fet molt en concret, com és l'eclipsi solar que tindrà lloc el dia 12 d'agost, a empreses, a científics, divulgadors, que fan que aquesta activitat sigui una activitat econòmica atractiva i que pot ser una diversificació de l'activitat productiva dels territoris.
0: Durant la jornada celebrada al municipi de Calafell, es parlava de la comarca del Baix Penedès, que rebrà milers de visitants.
4: El Baix Penedès rebrà durant aquells dies a visitants, a turistes que tenen l'objectiu de visualitzar doncs, aquest fenomen, i pot ser una oportunitat en el curt termini, òbviament serà un fenomen transversal al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, que el viurem, que tindrà un impacte en el curt termini, haurem de donar la nostra millor imatge com a territori, per tal de que en el futur aquells visitants, aquells turistes, tornin, i aquest és el gran repte que tenim des d'un punt de vista d'agents públics, de fomentar una sèrie una imatge i unes activitats que donguin una activitat de retorn cap al territori.
0: Durant la jornada també es va remarcar la importància de tenir una bona organització per evitar els col·lapses que pot produir aquesta arribada massiva de gent en un moment en què la temporada turística es troba en el seu punt més àlgid.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Vendrell participa un any més a la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Enguany arriba a la 16a edició amb el lema Compra a prop, arriba lluny. L'Ajuntament del Vendrell i el CIT han fet una crida als comerços i serveis perquè s'hi adhereixin i formin part d'aquesta iniciativa de promoció del comerç local i del territori. Durant el mes de juny, les persones participants podran optar al sorteig d'experiències en els 22 municipis organitzadors. A més, un dels establiments participants del Vendrell també serà premiat. Els establiments interessats es poden inscriure fins al dilluns 25 de maig.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Iconit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom Pedala pel Tour. Una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. L'activitat comptarà amb un recorregut planer i accessible, apte per a totes les edats i nivells, amb l'objectiu de promoure l'esport, la mobilitat sostenible i la participació familiar en un àmbit lúdic i festiu. Les inscripcions es podran fer prèviament a través del web habilitat i també de manera presencial el mateix dia de l'activitat, a partir de les 9 del matí a la plaça de la Vila de Cunit. A més, les primeres 500 persones inscrites rebran dorsal de participació i una samarreta commemorativa. La jornada també inclourà una activitat paral·lela, especialment pensada per als més petits. Pinta el mur del Tour, una proposta creativa i participativa per donar color i ambient a l'esdeveniment. La pedalada finalitzarà al pavelló municipal de Cunit, on els participants podran gaudir d'un avituallament final després del recorregut.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: I ja fa dies que les autoritats sanitàries repeteixen que pel que fa als brots d'antivirus i d'Ebola no cal patir perquè estan controlats. En les últimes hores, però, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha llançat una alerta preocupant. Diuen que augmenta el risc de patir una nova pandèmia encara més devastadora que, per exemple, el coronavirus. Segons un informe d'un grup d'experts, la Junta Global de Monitoreig de Preparació, el món continua sense estar preparat per afrontar una nova pandèmia. Adverteix que el finançament actual és insuficient i alerta que ens exposem a patir conseqüències encara més greus si no reforcen els sistemes de preparació i resposta sanitària. Els científics assenyalen en el document que, a mesura que els brots de malalties infeccioses són més freqüents, també es tornen més nocius, amb impactes cada vegada més grans en la salut, l'economia, la política i la societat, i una menor capacitat per recuperar-se. Asseguren que hi ha senyals alarmants, menys inversió en matèria de salut, pandèmies o emergències sanitàries més disruptives i difícils de gestionar, un món més vulnerable, amb desigualtats creixents. Una dècada després que l'Ebola exposés perilloses bretxes a la preparació davant brots i 6 anys després que el Covid convertís aquestes bretxes en una catàstrofe global, l'evidència és clara, apunten des de l'OMS. El món no és més segur enfront de les pandèmies, segons asseguren els experts. Tot i que l'última dècada s'han impulsat iniciatives de millora per fer front a pandèmies, apunten que són insuficients davant l'augment del risc. Agreujat per factors com la fragmentació geopolítica, la deterioració ambiental, l'augment dels viatges internacionals i la caiguda de l'ajuda al desenvolupament fins a nivells no vistos des de l'any 2009. El document destaca retrocessos clau a la resposta global, com l'accés desigual a vacunes i tractaments, evidenciat en crisis recents com la verola del mico, on les vacunes van arribar amb retard als països més vulnerables. També assenyalen l'impacte polític i social de les crisis, han erosionat la confiança institucional. L'OMS adverteix, per tant, que una nova pandèmia afectaria un món més dividit, endeutat i menys capaç de protegir la seva població, que fa 10 anys. En aquest sentit, asseguren que els líders polítics, la indústria i la societat civil encara poden canviar la trajectòria de la preparació global.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Un Ho dèiem en els titulars. Les exportacions de les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han crescut un 13,9% el mes de març passat, marcant la pujada més pronunciada en el conjunt de Catalunya, on l'increment s'ha situat en el 5,2%. Segons les dades fetes públiques aquesta setmana per l'informe mensual de comerç exterior que publica el Ministeri d'Economia, les vendes exteriors de les empreses de la demarcació tarragonina han sumat 1.055 milions d'euros. En canvi, les importacions han caigut un 5,8%. Per sectors, les vendes dels productes químics s'han reduït un 1,1%, xifrant-se en 358,1 milions d'euros, mentre que els béns d'equip han augmentat en un 48,2%, situant-se en els 243,6 milions d'euros. Pel que fa a les compres, destaca la baixada en un 7,7% de les importacions de productes químics, per valor de 221,9 milions d'euros. En aquest cas, les compres de béns d'equips han retrocedit un 3,8%, fins als 229,8 milions. Entre gener i març d'enguany, les exportacions han caigut un 3%, una xifra de 2.765 milions d'euros, mentre que les importacions també han baixat un 8,5% en els darrers 3 mesos, registrant 4.046 milions.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Un estudi impulsat per la plataforma Mercaderies per l'Interior avisa del col·lapse que patirà el tram de la xarxa ferroviària entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders quan es posi en marxa el corredor mediterrani, probablement el 2027. L'enginyer encarregat d'elaborar l'informe, Efraín Larrea, ha apuntat que el sistema ja es troba en una situació de precol·lapse i de saturació i afirma que quan entri en funcionament el tercer fil hi haurà tensió, perquè la prioritat és el pas de passatgers per sobre de les mercaderies. Segons l'informe, el 2023 la línia actual comptava amb 170 trens al dia entre serveis de passatgers i de mercaderies. D'aquesta manera, la línia havia arribat al 85% de la seva capacitat total. L'empresa que firma l'estudi calcula que entre el 3 i el 4% del transport de mercaderies a Tarragona és ferroviari, mentre que adverteix que el 2030 aquest tercer fil obert podria arribar al 10%. Escoltem a l'enginyer Efraín Larrea. Diu que la xarxa col·lapsa.
5: Bàsicament hi haurà, suposo que, més retards. I aquesta situació la veiem anàloga una miqueta més amunt, a l'alçada de Castellbisbal, on tenim encara més trens, perquè conflueixen altres tràfics, i allà la situació de col·lapse, potser no col·lapse, però la situació de saturació important doncs ja s'ha donat. I què ha suposat? Doncs que s'han de cancel·lar trens, s'han de fer plans alternatius per carretera, en el cas dels passatgers, i que directament les mercaderies deixen d'utilitzar el tren i passen el camió. Amb la dificultat afegida que quan algú que feia servir el tren per transportar mercaderies veu que no li funciona la solució i torna el camió, difícilment el convencerem de nou perquè torni el tren. I per tant estem perdent el poc prestigi que té el ferrocarril, ens el mengem amb aquesta situació de col·lapse o quasi col·lapse.
0: També avisa que les empreses podrien decidir traslladar-se pel mal funcionament ferroviari.
5: Desacoblament entre decreixement econòmic i producció de béns físics tangibles encara no hi som. I de fet estem en un procés de fins i tot de reindustrialització. Si comencem a muntar fàbriques de bateries, de plaques solars al territori, doncs tindrem encara més mercaderies movent-se. I això implica, de fet, la nostra idea amb l'estudi era que aquest 10% realment són mercaderies noves que directament col·loquem sobre el ferrocarril, si tot va bé. Podria passar que directament aquestes mercaderies noves no existeixin i que, per tant, ens quedem amb el tràfic que tenim actualment, que ja el tenim a la carretera.
0: Per tal d'evitar aquesta saturació, des de Mercaderies per l'Interior insisteixen a fer passar els trens de mercaderies per una línia que vagi del Nus de Vilaseca a Valls i llavors aprofitar el traçat de l'alta velocitat des del Camp de Tarragona fins a Roda de Berà. L'estudi conclou que aquesta alternativa és rendible i que la inversió tindria retorn en només 5 anys.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas endavant amb tota la informació esportiva.
2: El casal d'estiu del Calafell i Aventura tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes i enguany els infants s'endinsaran en una aventura màgica on s'uneixen dos mons fascinants, la selva del Llibre de la Selva i la fantasia de Peter Pan. Hem parlat amb l'Isidre Ferrés d'aquest casal que engloba creativitat, esport, expressió corporal i molt més. Isidre Ferrés, benvingut a Calafell Ràdio, com estàs?
6: Molt bé. Com sempre, ben acollit a Calafell Ràdio, com sempre.
2: Vens aquí ara amb motiu del casal d'estiu del Calafell Aventura, que tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost.
6: És exacte, molt bé.
2: Una nova edició.
6: Una nova edició, i en portem 6, i cada any tenim més gent. Cada any es va apuntar més gent, perquè bueno, és el casal on s'ho passen, crec jo, s'ho passen molt bé, perquè tenen, a part de fer un grup que es fa en un casal, que són totes les temàtiques, aprenentatges i manualitats i esports i tot això, a sobre pues, se li s'afegeix que poden fer tirolines, poden fer tota classe d'atraccions. O sigui, és tan, tan bonic que m'apuntaria estar jo, si pogués.
2: I d'on fer, perquè l'estiu passat vaig anar a fer-vos un reportatge i la veritat que em va agradar molt. Ah. Els infants s'ho passen molt bé. I a més es mouen, que és molt important. Fan activitat física i de dilluns a divendres, veritat?
6: Sí, el més important, crec jo, i el que fa que aquest casal tingui tant d'èxit, a part de que tenim un personal meravellós i els nens també que venen també són supermajos, el que tenim és que estan a l'aire lliure, i això és molt important perquè els nens estan tancats moltes hores durant els mesos d'escolarització, i a l'estiu pues, que estiguin en un lloc on a l'aire lliure i l'aigua de la cascada i els arbres i tot això pues, els motiva molt i els fa molt feliços. A part, no sol estem a l'aire lliure, sinó que estem sota una pineda on li tocarà el sol, però no molt.
2: Exacte, sí. Me'n recordo perfectament que aquells dies feia molta calor, sí. I allà, el Calafell Aventura és com un microclima, o sigui, hi ha un ombra, fa la pineda que hi ha un ombra que s'està molt bé allà.
6: Sí, ells, bueno, ja t'ho van dir. Nosaltres, mira, vas fer un reportatge tan bonic que a la pàgina web on hi ha les inscripcions el tenim penjat, vull dir, el tenim penjat, i qualsevol que vegi aquest reportatge pues, veure que pot veure una miqueta el que fan per sobre, no? O sigui, la nostra pàgina web és Casal Calafell Aventura, ho pot posar tothom, i allà estan les inscripcions, allà està tota la informació, i aquest any la temàtica serà Peter Pan, el Llibre de la Selva.
2: El Llibre de la Selva i Peter Pan. I reptes i missions per ajudar a recuperar el cor de la selva.
6: Home, clar.
2: Aquest clar. És el fil conductor.
6: Clar.
2: Com es va originar aquesta idea?
6: Bueno, pues, a mi m'encanta Peter Pan perquè, en realitat, quan vaig pensar al parc, o sigui, si jo hagués tingut els diners que té Disney o un d'aquests, hagués fet el parc de Peter Pan. O sigui, el que és un barc enfonsat, dona molt de joc, perquè hi ha els pirates, hi ha els índios, hi ha la fantasia, hi ha les fades, hi ha els voladors, hi ha un cocodrils que es mengen a la gent. Vull dir, hi ha tot el que pot imaginar un nen, i, bueno, tot no, impossible, però hi ha moltíssimes coses que els nens s'imaginen. O sigui, els nens se poden imaginar que són índios, que són pirates, que són animals, que són... que, bueno, que tenen una imaginació, doncs aquesta imaginació caldria que la conservin tot el que puguin, perquè si no, creixeran i això, doncs... Pues,
2: Isidre, imagino que s'estimula molt la creativitat, veritat?
6: O sigui... Clar, és que durant l'any se'ls dona coneixements, se'ls ensenya... el que passa que està dins d'una classe amb molts nens sentats en una cadira, jo no recordo que jo vaig passar els meus records de l'escola eren horrorosos, perquè soc una mica TDAH i sentar-me en una cadira molta estona allà i una hora i després una altra i una altra, a mi m'acostava molt. Llavors, clar, jo m'imaginava, pues, pel meu cap passaven pues, moltíssimes coses, menys el que deia la profa. I llavors, clar, té que haver un temps per tot, té que haver un temps per estudiar, per treballar, per fer la feina, per adquirir competències de responsabilitat, tot el que s'ensenya a les escoles, que és molt, però, ostres, han de córrer, i han de jugar, i han de passar-s'ho bé, i han de fer amics, i han de tenir el seu propi espai i resoldre els seus propis conflictes, les seves pròpies coses, i els casals estan per això, estan per donar-los aquesta part que sacrifiquem de la infància pels estudis, que són supernecessaris i que s'han de fer, però riure i jugar també.
2: Les inscripcions ja estan obertes, serà, com hem dit, des del 22 de juny fins al 14 d'agost. Teniu un servei d'acolliment de 8 a 9, després el casal és de 9 a 1 del migdia,
6: sí.
2: I també teniu un servei de menjador opcional, que aleshores Exacte. Seria fins a les 3 de la tarda.
6: Sí. I aquí va una notícia bomba per als pares, o sigui, que serà, vamos, o sigui, serà la solució a molts pares. A partir de les 3 de la tarda, nosaltres ara, notícia primícia,
2: Exclusiva.
6: Notícia, exclusiva, cuidado. exclusiva. Al Mercat Vell s'obrirà un Chiqui Park. L'obrirem nosaltres. Per tant, els nens que necessiten, o els pares, més aviat els pares, perquè ja amb 7 o 8 hores de casal estan més que cansats. Tindrem un Chiqui Park que ha muntat a l'Ajuntament de Calafell, estarà al Mercat Vell, i portarem els nens del casal, que els pares que no puguin recollir-los alhora, els portarem cap allà. I podran recollir-los, ja estarem fins a les 8. Vull dir que poden estar...
2: tot el dia.
6: Tot el dia. O sigui, molt podem bé. Solucionar... pels pares que aquí hem considerat que hi ha molts pares que treballen a Calafell, treballen a l'estiu i treballen molt, gent d'hostaleria, gent de les botigues, que anar-los a buscar... i no tindrà cap lloc per la tarda, pues, li costava, pues, bueno, ho pagaven els avis en el cas que el tinguessin, però molta gent li resultava un problema.
2: Doncs convidem al públic que faci la inscripció quan toca, que és ara, amb temps, per no perdre la seva plaça, Isidre.
6: Sí, sí, jo si fos, tingués que apuntar-los, els apuntaria i no tardaria molt, perquè em fa molta pena i se'm trenca el cor cada vegada que li dic a una persona, a un nen, perquè si ho dic a la mare, però és com si se li digués al nen. Cada vegada que dic, hòstia, no podem acollir-lo. Tenim aquesta setmana lliure i aquesta altra suelta, però igual no poden vindre les setmanes que ells volen. Per tant, espavilar.
2: Espavilar. Teniu tota la informació, com deia l'Isidre, doncs al web de Casal Calafell Aventura. Allà sí. També teniu el reportatge. També en aquesta entrevista afegirem imatges del casal de l'any passat perquè es feu una idea. I moltíssimes gràcies, Isidre, un cop més, per estar aquí a Calafell Ràdio.
6: Ja, tu.
2: Que vagi molt bé. Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Hem arribat al final de l'edició informativa del dia. Avui és dimecres, 20 de maig. Als esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

programa, el passat dia vam estar escoltant una de les gravacions de les tres que s'han fet importants del senyor Ketil Borchardt, que s'anomena The Beginning. Aquestes gravacions són pel seu 50è aniversari des del primer dia que va fer la primera actuació en 16 anys amb música de Béla Bartók, crec. Ara aquest any passat feia 50 anys i ha tret diverses de reedicions. I amb aquest programa que repetim, la segona part està tota dedicada a una hora llarga de música de complet, d'un CD complet, d'un oratori fantàstic del Ketil Borchardt. I m'ha semblat adient tornar-la a escoltar i repetir. És un programa molt dinàmic, suposo que us agradarà, perquè al començament hi ha una orquestra d'11 personatges brutals i després tot aquest oratori de Ketil Borchardt. Anirem per aquest camí i fem aquesta repetició, però que és que val la pena escoltar-la. Començarem el programa amb una cosa que es diu Menagerie, que és la fletxa dels temps, The Harem of Time, i és un grup comandat pel senyor Lance Ferguson, un australià, i junt amb ell, jo crec que la majoria d'aquests músics que l'acompanyen també són australians. Són 11 músics, amb una formació d'una petita orquestra o una gran orquestra, perquè el so és de gran orquestra, que estan formats pels senyors Ben Grayson, amb el seu piano, el Mark Fitzgimbot, amb el piano elèctric, i Fender Rhodes. El Ben Grayson només actua amb la composició número 1, el Bill Nowy, amb el saxo tenor, saxo alt i soprà, Ross Irving, a la trompeta, Michael McJerk, al baix acústic i baix elèctric, Roy McDougall a la bateria, Lance Ferguson, que és el que porta les composicions i que ha creat aquesta formació, ell com a compositor, com a també amb les petites lletres que hi ha, com sentireu amb la composició que escoltarem en segon terme, i també com a guitarra i com a cantant. El Javier Fredes a la percussió, el John Castle amb una pandereta, diu aquí, i Fallon Williams i Jade McRae com a cantants. Això va estar gravat el 2018, va sortir, crec que es va gravar l'any anterior, el 2017, i va sortir el febrer de 2018. És una l'editorial que ha portat aquest àlbum en formació de LP i de CD, podeu trobar de les dues maneres. És un àlbum curt amb de temps, són 36 minuts, estan aplicant una mica la teoria dels LPs de fa uns anys, que a mi em sembla perfecte, i si és més llarg, doncs ne fem dos i s'ha acabat el problema amb els vinils. És Fleet Steel Records, una empresa jove d'Anglaterra que porta aquestes gravacions a bon port. Anem per la primera, escoltem una interessant composició d'aquest senyor de Lance Ferguson que s'anomena Evolution.

I després d'aquest inici, d'aquest àlbum, aquest àlbum només té 5 composicions, quan és amb la versió d'LP, 2 a la cara A i 3 a la cara B, i amb el CD hi ha les mateixes, hi ha 5 composicions. La que ve a continuació és la que porta el nom de l'àlbum, de Harrow of Time, i ell mateix, el Lance Ferguson, diu que s'inspira conceptualment amb els temes de l'exploració espacial, l'evolució humana i el futur de la humanitat. A mi aquesta peça, hi ha moments que no és... possiblement no és les que més m'agraden d'aquest àlbum. Hi ha algun moment. Hi ha moments que sí, que està molt bé, però hi ha moments que la trobo un pèl de voler ser una mica més fàcil perquè agradi a tothom, per dir-ho d'alguna manera. Però bé, l'àlbum és interessant, és una formació d'11 músics, amb molta marxa, com heu notat amb la primera evolució, que és fantàstica, aquesta sí que m'agrada totalment, no?, per dir-ho d'alguna manera, però bueno, la tenim de posar perquè jo crec que és significativa de com va tots aquests moviments d'aquests joves músics, i en aquest cas australians, gravats a Anglaterra, gravats a Melbourne, però amb una editorial inglesa, el món és molt petit. Anem per la fletxa dels temps.

I com a última peça que sentirem d'aquestes cinc que formen aquest àlbum de Menagerie, passem a l'última. L'última la trobo molt bona. Les altres dues anteriors també, les que no escoltarem, estan dintre d'aquesta línia, estan molt bé. És una que es diu Escape Velocity i l'altra Espiral. Les deixarem perquè el temps que per lo que tenim programat per després d'aquest àlbum de Menagerie ens porta amb aquesta a la nova. I hi ha un comentari que el senyor Ferguson diu que per mi aquest so és intemporal, emocionant i tan vibrant com es pot dir, com el format de musical del 2017. I la prova és que escolten cada cop més músics joves i cada cop més músics el fan servir o l'abracen, no? Diu que el principi de la llibertat, per definició, no té límits ni data d'ús. Està molt bé. Em sembla perfecte si ho aplica amb la música, que jo crec que sí, perquè, com veieu, hi ha molta possibilitat de que cada un dels músics s'expressi com vulgui i amb el conjunt sona realment fantàstic. Anem per la nova i deixem ja aquest àlbum de Menagerie amb aquests 11 músics dirigits per Lance Ferguson.

I després d'aquesta marxa important, com heu escoltat amb aquesta última composició de Ménagerie, passem amb una cosa que en el moment que em vaig plantejar portar aquest àlbum al programa, van començar a sortir una sèrie de dubtes de com fer-ho. Estem parlant de Ketil Borchardt, aquest extraordinari noruec que amb infinitat d'ocasions ha passat per l'hora del jazz de Calafell Ràdio. Sempre que tenim alguna novetat d'ell, la portem. Jo sóc un fan total d'aquest home. Recordem els seus extraordinaris discos amb Terje Riptel, un dels últims, aquell de La Notte, dedicat a la pel·lícula italiana, concerts, com us dic, amb Terje Riptel, els dedicats als paisatges de Noruega, sobretot al mar, que n'hi ha varis d'aquests varis àlbums dedicats a això. La veritat és que ell, amb el seu piano, amb els grans discos de piano sol, totalment expressius i amb una delicadesa i una sensibilitat brutal. I, a més, aquest home no només té pràcticament uns 66 àlbums ja trets al mercat, que ha tocat relacionant sempre la música clàssica amb el jazz, mesclant-ho tot, fent servir grans músics com David Darling, com Svante Henriksson, o el John Christensen, per exemple, té, o el Randy Stevne, o el que hem nombrat abans, el Terje Riptel, i ajuntant-se sempre amb músics molt importants. Si teniu curiositat per ell, jo us aconsellaria anar directament a ECM i veure totes les gravacions que té amb ECM, que són moltes, crec que són unes 14, i que són totes interessantíssimes. Jo crec que les d'ECM les hem posat totes a mesura que anaven sortint al programa de l'Hora del Jazz. Jo, com us dic, tenia unes dubtes importants perquè avui ens enfrontem amb una cosa que es diu, i perdonin els que coneguin l'idioma noruec, perquè jo el pronunciament que faré d'aquesta, de tot això, serà complicat per mi, com és el nom aquest, el Sanger Om Til Horingshed, que més o menys traduït, perquè he buscat la traducció, és cantant sobre l'assistència o la pertenença. Això és un oratori format per 16 composicions. I com ho desfàs, això? Com ho deslligues per poder posar a l'Hora del Jazz? Pues al final ho posarem sencer. Jo crec que és l'única solució que tenia per poder entendre una mica i per poder entrar en la música d'aquest home. Que és jazz, no és jazz, m'és igual. Jo crec que és música boníssima, interessantíssima. Això va ser un encàrrec que li van fer i es va estrenar el 2014 a la catedral de Nidaros, de Trondheim, de Noruega. No sé si va ser el 26 de juliol o el 27, jo crec que va ser el 27. I ho va gravar, la gravació la va fer la Norwegian Broadcasting Corporation. Després tot això va estar remasteritzat i reeditat als famosos estudis Rydhof d'Oslo. Aquests estudis que han passat, són famosos per les gravacions boníssimes que ha fet sempre per l'ECM i per altres editorials, com és el cas. Perquè aquest no és un àlbum d'ECM, és un àlbum d'una editora que es diu Grappa i està promogut per ell mateix, per Ketil Borchardt, una editorial noruega, i ell va ser el promotor de tot això. Els músics que l'acompanyen, ell amb el seu piano, Enha Leisner amb el violoncel, sabeu que la participació amb altres peces amb Ketil Borchardt del Halesher, Hakon Konstad com a cantant, saxo, flauta i també elements electrònics, Birgen Mister Hensgen a la percussió, Tora Ausgenstadt com a cantant, Nidaros Domes Oratorion Cor, que és el cor de l'oratori que fa servir amb aquest oratori de la catedral de Nidaros, i la Petra Bergkraug com a directora
de tot aquest cort importantíssim que escoltarem amb aquestes composicions. Anirem comentant algunes coses més sobre tot això, però bàsicament jo crec que disposem actualment, com he repetit infinitat d'ocasions, de medis brutals per tindre coneixement sobre personatges com Ketil Borchardt. Jo només puc dir que, per exemple, amb la seva pàgina web, entrar a la pàgina hi ha un parell de crítiques fetes per dos elements, un pel John Foreman, aquest crític famós anglès de The Guardian, de música, que diu que és un prodigi cultural, amb el sentit ampli, perquè com que també no només porta més de 66 àlbums, bueno, 66 àlbums ell com a líder, i alguns més, uns 10 o 12 més com a acompanyant d'altres formacions, sinó que també porta uns 40 i pico o 45 aproximadament llibres entre poesia, novel·la, en fi, assajos, i com és lògic, aquí també la música i la lletra és d'ell, tot és d'aquest Ketil Borchardt, amb això que sentirem, amb aquest oratori que sentirem avui. I un altre escriptor de Le Monde, el Nils Cejal, diu que aquest escriptor, perquè aquí es tractava de criticar, de parlar dels escrits, diu que aquest escriptor, òbviament, posseix tot tipus de talent possible. Jo crec que amb això queda quasi definit totalment, només falta que us agradi aquesta música i podeu entrar en aquest concepte que utilitza aquest noruec sensacional. I com que aquest oratori està format per 16 composicions i hi ha 3 intermezzos, farem una mica el concepte clàssic de l'intermezzo per separar aquestes peces i escoltarem en primer lloc la primera, que és Deixa'm prendre amb mi, i la segona, que és El principi. Us ho llegeixo traduït perquè en noruec estic segur que ho faria fatal. De totes maneres, també és més fàcil per anar entenent de què va tot això, que ho comentarem entremig d'aquests intermitjos. Sentim aquestes dues primeres composicions.

Sobre aquest oratori, el propi Ketil Borchardt diu sobre aquesta peça. Llegiré més o menys traduït com ho he pogut trobar, no? Fa 15 anys vaig escriure un altre oratori que és el Tusen Naros Oratori, junt amb el Steim and Meyer. Va ser un període difícil pel món, amb molta por i ansietat pel futur. I el món no s'ha convertit en un lloc més segur des de llavors. Al contrari, vull utilitzar tant el text com la música per reflexionar sobre quin és potser l'element més important de les nostres vides, independentment d'on ens trobem amb aquest planeta, on estiguem amb aquest planeta. Aquest element important és un sentit de pertenença a alguna cosa o a algú. I aquesta reflexió és del que va tot aquest oratori, amb les seves lletres i amb els cors, també, no? I amb la música, com és lògic. I amb l'intermezzo número 1, a continuació, un vals nocturn, després la composició Coneixer-te, després No tinguis por, i per acabar abans del segon intermezzo, El món.

I seguim amb aquest oratori, passem a la part de l'intermezzo número 2. A continuació, la composició El Vox va venir, va parar i ens va preguntar. Seguirem amb dibuixos, seguirem amb salut, la cortina negra, tot el que desperta i humà. Només us dono els títols d'aquestes composicions perquè la música és prou important, perquè no necessitem res més.

0: Hem sentit l'oratori sencer cantant sobre la pertenència d'aquest Ketil Borchardt, gravat el 2014 i editat el 2016 per Grappa, a l'editorial noruega. Aquest home, que té més de mig milió d'àlbums venguts i més d'un milió de llibres, i que va començar la seva vida als 16 anys amb la Filarmònica d'Oslo, amb un concert, ni més ni menys que tocant Béla Bartók. Ha estat un plaer sentir-ho sencer amb aquests músics fantàstics que l'acompanyen. L'Edu ens ha acompanyat al control, i com sempre, Ramon Robuster, que sigueu bons i sobretot escolteu jazz.
1: Calafell Ràdio. Són les 10.

Bon dia, bona hora, família. Engeguem el Calafell Matí. Són les 9 en punt del matí d'aquest dimecres, dia 20 de maig de 2026. En directe des de Calafell Ràdio 107.9 FM. També a través de la nostra emissió online. Compartirem 4 hores, com sempre, amb l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fan possible el programa. Doncs vinga, engeguem ja mateix. Ho farem, com sempre, amb les dades del dia, el que celebren aquest 20 de maig. També tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Amb això arribarem al punt de 2:15 del matí. Els dimecres, aquest punt horari, arriba l'espai de regidors portaveus. Avui ens acompanyarà el Marc Caselles, és el regidor de seguretat a l'Ajuntament de Calafell, regidor no adscrit. En aquesta és la que engeguem avui, l'última volta, última participació d'aquesta temporada radiofònica de Calafell Ràdio 2025-2026. A 2:15, el Marc Caselles, aquí a la ràdio. Com sempre, els dimecres, a partir de 2:15, anem a un dels centres educatius del nostre municipi, l'Espai de les Escoles. Avui ens portarà fins l'escola mossèn Jacint Verdaguer. A les 11, el temps, i tot seguit, en temps d'actualitat, parlarem de l'eclipsi solar d'aquest estiu, d'aquest mes d'agost, aquí a Calafell, a la comarca del Baix Penedès. I a punt d'estrena és l'espai que cada dimecres ens presenta les novetats a les diferents plataformes. L'espai conduït sempre capitanejat per la Júlia Pont, que avui, malauradament, no ens acompanyarà, però tindrem l'espai igualment, no us preocupeu. A les 12 del migdia, La meva manera, la cuina que viatja a través de la gastronomia. Viatgem a diferents punts del món amb la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segura Calafell. I abans d'arribar al final, a partir de 12:15 i fins la 1, tenim música, tenim consells, però també les activitats, l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat. Som al Calafell Matí de Calafell Ràdio. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats.

Amenaces que pateixen les abelles, com la pèrdua d'hàbitat o l'ús de pesticides, i destaca el seu paper essencial per la biodiversitat i l'equilibri dels ecosistemes arreu del planeta. I avui també es celebra el Dia Mundial de la Metrologia. Metrologia, no meteorologia, eh? Metrologia. Una jornada que commemora la signatura de la coneguda Convenció del Metre el 20 de maig de 1875 per part de representants de 17 nacions. Una efemèride aquesta que destaca la importància de la metrologia, la ciència de les mesures, que és essencial per garantir la precisió, la fiabilitat i la comparabilitat de les mesures en àmbits com la ciència, la indústria i el comerç a nivell mundial. I el 20 de maig se celebra el Dia Internacional dels Assajos Clínics, amb l'objectiu de donar a conèixer a la població en què consisteix la recerca mèdica per desenvolupar vacunes i medicaments a diferents malalties. Una jornada que posa en valor la importància dels assajos clínics en progrés, el progrés de la medicina, ja que permeten comprovar la seguretat i l'eficàcia dels tractaments abans que arribin als pacients. I avui, 20 d'abans, també es celebra el Dia Mundial de la Malaltia de Behçet. Una malaltia rara, crònica i no contagiosa que afecta milers de persones arreu del món, també coneguda com el síndrome de Behçet. Va ser descrita l'any 1937 pel doctor Ulussi Behçet. Aquesta jornada té com a objectiu també donar visibilitat a la malaltia, sensibilitzar la societat i promoure la recerca per millorar-ne el diagnòstic i també el tractament. Doncs tenim aquestes quatre celebracions avui: Dia Mundial de les Abelles, el Dia Mundial de la Metrologia, el Dia Internacional dels Assajos Clínics i també el Dia Mundial de la Malaltia de Behçet. Vinga, anem per les celebracions, les efemèrides musicals. You give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby, if you give it to me. I'll give it to you, as long as you want. Avui Busta Rhymes celebra el seu aniversari, fa 54 anys, perquè va néixer un dia com avui, 20 de maig, però del 1972. És un raper estadounidenc molt influent dintre del gènere hip-hop, conegut pel seu estil ràpid i enèrgic i per la seva llarga trajectòria musical. Busta Rhymes, avui fa 54 anys. I cantants i músics més coneguts, més influents. Aquest és Joe Cocker. Va néixer un 20 de maig del 1944. Cantant britànic de música rock i soul, famós per la seva veu rasposa i també interpretacions emblemàtiques que el van convertir en una llegenda de la música. Avui el recordem, a Joe Cocker. Avui, aquests 7 anys, va néixer el 1944, un 20 de maig com avui.

recordem a Joe Cocker, que hagués avui celebrat 82 anys, però també recordem a Robin Gibb. Ens ho deia ara fa una estona la Mireia Romaguera. El 20 de maig del 2012 moria Robin Gibb, una de les veus més reconeixibles de la música i del pop i disco. Tenia 62 anys, feia temps que lluitava contra un càncer de colon i de fetge. Juntament amb els seus germans Barry Morris, van formar part dels mítics Bee Gees, autodèxits universals com Stayin' Alive, que estem escoltant, el How Deep Is Your Love o Night Fever. El grup va marcar tota una generació i es va convertir en un dels grans símbols de l'era disco gràcies, sobretot, a la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever. La veu coneguda i emotiva de Robin Gibb va donar personalitat pròpia als Bee Gees, que van vendre més de 200 milions de discos arreu del món. I amb la mort d'aquest cantant, del Robin Gibb, moria una clau històrica, una figura clau històrica del pop britànic. Doncs avui el recordem, a Robin Gibb, que moria ara fa 14 anys.

I la quarta i l'última de les efemèrides musicals és per parlar d'ella. S'ha parlat molt de la seva edat, de que sempre està estupenda i que li encanta passar pel bisturi pel quiròfan. Avui fa anys, Cher. Va néixer el 20 de maig del 1946, per la qual cosa queda clar. Avui fa 80 anys. La incombustible Cher, superestrella mundial del pop, considerada una de les artistes més icòniques de la història per la seva longevitat, èxits i capacitat de reinvenció constant. Doncs queda clar, té avui, ja compleix 80 anys la Cher. Està estupenda, això sí, a cop de bisturí i a cop de talonari. Ens quedem amb una de les seves cançons mítiques. Amb Cher us donem el bon dia.

0: t'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
1: Amb Billy Thatcher hem arribat a les 9 i 13 minuts. Molt bon dia.
0: Calafell Matí. El temps.
1: Doncs vinga, anem a conèixer quina meteorologia, quin temps ens espera per aquest dimecres dia 20 de maig de 2026, aquí a Calafell, també a la comarca del Baix Penedès, amb la crònica habitual a aquestes hores matinal del Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta ja molt estable, dominat pel sol, amb predomini del cel clar o amb algun núvol prim ara al matí que enterminarà una mica el cel i també algun núvol puntual de cara a la tarda amb unes temperatures que s'han mantingut de nit i pujarà una mica de dia situant-se entre els 15 i 16 que hem tingut de mínima mentre que la màxima podrà arribar avui als 24 amb una humitat alta, sobretot de nit. Vent feble enterrar a l'inici final del dia i deixar boca al centre de la jornada, fent que la mar sigui tranquil·la amb una mica de marejol. Per demà esperem un temps esplèndid amb sol i cel clar, amb algun núvol al final del dia i amb una temperatura que es mantindrà aquesta nit al voltant dels 16 graus, mentre que demà la màxima podrà arribar als 24 amb una humitat alta. Vent feble enterrar a l'inici final del dia i deixar boca al centre de la jornada amb una mar arrissada o amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
1: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs ara mateix, a les 9 i pràcticament 15 minuts, a un quart de 10, aquí a Calafell, a la zona de la platja de Masbel, a la zona de l'Estany, tenim molta presència de núvols que entrenyinen el sol. Però avui la temperatura és força més alta que no pas ahir, que registraven 16 graus. Ara són 19 els que es registren ara mateix aquí a l'Avinguda Cossetània 21-23 a l'exterior dels estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv. A les 11 tornarem a parlar amb Josep Miró perquè ens actualitzi la crònica del temps per les pròximes hores. Anem per l'actualitat del dia en titulars, anem pel més destacat de la premsa comarcal i que podem llegir en aquest dimecres. Començarem avui per diaridetarragona.com a la secció Costa. Condemnat a 25 anys de presó per intentar cremar vives la seva exdona i la seva excunyada al Vendrell. El Tribunal Suprem ratifica la pena a un home que va incomplir una ordre d'allunyament, va accedir de matinada al pis pel balcó i va utilitzar líquid inflamable per atacar les dues víctimes abans de provocar un incendi. El Tribunal Suprem ha confirmat de manera definitiva la condemna a 25 anys i mig de presó imposada a un home per un atac ocorregut al Vendrell durant l'estiu del 2020, en què va intentar matar la seva exdona i la germana d'aquesta després d'accedir de matinada a l'habitatge, incomplint així una ordre d'allunyament vigent i utilitzant líquid inflamable per agredir-les abans de provocar un incendi a l'interior del domicili. La sentència deixa ferma la condemna per dos delictes d'assassinat en grau de temptativa, en concurs amb un delicte d'incendi, a més d'una pena per un delicte continuat de trencament de condemna, en concurs amb un delicte continuat d'amenaces. També manté les prohibicions d'aproximació i comunicació amb les víctimes i les indemnitzacions econòmiques fixades durant el procediment judicial. I el president del Consell Comarcal planteja el canvi de província i Esquerra Republicana ho titlla d'irresponsable. Ramon Ferrer no descarta un canvi de província davant del menyspreu de Tarragona, ja ho dèiem bé. A la insistent reivindicació de formacions polítiques que impulsem, com impulsem Penedès Junts, perquè el Baix Penedès passi a formar part de la província de Barcelona, una proposta a la qual també se sumen els representants del partit del Vendrell, Banyeres del Penedès, Baivé i la Bisbal del Penedès, tampoc no hi tanca la porta el president del Consell Comarcal del Baix Penedès i alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, del grup del PSC. En una entrevista a la ciutat, Ferrer assenyala que no tenim cap problema amb la província de Tarragona. Jo hi vaig néixer, diu, però en els darrers anys tot ha canviat molt i hi ha molta influència de l'àrea metropolitana de Barcelona. Pràcticament a Tarragona només hi anem per qüestions burocràtiques i de tant en tant als hospitals. Podeu llegir aquesta notícia a Diari de Tarragona. Aquesta entrevista a Ramon Ferrer sombra aquest possible canvi de la comarca del Baix Penedès a la província de Barcelona. I ha mort Rosenda, l'ànima del bar de la colònia ferroviària de Sant Vicenç durant els anys 50. Els veïns de Rosenda Rosent de Creus, a Sant Vicenç de Calders, va impulsar un mural en agraïment. Va morir ara als 100 anys d'edat. Rosent de Creus, que durant dècades va regentar el recordat bar Creus, de la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders, ha mort a l'edat de 100 anys. La pèrdua de Rosenda és també la d'una part de la colònia ferroviària. Els veïns que encara hi viuen i que van conèixer el bar Creus, el bar de la Rosenda, lamenten profundament la seva mort. I acabarem avui a la Fura del Penedès.cat. Parlen de Calafell, que vol aturar la degradació del poblet abandonat de Montpeó. A dalt d'un turó i a tocar de l'urbanització Calafell Park s'aixequen les restes del poblet medieval de Montpeó, una de les zones més desconegudes del municipi de Calafell. Es tracta de les ruïnes de mitja dotzena de masies, l'origen del qual està fixat en el segle XI i que, segons l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, durant una època va ser un punt d'aturada important dels ramats que feien els camins de la transhumància. El poblet va quedar deshabitat a mitjans dels anys 50 del segle XX i des d'aleshores el seu deteriorament ha estat constant. El fet d'estar situat en una zona poc accessible i que una part de les finques sigui de propietat privada ha impedit fer cap mena de manteniment. Ara, però, el consistori té la intenció de revertir aquesta situació i el primer que necessita és aconseguir-ne tota la propietat, ja que actualment només té aproximadament la meitat. I el Baix Penedès veu en l'eclipsi una oportunitat per fomentar un nou model de turisme. Serà l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost, que serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. I aquí, a la comarca del Baix Penedès, on aquest fenomen es podrà veure de manera clara, s'espera l'arribada de milers de visitants que voldran gaudir d'aquesta experiència, que tindrà lloc entre 8:15 i 9:15 del vespre. Per preparar-se bé i treure'n partit, la comarca ja treballa en l'organització de diferents aspectes al voltant del fenomen. El passat divendres, el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada que, impulsada pel Consell Comarcal i la Universitat Rovira i Virgili, va servir per analitzar el seu impacte en diferents àmbits, com ara l'econòmic o el científic, així com l'astroturisme. I és que esdeveniments com l'eclipsi solar cada cop mobilitzen més persones que es desplacen per poder veure de prop aquests efectes. És l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 20 minuts del matí.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: I abans d'una pausa, cançó, música de Joe, el Joe Kerry, amb aquesta cançó, End of Beginning. Bon dia.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.

0: festival.
1: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
2: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
3: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
4: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
3: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
6: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
4: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
7: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
8: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
2: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
9: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
4: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boqué.
2: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
7: 3 de noig, arribem al punt de 2:15 del matí. Moment per l'abans de l'abans informatiu de Calafell Ràdio. Moment de conèixer en titulars les notícies més destacades d'aquest dimecres 20 de maig de 2026 amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola, molt bon dia.
10: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell du a terme el pla director de l'arbrat del municipi. És un document que estableix criteris per gestionar adequadament aquest arbrat, que als carrers presenta diverses deficiències i desequilibris. A més, actualment a Calafell hi ha un centenar d'escocells buits i l'Ajuntament de Calafell hi està treballant. I l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. Al Baix Penedès, on aquest fenomen es podrà veure de manera clara, s'espera l'arribada de milers de visitants que voldran gaudir d'aquesta experiència. El passat divendres, el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada sobre l'eclipsi solar. En parlarem a les edicions dels informatius. L'Ajuntament de Calafell convoca la ciutadania a una audiència pública per a la redacció del Pla d'Acció Municipal 2027-2030. El Vendrell participa un any més a la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Enguany arriba la 16a edició amb el lema Compra a prop, arriba lluny. Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. I les exportacions creixen un 13,9% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el passat mes de març. Les vendes exteriors de béns d'equip augmenten prop d'un 50% i la dels productes químics cauen poc.
4: Els esports, amb la Roser Ribas.
11: El casal d'estiu del Calafell Aventura tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes i enguany els infants s'endinsaran en una aventura màgica on s'uneixen dos mons fascinants, la selva del Llibre de la Selva i la fantasia de Peter Pan. Hem parlat amb l'Isidre Ferrés d'aquest casal que engloba creativitat, esport, expressió corporal i molt més.
4: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: 15 segons i arribem al punt de 2:15 del matí. I ja sabeu que tots els dimecres a partir d'aquest punt horari engeguem nova edició de l'Espai de Regidors Fortaveus, engeguem l'última ronda de participació dels diferents regidors que volen participar d'aquest espai i que tenen representació en el consistori calafellenc. I obrint aquesta última ronda de la temporada radiofònica tenim el Marc Casellas, és el regidor de Seguretat a l'Ajuntament de Calafell, regidor no adscrit. Molt bon dia i benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, Marc, com estem?
1: Molt bé.
0: Doncs última ronda de participació, perquè ja tenim l'estiu aquí, en res ja, doncs això, el municipi s'omplirà de moltes més persones que habitualment trobem la resta de l'any. Sí. I ja que estem a l'última ronda de participació, i ja que encetem ara el mes de maig, l'últim any de legislatura, doncs preguntar-li com preveu aquest últim any i sobretot preguntar-li per al seu futur polític.
1: Bueno, aquest últim any, com els últims tres, he apretat l'accelerador fins al final i treballar fins l'últim dia pel municipi, que és realment el que nosaltres ens hem proposat, treballar fins l'últim dia com el primer. El meu futur polític, en principi, encara estem barrejant les opcions i no hi ha res tancat ni res. Ens agradaria, o m'agradaria, continuar sent regidor, però en principi, bueno, estem barrejant diverses opcions. Mm. Sempre surten partits polítics i bueno, com t'ho diria, gent que ja s'ha presentat o bueno, sempre la democràcia sempre està oberta a tots els partits polítics i la gent que es vulgui presentar, però nosaltres, ja et dic, treballem fins a l'últim dia apretant l'accelerador al màxim. És un projecte a llarg termini i intentarem, pues, ser l'any que a les pròximes eleccions a l'Ajuntament.
0: Recordem que s'ha desvinculat totalment del grup de Junts, ara és regidor no adscrit.
1: Sí, correcte.
0: Està parlant de negociacions, alguna xerrada sobre aquest futur polític amb altres grups?
1: No, la veritat és que hem tingut ofertes, hem parlat amb gent i tal, però no hi ha res concret i tenim les portes obertes, queda un any encara, és bastant llarg, i amb els plens i tota la gent que es vol presentar, o ja s'ha presentat, ha començat quasi el curs polític, falta un any, la gent ja comença a apretar per les eleccions, nosaltres continuem treballant com sempre, nosaltres no apretem perquè vinguin eleccions, sinó apretem perquè Calafell s'ho mereix, i fins l'últim dia treballant a fons.
0: La seva voluntat és seguir, doncs això, a primer nivell de la política municipal com a candidat en alguna llista, eh?
1: Sí, jo sempre ho he dit. A mi m'agradaria continuar, i sobretot a mi m'agradaria continuar amb la regidoria de Seguretat. És una de les regidories que potser no agrada a molta gent, però m'hi he sentit molt còmode i, a més, he disfrutat moltíssim, estic disfrutant, i espero que aquest últim any pugui disfrutar de la regidoria i dels grans professionals que tinc a comissaria.
0: Doncs, si li sembla, Marc, anem a parlar d'aquesta regidoria i del que comporta, com, per exemple, el dipòsit municipal, el de la grua, que està en construcció. En quin moment ens trobem i, mentre no la tenim acabada, què està passant amb aquests vehicles?
1: Ja, bueno, ja han fet el contracte, ja han començat les obres, el que passa és que hi ha un desnivell molt gran i a més s'ha de fer un muro. Ho tindrem llest aquest estiu, segurament. Llavors estem començant ja a notificar amb la gent que té cotxes des de fa molt de temps per poder-los anar destruint, perquè clar, si no aquí et trobes amb 200 cotxes en un moment.
0: Hi ha cotxes que no els reclamen?
1: Sí, correcte. O sigui, a més, clar, el pupilatge, per exemple, de la grua, més l'ascensió, més la grua, és un cost, i a vegades depèn del temps que porta aquest cotxe al dipòsit, no sé si són, ara t'ho dic de memòria, són potser 150 o 200 euros cada mes, si fa 2 anys que està el cotxe aquí.
0: Clar, això va sumant.
1: Clar, això va sumant i se'n poden anar 3.500 euros.
0: I el propietari està obligat a abonar aquests diners?
1: Sí, correcte.
0: És a dir, per molt que es desfaci i que no vulgui saber res del cotxe, també té l'obligació d'abonar aquests diners.
1: Sí, sí, clar, nosaltres li hem fet un pupilatge, li hem esperat amb ell a que vingui a reclamar el cotxe. Llavors, clar, un cop no reclama el cotxe, que està 2 anys o un any, que nosaltres el gran problema que hi ha del tema del dipòsit és que la burocràcia són com a mínim 4 mesos. S'ha d'enviar una carta, s'ha de tornar a enviar una altra carta, presentar-ho al BOE, i tot això és molt tediós. Llavors nosaltres anem fent la feina i arriba un moment que el cotxe es destrueix.
0: Clar.
1: Llavors, tu continues tenint la sanció, continues tenint la grua, que la sanció són 200 euros, la grua són 180, i 200 euros, 150, 200 euros mensuals per tenir un cotxe allà, arriba a 3.000 euros i el cotxe val 1.500. Que llavors no et surt a compte i llavors, bueno, doncs, el donem per destrucció, va fer una licitació en el seu moment, que s'encarrega un desguàs de vindre'ls a recollir, els destrueix, ens dona el certificat i llestos.
0: Mm-hmm. Actualment, aquests cotxes, si no tenim aquest dipòsit acabat, on s'estan dipositant, on estan, on es troben?
1: N'hi ha alguns que estan al costat de comissaria, que són els del dia a dia, per els cotxes que nosaltres retirem, per exemple, pel Mercadal o perquè hi ha una ocupació d'un gual o el que sigui, llavors nosaltres els tenim a prop de comissaria i, si no, per allà al carrer Pescador, que tenim també un petit terreny que en caben 10, 12, 15 cotxes, i llavors els tenim allà. Llavors, quan els venen a buscar, nosaltres els hi donem encantats perquè el cotxe és seu, i llestos. La gent que no ve a reclamar els cotxes, llavors, al cap d'un mes de tenir-lo allà, l'agafes i els portes a un altre lloc per guardar-lo. Clar, el cotxe no és teu.
0: Permeti'm l'opinió, però em sembla una mica increïble que la gent no reculli el seu cotxe, perquè ara mateix, si se m'emporta ara mateix el meu cotxe a la grua, jo a l'hora ja estic allà recollint-lo.
1: Clar, no pots anar a casa. Sí,
0: evidentment.
1: Però la veritat és que això passa. Potser tenim 100 cotxes que no els han
0: vingut. Que no els han reclamat,
1: Clar, llavors, hi ha cotxes abandonats de la via pública que llavors nosaltres, abans d'agafar-los, ja comencem aquests 4 mesos de burocràcia. Per què? Per no tenir-los allà eternament. Llavors ja els agafem i ja directament els portem a destrucció.
0: Canviem de tema, regidor. Anem a parlar d'aquesta oposició per noves places de la policia local, que en poques setmanes, en pocs dies, es farà. Noves places, Això sempre és un titular, noves places de policia, sempre molt esperades.
1: Sí. A més, com que sempre les demano les noves places, llavors ara ja les tenim. Comença el dia 5 de juny, comencen ja les culturals i les específiques. Tenim 7 places, més les que es puguin produir, que poden arribar fins a 11. No ho sabem exactament, més que res, perquè si no els de recursos humans em mataran.
0: Ja.
1: Però són 7 places oficialment i s'han presentat 230 persones. Llavors, el 5 de juny comencen aquests dos temaris, que ho farem a la pista d'entreno del polideportiu. I llavors ho farem tot amb una tongada, ficarem on entrenen el hockey, ficarem taules i cadires per 240 persones i llavors ho faran in situ allà. Tenim un tribunal que ho controla tot i llestos. I llavors, entre revisió, després hi ha les físiques, després
0: Solina, és un procés llarg aquest.
1: Oh, llarguíssim.
0: Per això.
1: La veritat és que...
0: Fins que no es materialitza, doncs, al final, aquesta persona que s'incorpori al lloc de treball, doncs pot passar molts mesos. A més, clar, jo que sempre ens diu, bueno, tenim la plaça, però a vegades han d'anar a l'acadèmia, han de fer formació...
1: Clar, o sigui, aquestes 7 persones, teòricament, o no són policies, si tenim la gran sort de que agafa aquestes places la policia... Hòstia, ja no han d'anar a l'acadèmia, hòstia, l'endemà a treballar.
0: Clar.
1: Però la gent que no són policies que agafen aquesta plaça, setembre-octubre han d'anar 8 mesos a l'acadèmia. Durant 8 mesos no els tindrem. Clar, llavors, sí que després pues, ja són policies i tal, però, clar, han d'anar a l'acadèmia.
0: Sempre m'ha sorprès una miqueta aquest ordre, no?, de funcionar. Normalment un està format i després es presenta a l'oposició, vull dir, amb tot, Vull dir, em presento una plaça, la guanyo, si jo tinc la formació i si estic, doncs, això, capacitat. Però veu que la policia funciona diferent,
1: La policia funciona diferent, a més, jo em sorprenc des del primer any i ara que em porto 3, continuo sorprenent.
0: Continua, per això.
1: És allò que dius, em presento de policia sense saber ser de policia.
0: Per això.
1: Clar, dius, hòstia, és curiós. Clar, llavors, després d'aquestes dues, va les físiques, va l'entrevista, va el psicotècnic, i llavors tot això porta un procés i uns tempos. En principi, els podrien tindre aquí el juliol. El que passa és que, clar, com que es presenten moltíssima gent, doncs és més llarg. Sempre les oposicions, nosaltres sempre ho volem fer molt bé, molt per la llei, que ningú ens pugui impugnar res, perquè llavors sempre s'allarga molt més i sempre són problemes, i ho intentem fer tot el millor possible.
0: Se'n recorda, ara fa un any aproximadament, a la biblioteca, que estàvem en els estudis provisionals, fèiem l'entrevista de presentació del nou cap de la policia local, en Ferran Martínez, sí. Se'n recorda?
1: Sí, sí.
0: Clar, ha passat un any, o potser una miqueta més d'un any, i clar, el Ferran venia, o bé, amb un projecte que mica en mica es va consolidant i va agafar en forma. Esteu en negociacions, no?, una miqueta, per implantar aquest projecte de l'inspector en cap, en Ferran Martínez.
1: Sí, ell va entrar al juliol... El Ferran...
0: Era juliol?
1: Juliol, sí. Crec.
0: No, és que no li sabria dir. Recordo això, l'estudi provisional que teníem,
1: sí,
0: a la biblioteca.
1: Abans d'estiu, perquè...
0: Sí, per clar, això.
1: Ell va entrar quan comencen les festes majors, a tota la gent que ve i tal, i llavors,
0: doncs,
1: clar, estava una mica saturat.
0: Aproximadament un any, podríem dir.
1: Sí. El problema que té el Ferran és el regidor que té.
0: Què vol dir? Vostè?
1: Sí.
0: Val.
1: Perquè jo ho vull tot ja.
0: Sí.
1: I llavors ell, jo entenc de que primer ha de mirar on t'ha aterrissat, com és la infraestructura de la policia,
0: correcte,
1: la gent que treballa, com treballa, i llavors ara ha estat disposat a fer un projecte que és molt correcte, o sigui, no podem tenir molts gastos amb tema del capítol 1, de sous, ha fet un projecte per tenir molta més policia al carrer. 24 hores, 7 dies a la setmana. Clar, nosaltres treballem 24 hores. Llavors, la policia intentem, amb aquest nou model, tenir molts més efectius al carrer, i llavors la gent està... Teòricament hauria d'estar molt més protegida, molt més contenta. A més, no anirem a reacció. O sigui, sabrem on hi ha potser una mica més de delinqüència i tal, i llavors poder fer patrullatges allà. Però clar, si no tenim més policia, si no tenim gent al carrer, això és impossible. Llavors hem modificat una mica trànsit que passa a Seguretat Ciutadana, que ara és la unitat operativa, i llavors tindrem molts més operatius 24 hores. Llavors es crea també la unitat de proximitat. La unitat de proximitat l'únic que és com fèiem abans els policies, que coneixien a tothom, coneixien el del súper, coneixien el de l'estanc, coneixien el de la botiga, i vas passejant a peu pel passeig, per l'Avinguda Catalunya, pel port, per tot arreu, coneixent a gent, si hi ha algun problema, nosaltres estem aquí, tal i Pasqual, que és el Manol, que és el José, que és el Josep, que és el Pere... Llavors, coneixes molt més a la gent i t'explica el problema que tenen i llavors intenta solucionar-ho. Llavors, OH queda igual i els 7 efectius, doncs, ja entraran en el seu lloc i tindrem molta més gent al carrer.
0: Més policia i més pròxima a la ciutadania, aquests serien els grans trets, no?, d'aquest projecte del nou inspector.
1: Sí, el problema...
0: Que ja no és tan nou, eh?
1: No.
0: De l'inspector en Ferran Martínez.
1: Sí, el gran problema que hi ha és que quan tu veus un policia i dius, hòstia, és la poli.
0: No, bueno, és una figura que dona...
1: És una figura, doncs, que dona respecte.
0: Sí,
1: però nosaltres volem que la gent interactuï amb la policia, que estigui tranquil·la, que quan, si tens algun problema, el primer que has de fer és anar a la policia.
0: Bueno, evidentment, que quan hi ha alguna cosa, amb respecte o no, sempre t'acaba la policia.
1: Sí, ha de ser més propera. Sí. Al fi i al cap són treballadors pel municipi i per la gent del municipi.
0: Doncs mica en mica, no?, que ens anirà, doncs, implantant aquest nou model de la policia. I parlem de noves ordenances de convivència. S'està modificant aquesta ordenança, sobretot basat o centrat o amb l'objectiu del tema dels manters, no?, que porta cua aquest tema.
1: Sí, és un gran problema de tota la costa. Tots els municipis tenen manters. Recordem sempre que són persones que s'han de guanyar la vida. Ho entenem tot. El problema és que són il·legals i estan fent una funció que és il·legal. Llavors van penjar els famosos cartells al passeig, corre cuita a Setmana Santa. Aquí don les gràcies a la brigada, perquè es van fotre un fart de treballar. Però hem de modificar la nostra ordenança per poder també sancionar a qui compra manters i a qui compra. Intentarem, doncs, clar, si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Intentarem, ara d'aquí poc, intentarem també fer una, amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, poder fer alguna intervenció abans de l'estiu per poder tenir-los controlats. És una venda il·legal i que no ens podem permetre, més que res, perquè les botigues i els comerços que tenim a Calafell, ells paguen tots impostos, i és injust que una persona que vengui el mateix que vens tu, que ell no pagui impostos. És que no es pot ser, ja. És impossible.
0: Però justament jo sóc una persona que per la meva feina, doncs, quan es fa el Mercadal, no hi puc passar-me, però el dia 1 de maig era festiu, era divendres, i vaig passar-me pel Mercadal de Segur de Calafell i estava ple de manters.
1: Sí, sí, sí, és que és un problema.
0: Però ple.
1: Ple. Però, curiosament, a Calafell, els dimarts, quan hi ha el Mercadal de Calafell, no n'hi ha. Per què? Perquè a Calafell no hi ha oferta, no hi ha demanda. Mm. Segurament els divendres sí que hi ha més demanda i llavors pues, s'hi fiquen. També tot això s'ha d'erradicar. O sigui, ja no és treure els manters del passeig.
0: Però jo li deia això més que res perquè en aquell moment jo mirava a veure si hi havia alguna gent, sigui de paisà o si ho intueixes, no? Mm-hmm. I no hi havia, doncs això, continuava els manters i fins i tot anava una persona i dic, no compris perquè et multaran. Sí, sí. Ja et sancionaran pel fet de comprar.
1: Per això el nou organigrama del Ferran, per tenir més policia al carrer, clar. El problema que hi ha del Mercadal, per exemple, de Segur, és que és un horari d'entrades i sortides de col·legis. Nosaltres també protegim les entrades, sí, i les sortides de col·legis. Mm. Llavors, tens hipotecat tota la policia per entrades i sortides, a part d'emergències. Les emergències s'agafa, doncs, marxa dels col·legis i punt. Però, clar, si tu estàs entrades, sortides dels col·legis,
0: no
1: tampoc
0: pots estar
1: aquí. Llavors, per això necessitem més gent al carrer.
0: Tornant a això de la modificació d'aquesta ordenança, en què es modificarà?
1: En poder sancionar a qui compra. O sigui, nosaltres ens vam centrar en una llei orgànica.
0: Sí.
1: El problema és que la nostra ordenança és molt més fàcil sancionar nosaltres amb la nostra ordenança que no agafar una llei de la Generalitat o del govern espanyol o el que sigui. Llavors nosaltres tindrem la nostra ordenança, aprofitarem per intentar modificar amb les necessitats del gual, de mobilitat i tal, intentar modificar, ja que hi som, llavors ens hem de sentar amb els tècnics i els polítics, llavors doncs, cadascú diu la seva i llavors intentarem modificar-ho. Ja ho vam modificar el primer any que vaig estar jo a la regidoria, els horaris dels locals de venda de menjar a la gent i els supermercats, que sí, han de tancar a les 11 i han de tancar a les 10, i farem el mateix. El problema que hi ha de les ordenances és que, tornem-hi, tot ha de ser molt legal, tot molt ben fet, i porta 3 mesos. Llavors, clar, el problema que hi ha és que arribarem just a l'estiu les tindrem, però, clar, són 3 mesos. El Setmana Santa vam poder ficar, com a mínim, una informació que la gent, escolta'm, no compris els manters perquè això, per l'altre...
0: No s'ha començat a sancionar?
1: No. S'ha començat a informar a la gent. Clar, tu no pots agafar, penjar un... Crec que va ser el dimecres... Dimecres, sí. Va ser el dimecres de Setmana Santa, penjar, sí, els cartells, i el dijous multar.
0: Clar.
1: Que et diran de tot. O sigui, tu has de tenir una mica...
0: Necessitem una informació,
1: una,
0: no?
1: Una mica d'informació, i llavors, pues, clar, si no, és que sempre la policia sempre són els dolents. Llavors,
0: per quan podria estar aquesta ordenança ja activada?
1: Jo espero que abans de... Hauria de passar pel ple, del juny o del juliol. I llavors, automàticament, quan passa pel ple, s'aprova. I llavors ja estira endavant.
0: Sap que disposa de 20 minuts, ens queden doncs 2 minuts i escaig. Anem a parlar del Tour de França. De fet, aquesta setmana, aquests dies, s'ha fet una presentació, una reunió d'alcaldes i de regidors. Vostè hi va ser, com,
1: sí,
0: a regidor de seguretat.
1: Vaig tindre la gran sort de poder estar i compartir amb els altres alcaldes de tot el circuit del Tour de França. Ho tenim més o menys tot muntat amb el tema de seguretat. Tenim la gran sort que 15 municipis de Catalunya ens han ofert la seva protecció civil. Nosaltres som molt de protecció civil a Calafell. A més, tenim un gran col·lectiu. I llavors, vam fer una crida amb moltes proteccions civils i llavors ens van ofert bastanta gent. Jo crec que serem uns 70-80 persones de protecció civil, menys més la policia, més els voluntaris mateixos del Tour de França. I llavors ho tindrem tot cobert.

0: Que moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calpil Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: dubte. La Katy Perry és una de les meves artistes i sempre la seva música és benvinguda que la sintonia de Calafell Ràdio, la nostra selecció musical. I sobretot aquesta, a mi m'encanta, The One That Got Away, la cançó de la Katy Perry que ens ha portat fins al 2010. Cançó inclosa en el seu àlbum Teenage Dream. La gran Katy Perry. 10:02. Música que va desfilant cada dia, cada 4, aquí, durant les 4 hores de programa, l'antena del 107.9 de la FM. Bon dia.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: I ja sabeu que cada dues setmanes, els dimecres, a partir de les 10 del matí, hem tingut durant tota la temporada l'espai de la Comunalitat de Calafell, un projecte que ara mateix es troba aturat i que és per això que no us oferim aquest espai radiofònic aquí amb les tècniques i també parlant dels projectes de la Comunalitat de Calafell. En el seu lloc, el que farem és recuperar un espai d'aquests de salut, vida saludable. Avui parlarem del consum d'alcohol, un espai que recuperem en aquest espai radiofònic de Calafell Ràdio. És moment d'una nova edició de l'Espai Vida Saludable, cada setmana en el Calafell Matí, amb professionals de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Avui ens acompanyen l'Esther Armejat, és infermera d'atenció primària del CAP de Calafell. Molt bon dia, Esther.
2: Hola, bon dia.
0: I també es troba amb nosaltres la Carmen García, TCAE del CAP de Calafell i membre de la Comissió Comunitària. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Avui parlarem del consum de l'alcohol, oi que sí, Esther?
3: Sí.
0: Què considerem el que és beure massa? Comencem per aquí.
3: Doncs beure massa o fer un consum de risc seria qualsevol consum d'alcohol que incrementa el risc de patir conseqüències negatives, tant físiques, psicològiques o socials, a curt o a llarg termini. I si aquest consum de risc perdura amb el temps, és quan llavors poden aparèixer aquests problemes mèdics, psiquiàtrics i també socials.
0: Mm-hmm. Quan es considera que es beu massa, que es fa doncs, un ús excessiu d'aquest alcohol?
3: La majoria de persones pensa que el seu consum, quan preguntes, sempre diuen, bueno, lo normal.
0: Sí, però.
3: I llavors comencen a dir això, allò i allò, i dius, bueno, comencem
0: no és tan,
3: a...
0: No és tan normal.
3: No, comencem a quantificar-lo. Llavors, per això l'OMS va crear unes unitats per poder calcular quins límits tens de consum. Que, per exemple, amb la dona, tant amb la dona i amb l'home canvia per la constitució física i de més. Llavors, la dona, si beu 17 UVs, que ara explicarem el que són les UVs, 17 UVs a la setmana, o 5 UVs per ocasió de consum, que això vol dir que, per exemple, en tota la setmana no beu res i el dissabte és el dia que beu. Doncs, si es passa de 5 UVs, també estaria fent un consum de risc. I en els homes augmenta una mica aquest consum i seria de 28 UVs a la setmana o 6 UVs per ocasió de consum.
0: Uh-huh.
3: I la UV...
0: Exacte, anem a explicar què és una UV, aquesta unitat de mesura que teniu com a referència a l'hora de consumir alcohol.
3: Sí, una UV equival a 10 grams d'alcohol. I llavors la OMS va calcular més o menys per tipus de beguda el que contenia 10 grams d'alcohol. I per fer-ho fàcil, doncs, van posar una copa de vi o cava, seria una UV. També una UV seria una cervesa, o un cigaló o xupet.
0: Uh-huh. Això,
3: quantitats petitetes. I dos UVs ja serien licors més forts, com bueno, cubates, copes de licor més forts, com conyac, whisky. Llavors, això equivaldria a dos UVs.
0: Uh-huh. És a dir, per exemple... Un UV podia ser equivalent a una copa de vi, en tenia això?
3: Sí.
0: I quin seria el límit, el màxim, que es pot consumir en un dia, per exemple, en un home?
3: En un home, el consum de risc...
0: De risc.
3: Seria a partir de 4 UVs.
0: 4 UVs.
3: Però la OMS últimament està com incidint més amb el missatge de fer un consum no de risc. O sigui, et limita a que d'això no passis.
0: Que
3: cada cop estan més limitant.
0: Clar.
3: Més. Amb l'home seria dos UVs diàries i amb la dona una al dia.
0: Això seria el més recomanable.
3: Sí, és el més recomanable.
0: I millor
3: però
0: si...
3: llavors ja aquest consum.
0: Clar.
3: De risc que et diuen, bueno, si passes d'aquí...
0: Clar. i millor si entenem que si es reparteix en diferents àpats, per exemple,
3: sí,
0: que no fas fer-ho tot junt.
3: Exacte.
0: Perquè les conseqüències, evidentment, són diferents.
3: Exacte. Millor amb àpats.
0: Què pot passar? Quines poden ser les conseqüències a l'hora de beure en excés?
3: Bueno, tenim diversos tipus de conseqüències, com per exemple les físiques, que afectin a nivell físic de la persona, com per exemple doncs, hepatitis o problemes estomacals, gastritis, coses així que afectin a la part física de la persona. Després també poden afectar a temes d'empitjorar quadres que, de gent que tingui depressions, ansietats. Llavors, aquestes persones també s'hauria d'intentar que no beguessin, perquè l'alcohol és depressor del sistema nerviós central i, clar, amb patologies depressives, doncs, no va bé. Què més? Pot afectar a temes laborals, com el rendiment laboral, afectar doncs, la concentració, coses així. Què més? Poden afectar temes d'accidents de trànsit, beure en excés. Temes conductuals, també, com irritació amb un mateix, amb els altres, ser més agressiu, coses així, també. Físiques també m'he deixat hipertensió. També un consum elevat d'alcohol també afecta a les persones hipertenses.
0: És a dir, que persones amb patologies, amb malalties, el que es recomana és consum zero, entenem.
3: Exacte. Sí.
0: I també ens explicaves una miqueta les conseqüències que en les persones que tenen una bona salut doncs pot tenir aquestes conseqüències a l'hora de consumir l'alcohol.
3: Sí.
0: I què pots fer si creus que beus massa o que hi ha problemes amb l'alcohol?
3: Primer de tot hauríem d'avaluar una mica si tens algun problema amb l'alcohol. I si tens segons quin signe et pot dir, ostres, m'està passant alguna cosa, ja que s'està anant una mica del consum no de risc, no? Pues, per exemple, tot això que hem comentat, canvis d'humor, que tinguis lesions caigudes, accidents, que a la feina et baixi el rendiment laboral, tenir hipertensió, dius, ostres, què estic fent, que ara tinc la tensió alta. Coses així que et facin pensar que hi ha un consum en excés. A partir d'aquí, si tu saps, estàs veient que estàs bevent massa, pots començar per fer una reducció d'aquest consum, perquè hi ha gent que només reduint ja estaria, no arriba a ser un problema més greu. I hi ha gent que no ja té problemes en reduir. Pues bueno, de 4 pues passo 2. Hi ha gent que no té cap problema en fer-ho. I consells per poder-ho fer? Doncs intentar el que dèiem abans, fer el consum a les menjades, per exemple. Combinar-ho amb begudes no alcohòliques, beure així a glops petits, vull dir tranquil·lament, evitar doncs, anar als bars, si saps que a les tardes quedaves amb certes persones i el que feies és consumir, doncs has d'intentar evitar fer coses que et lliguin amb aquest consum. I incorporar altres activitats, exercici físic, cinema, no sé, altres coses que et facin doncs, fer coses més saludables i no relacionades amb el consum. I també és important que davant de pressions socials que tens amics que diguin vinga, va, una altra, o no passa res.
0: Per exemple, això, el col·lectiu dels joves, no? Que surten de festa, per exemple, i entre uns i altres doncs, això animen a consumir aquest alcohol, no? I a vegades en excés.
3: Sí, llavors han de ser responsables i dir, doncs no, avui en tinc prou, o avui he decidit no beure, que tinc que conduir. També és important que els joves agafin aquest paper de responsabilitat.
0: A vegades sou els professionals de la salut, doncs sou molt clars amb els vostres missatges, per exemple, a l'hora de fumar zero, millor deixar-ho del tot, no? Perquè és totalment perjudicial per la salut. En el cas de l'alcohol, deixar-ho del tot o reduir el consum?
3: Sí, això és una mica controvertit, però és que és així. Amb l'alcohol pots beure però poc, però pots. Vull dir, no és com una, com el tabac, com tu dius. Hi ha persones que podrien reduir, però n'hi ha d'altres que tinguin més dificultats amb aquesta capacitat de deixar-ho, que un cop comencen no poden parar. Hi ha coses així que indiquen que ja estan fent com una dependència a l'alcohol. Aquestes persones haurien de deixar-lo del tot. Llavors, aquestes persones sí que es recomanaria que anessin al CAP a demanar ajuda amb l'infermer o amb el metge i ser tractats i portats i fer un seguiment.
0: Estava pensant jo que molts consumidors d'alcohol s'excusen amb aquells estudis científics que diuen que consumir alcohol una copeta de vi a cada àpat sempre és saludable, no?
3: Sí, que també però... ho fan arribar a mi, a la
0: Exacte.
3: Consulta.
0: Exacte, això seria l'excusa...
3: Els cardiòlegs.
0: Val? L'excusa que... del que tenim, per exemple, jo m'incloc, doncs allò de la copeta de vinet, doncs gaudir-la amb un àpat, per exemple. Què els diríem des d'aquest espai de salut, parlant de l'alcohol?
3: Pues jo els diria que si és una copeta de vi dinant, pues no passaria res, i un altre sopant, en el teu cas, que ets un home, pues...
0: Estem dintre de les mesures que la OMS consideren... Doncs,
3: no una, de risc.
0: Vull dir, raonables,
3: per
0: no?
3: Això.
0: Una copeta dinant, una copeta al sopar, dos UVs, que dèiem, sí, aquesta mesura, al dia és el que admet, dic, com a consum responsable a l'Organització, sí, Mundial de la Salut.
3: Amb això estaries fent un consum... No de risc, i no et diria no beguis.
0: Els que diuen la cervesa és diurètica, que va també per la salut, i prenen 4, 5 i 6 cerveses al dia. Aquest consum ja és sospitós.
3: Això ja és sospitós, sí, perquè també porten, a part de llevadures i diurètics, porten grams d'alcohol, que això és el que és perjudicial. Llavors, per molt que faci ser diurètic, també porta alcohol.
0: En qualsevol cas, consum zero seria el recomanable, però...
3: Consum zero, recomanable, i en situacions...
0: De salut.
3: De salut, d'embrassades, de menors de 16 anys...
0: Exacte, correcte.
3: Això sí, consum zero. Però, doncs, amb un adult que pugui fer un consum d'aquest tipus, doncs no seria el missatge consum zero. Com menys alcohol, millor, això sí.
0: D'aquí a poques jornades es commemora el Dia Mundial de l'Alcohol, o seria contra l'alcohol, entenem. Serà el 15 de novembre i és per això que s'estan preparant activitats, oi, Mari Carmen?
2: Sí, des del CAP, el dia 19 de novembre, posarem una taula a la recepció del CAP de Calafell, i allà donarem informació i estarem professionals del CAP per informació, per fer un cribatge i per si algú té algun dubte o qualsevol consulta, doncs allà ens trobarà.
0: Heu celebrat aquesta celebració, aquesta commemoració del Dia Mundial anteriorment? Heu fet jornades informatives?
2: Sí, cada any. Cada
0: Com han funcionat? Com han funcionat?
3: A veure, del Departament de Salut... de la Generalitat, sempre ens envien que aquesta setmana s'ha de fer doncs, alguna activitat. Bueno, et diu no s'ha de fer, però et proposen de fer activitats.
0: Sí, exacte. Vinculades per transmetre aquesta informació, no?
3: Sí, i sobretot missatge. De cribatge, identificar consums de risc, perquè a la gent jove no va al CAP quasi bé. Sempre és gent gran. Aquests els tenim superidentificats, tenim registrats si veuen o no veuen... i el problema és la gent jove. Llavors, sempre intentem fer alguna activitat relacionada amb cribar aquest tipus de població que no tenim tan controlada.
0: Quin seria, dintre d'aquestes jornades informatives al públic, aquelles edats que més desperten l'interès, podríem dir? Quin col·lectiu seria?
3: És que, clar, és la gent més gran és la que sempre respon a totes les activitats que proposem. La gent jove és la que costa. Però, bueno, també s'intenten fer xerrades als instituts, però això s'ocupa la infermera, que és la de salut i escola. També fan xerrades d'aquestes de tabac i alcohol. I, bueno, nosaltres intentarem aquest dia captar també aquest tipus de col·lectiu.
0: Entenem que aquesta taula informativa serà el dia 19 i no el dia 15, que és el
2: no,
0: dia mundial.
2: No, el dia 15 és el dia mundial, sí. Però el dimecres 19, perquè com cau el dia 15 en dissabte,
0: ho
2: farem el dimecres 19. L'horari serà de 12 a 2. uh-huh. al migdia.
0: O sigui, aquestes dues horetes en sí. aquesta, aquest taulell que posareu davant del cap de Calafell.
2: Bueno, dintre, a l'entrada de recepció.
3: Eh? Entrada, sí. sí.
0: Molt bé. Estem finalitzant aquest temps de vida saludable amb aquests consells amb professionals de l'àrea bàsica de salut. Voleu afegir alguna cosa més que creieu que sigui important i que potser no hem preguntat, no hem parlat?
3: Jo diria que si hi ha gent que es detecta un consum que a vegades fa com por, no, vergonya o no sé, aquest tema sempre és una mica tabú, que no passa res, que ho poden venir a consultar amb el seu metge, amb la seva infermera i que els hi podem aconsellar i no, i vull dir que estan benvinguts a venir al CAP.
0: Estava pensant jo que hi ha persones que són consumidores regularment d'alcohol, que tenen bona salut, que es troben bé, que sí. ells consumeixen, són conscients del seu consum, que potser no s'ajusta a les recomanacions que ens fèieu, però es troben bé i ells segueixen fent doncs, una mica la seva, no?
3: Clar.
0: No sé si també una miqueta que apliquin aquests consells que donàvem, perquè a tard o d'hora arribaran les conseqüències, potser.
3: Sí, a llarg termini és quan poden aparèixer un consum així continuat. Un any, dos, potser no notaran, però si continua amb el temps... És
0: a part
3: quan...
0: de la dependència que això genera.
3: Això.
0: Aquesta és una cosa que potser, no sé si hem parlat gaire, a part de les conseqüències Clar. Negatives, sobretot la dependència,
3: Clar,
0: no?
3: Que això pot és convertir-se un problema creixent, important.
0: I pot anar a més.
3: Sí, sí.
0: Doncs ho hem parlat en aquest espai de Vida Saludable amb l'Esther Armajat, és infermera d'atenció primària del CAP de Calafell, i la Carmen García, que és TCAI del CAP de Calafell i també membre de la comissió comunitària. Gràcies per venir a Calafell Ràdio. Que vagi molt bé. Fins la propera.
3: Gràcies. Gràcies.

0: Déu-n'hi-do, quina gran cançó. Com ens agrada aquest This is the Last Time. La cançó dels Kane, aquesta banda britànica que fa 22 anys ja, eh? 22, el 2004 publicaven aquesta gran cançó. Cançons que formen part ja de la història de la música i que recuperem a Calafell Ràdio.
1: Aquí els clàssics, i sempre amb la millor música.
2: Aquí els clàssics.
1: La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: 10 i 22, i no es diu Pistacho, es diu Fastuc, la cançó del Marcos.

0: Sí, está guapo.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
1: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
1: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 3 minuts ja arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia amb titulars. És l'avanç informatiu. Amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Hola de nou, molt bon dia.
5: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell du a terme el pla director de l'arbrat del municipi. És un document que estableix criteris per gestionar adequadament aquest arbrat, que als carrers presenta diverses deficiències i desequilibris. A més, actualment a Calafell hi ha un centenar d'escocells buits i l'Ajuntament de Calafell hi està treballant. I l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. Al Baix Penedès, on aquest fenomen es podrà veure de manera clara, s'espera l'arribada de milers de visitants que voldran gaudir d'aquesta experiència. El passat divendres, el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada sobre l'eclipsi solar. En parlarem a les edicions dels informatius. L'Ajuntament de Calafell convoca la ciutadania a una audiència pública per a la redacció del Pla d'Acció Municipal 2027-2030. El Vendrell participa un any més a la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Enguany arriba la 16a edició amb el lema Compra a prop, arriba lluny. Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. I les exportacions creixen un 13,9% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el passat mes de març. Les vendes exteriors de béns d'equip augmenten prop d'un 50% i la dels productes químics cauen poc.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: El casal d'estiu del Calafell Aventura tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes i enguany els infants s'endinsaran en una aventura màgica on s'uneixen dos mons fascinants, la selva del Llibre de la Selva i la fantasia de Peter Pan. Hem parlat amb l'Isidre Ferrés d'aquest casal que engloba creativitat, esport, expressió corporal i molt més.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: En segons arribem al punt de 11:15 del matí. Som a dimecres, avui 20 de maig de 2026. També aquest és un espai que podeu escoltar en repetició en el Calafell Matí de Best Moments els dissabtes. És l'espai de les escoles, ja sabeu, cada dimecres, sempre que els docents no estan en vaga, anem a un dels centres educatius del nostre municipi, a les escoles del nostre municipi. Avui, el David Burillo i també la Roser Ribas s'han desplaçat fins l'escola mossèn Jacint Verdaguer. Anem a saludar ja el David, a la Roser, que ens escolten. Molt bon dia, David.
1: Molt bon dia, Ferran. Molt bon dia, com estem?
0: Doncs molt bé.
1: Doncs bé, com deies, estem aquí a l'escola mossèn Jacint Verdaguer i tenim aquí davant doncs, uns alumnes de cinquè de primària que ens explicaran, bueno, ens explicaran una excursió que vam fer divendres passat, però abans de que ens expliquin aquesta excursió, doncs millor que es presentin, que ho tenen bastant preparat. Així que molt bon dia, com estàs?
2: Hola, em dic Juan Ignacio i soc de l'escola mossèn Jacint Verdaguer de la classe 5B.
1: Molt bé. Ara et començaré a preguntar, però tu, qui tenim per aquí, com et dius?
3: Hola, em dic Ciro i soc de la classe 5B.
1: Molt bé. I tu, com et dius?
4: Hola, em dic Omar i soc de la classe 5A.
1: Molt bé. I tu?
5: Hola, em dic Carlota i soc de la classe 5A.
1: Súper, molt bé.
6: Hola, soc Chat i soc de la classe 5B.
1: Molt bé. I per últim, qui tenim aquí?
7: El Percy i soc de la classe de 5A.
1: Molt bé. Doncs, Percy, em sembla que començarem per tu. Vau fer una excursió, com dèiem, al Museu Pau Casals de Sant Salvador divendres passat i ara doncs, ens explicareu una mica què és el que vau fer aquell dia. En el teu cas, què és el que vau veure allà?
7: Primer vam anar a la casa Pau Casals i vam veure la seva casa. També hi havia una sala de teatre, que hi havia uns sofàs, i vam veure com un vídeo de la seva vida tocant violoncel i ens va explicar una mica de tot. Una cosa molt curiosa és que guardava un tros de pèl del seu inspirador que fa que ell toqui el violoncel. I ara la meva companya Chat es va explicar.
1: Doncs Chat, explica'ns què és el que vau fer, a veure.
8: Vam fer uns haikus, que són les frases petites per formar un poema petit, i després es va fer una cançó amb ella i vam juntar el ritme de la cançó i les petites frases i vam juntar i es va fer un haiku.
1: Molt bé. Expliqueu-me què és això del haiku. A veure, algú m'ho sabria explicar, què és un haiku?
7: Un haiku és com juntem un ritme, nosaltres fem un ritme i expliquem una cosa que ens ha passat en la nostra vida quotidiana o algo fictici i juntem l'oració amb el ritme i així fem una cançó nova.
1: Molt bé. Doncs explica'm tu per aquí què més vau fer.
9: Vam aprendre qui era Pau Casals a través d'un vídeo. Ens van explicar que era un professor d'orquestra de violoncel i els seus alumnes van ser unes alumnes xiques.
1: Molt bé. I què més vau aprendre? Explica'ns una mica.
4: Pau Casals era un dels millors violoncionistes d'aquella època. Vivia en una casa molt bonica i senzilla. S'inspirava en tocar el violoncel i un dat molt curiós és que en la Guerra Civil Pau Casals va anar a França, va reunir uns quants diners i va voler a Espanya per donar-li diners a Franco i que mandessi gent a França per salvar-la.
1: Vale, molt bé. Per tant, veiem que vau aprendre moltíssim en aquesta excursió, però em sembla que a part d'aquesta sortida al Museu Pau Casals, després van fer una cosa extra a l'acabar l'activitat. Per tant, explica'm tu en aquest cas què és el que vau fer.
3: Després d'acabar totes les activitats, han anat a una plaça que està al costat del Museu Pau Casals. I ahir van menjar i jugar molts jocs als meus amics i companys. Però no van fer activitats del Museu Pau Casals després d'acabar les activitats. I el meu company Juan Ignacio va explicar què van fer després de jugar i van ir a la platja.
1: Això em sembla que abans ho comentàveu, que jo crec que també va ser de les coses que més els va agradar. Per tant, explica'ns una mica, què vau fer després de dinar? Vau anar a la platja? Què vau fer? A veure, explica'm.
2: Quan vam anar a la platja, després de menjar, vam ir a la sorra a jugar. També hi havia un parc que era com un vaixell, no era un vaixell de veritat, sinó que era un vaixell de fusta, com un parc així com amb tobogán i tot això. I després d'uns més hores vam ir-nos a la nostra escola i vam acabar l'excursió. Ja s'hi ha acabat.
1: Molt bé. Em sembla, perquè abans ho estàveu comentant, que va haver-hi valents o valentes que es van banyar a la platja. És possible això o ho he sentit malament?
3: Els peus, no podíem banyar-nos completament.
1: És que en aquesta època de l'any encara l'aigua del mar és freda. Per tant, nois, noies, algú de vosaltres es va banyar al mar o va posar els peus?
7: Jo vaig posar els peus al mar, però estava molt freda, no donava ganes de banyar-se tot completament.
1: Molt bé, digue'm.
3: Jo m'he banyat tot en un dia que hacía molt calor i no estava tan freda l'aigua.
1: Molt bé. Clar, és que ara comença ja l'època, el bon moment per anar a la platja, i això també us volia preguntar. Ara arriba el moment en el que s'apropa l'estiu, s'apropa al final de curs. Per tant, nois, noies, com valoreu aquest curs? Com us ho esteu passant i com us ho heu passat? Perquè ja ben bé queda poquet.
10: No he passat molt.
9: La veritat que bé. Havíem noves professores, he après més d'elles i ja està.
1: Molt bé.
3: Hem passat molt bé i hem aprengut sobre la vida de Pau Casals i com va fer su carrera musical.
2: També m'ha agradat que ha vingut una nova tutora que es diu Paula, que m'ha agradat com a nova tutora en aquest curs, que ha sigut molt bona amb nosaltres i paciència en tots els casos que han passat.
1: Que bé. Molt bé, nois, noies, doncs veig que valoreu superpositivament tota la tasca de les vostres tutores, també el que heu après. En concret em dèieu això de Pau Casals, però què més heu après durant aquest curs? Alguna cosa que digui? I doncs me'n recordo que vam estudiar això. Alguna cosa que se us hagi quedat, digue'm per aquí.
5: Vam anar a la Ciutadella per veure els castells de la Ciutadella.
1: Molt bé. Per tant, veig que el que marca més, sobretot, són les excursions, eh? Tant de Pau Casals o la Ciutadella. Heu fet alguna excursió més? Espera, digue'm.
3: També sempre fem moltes excursions a la platja.
1: Molt bé. Digue'm.
7: També vam fer una excursió que vam anar com... Saps, a la Talaia hi ha com una muntanya i vam fer diverses activitats d'anar sols amb un walkie-talkie i una brújula, i una noia ens va indicar les instruccions i teníem que anar per un camí i arribar a la meta, i el primer que guanya amb el menys temps possible guanya. També vam fer una... Vam fer com un escut amb elements de la naturalesa, amb pedres, fulles i tot allò.
1: I nois, noies, l'any vinent aneu a sisè, sereu, m'imagino, els més grans, les més grans d'aquesta escola. Esteu preparats, preparades per aquest moment? Teniu ganes?
9: Sí, però... També tenim miedo perquè a veure si és més difícil.
2: També que jo crec que si és una mica més per preparar-nos a l'ESO, perquè puguem pues, fer-nos més intel·ligents i estar preparats i no agarrar de sorpresa a que anar a un lloc tan important com l'institut.
1: Clar que sí. Doncs, nois, noies, abans d'arribar a sisè, vindrà l'estiu. Per tant, teniu ganes que arribi aquest estiu?
7: Sí, tinc moltes ganes, perquè ahir, com estaran les vacacions, anirem amb els meus amics a la platja a jugar a futbol i tot allò. També tindrem torneig, almenys jo, perquè jo faig futbol i tindré molt torneig.
1: Molt bé. I tu què tens previst fer aquest estiu?
11: Jo tinc previst anar al meu país, que és el Marroc.
1: Molt bé. Quin viatge més guai, que guai. Molt bé, molt bé, molt bé. I tu per aquí, què tens previst fer aquest estiu?
12: Jo anar a competicions de ball, perquè jo faig ball i m'agrada.
1: Molt bé. Que bé, que bé. I per aquí què farem aquest estiu?
4: Jo aquest estiu tinc previst de jugar molt a la playa amb el meu pare i estic esperant Sant Joan, Sant Joan, perquè m'agraden molt els petards, i quan s'acabi l'estiu faré un esport llamat triatlón.
1: Ah, molt bé, triatló. Ara us preguntaré pels esports, perquè veig que per aquí hi ha esportistes, per tant, què farem abans? Què farem aquest estiu?
3: Jo crec que la passaré molt bé quan la meva família ha anat a la platja, o tal vez algun dia ir al meu país, Argentina, i no sé, entrenar més en el futbol.
1: Molt bé. I per aquí, l'últim?
13: A mi, en aquest estiu, com va ser el meu cumple de la meva cosina, tenim que ir a València, i després uns cosins que venen dels Estats Units, que venen a Madrid, nosaltres anirem a Madrid i compartirem amb ells.
1: Molt bé. Doncs, nois, noies, ara per acabar veig que sou esportistes en aquest grupet. Hi ha per aquí persones que ballen, persones que es volen apuntar al triatló. Per tant, digueu-me, quins esports practiqueu? Us agrada l'esport o què?
7: Sí, a mi m'agrada molt l'esport i practico quasi tots els dies, menys el dimarts, futbol, i m'agrada molt.
1: Molt bé. I per aquí, quin esport practiquem?
14: A mi m'agrada l'esport i practico gimnàstica rítmica.
1: Molt bé. Tu em deies que practiques ball i que aquest estiu tens competicions. Com estan en aquesta temporada de ball i quines previsions tens per les competicions? Anirem preparats, preparades o què?
9: Sí, ja hem guanyat una competició a segon post i ja jo crec que sí, podem guanyar.
1: Clar que sí. I per aquí?
4: Jo en tota mi vida he fet futbol, natació, karate i triatló. I m'agrada molt els esports, tinc planejat de gran fer molts esports i ja està, m'agrada molt.
1: Molt bé, sembla que ho tenen clar aquí, això de fer esport. Uh-huh. Per tant, els dos últims, quin esport practiqueu o quin esport voldríeu practicar?
3: A mi m'agrada molt el futbol i el bàsquet, i jo he estat practicant futbol, però després ja no he ido, no sé per què, però m'agrada molt el bàsquet i el futbol, i m'agradaria practicar-lo.
13: Jo també feia de petit natació, també ara estic amb el karate, que és el cinturó marró, i també... Ara vull meter-me en futbol, però primer vull estar en cinturó negre i després canviar-me al futbol.
1: Mare meva, molt bé. Doncs Ferran, com veus, aquí en aquesta classe tenim nens i nenes molt esportistes, uh-huh, que s'ho han passat pipa durant aquest curs en el Museu Pau Casals, i totes les sortides que han anat fent aquest any han après moltíssim. Tenen una mica de por, de neguit, del que vindrà a sisè, potser... Però bueno, els tenen clar que abans de sisè i abans de l'ESO vindrà l'estiu i tenen moltes ganes de passar-s'ho bé. Per tant, nois, noies, us sembla si ens acomiadem d'aquesta secció i diem adeu tots i totes a la vegada? A veure.
15: Adeu!
1: Que vagi bé, Ferran.
0: Gràcies, David Burillo. Gràcies a tots els alumnes que t'han acompanyat en aquesta connexió de les escoles. També a la Roser Ribas, l'estrena des d'aquest espai de les escoles del nostre company, el David, que ho ha fet molt, però que molt bé.

Déu-n'hi-do, quina gran cançó que acabem d'escoltar, en part pel Disco Machine, el DJ productor alemany, al costat dels britànics Sophie and the Giants, amb això que es diu Hypnotize. Demà, doncs amb ells, hem arribat a les 10:47 minuts. Esteu escoltant Calafell Ràdio, calafell.tv. Som l'emissora municipal de Calafell, com sempre, a través de la nostra emissió FM 107.9, però també a través de la nostra emissió online, al nostre portal web, calafell.tv, o a través de qualsevol aplicació habilitada per escoltar ràdio online, ràdio per streaming, a través del vostre telèfon mòbil. Ens podeu portar allà on vulgueu, també a través de la vostra Alexa. Heu provat de demanar-li a Alexa: vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio? Doncs allà tindreu la nostra programació, la nostra emissió, les 24 hores del dia. Doncs vinga, anem camí de les 11. En un moment farem pausa, tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i tot seguit parlarem de la jornada de l'eclipsi solar que es va celebrar el passat divendres en el Teatre Joan Colet de Calafell. Nosaltres hi vàrem ser i us explicarem què va succeir en aquesta jornada. Però tenim més música per apropar-nos a les 11 en punt del matí. Amb Caigo i amb Conrad, tot un clàssic, això que es diu Firestone. Apropar-nos, com dèiem, a les 11 del matí.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya,

0: Producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
12: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: segons arribem al punt de les 11 del matí, anem pel temps per la previsió meteorològica amb Josep Miró, que el tenim ja es farà. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs hem començat la jornada a les 9 del matí. Quan començava el programa teníem presència de molts núvols aquí a Calafell. No sé si ara s'han anat esveint aquests núvols, em sembla que encara entrenyinen una miqueta aquest sol, oi?
1: Exacte, sí. No són tan densos com els que hi havia a primera hora del matí, són més mitjos. Deixen passar la llum del sol, tot i que una miqueta més esmorteïda. Són relativament abundants, però com que no són densos, doncs deixen passar una mica el sol. Hem de continuar així, amb domini del sol o del ressol, i amb aquesta presència de núvols prims en gran part del dia, fins i tot algun moment poden anar a menys al migdia, i després a la tarda poden aparèixer també alguns núvols baixos, però vaja, tot poca cosa, domini del sol, tot i que, com dèiem, una miqueta més esmorteït, i amb unes temperatures que van pujant. De nit s'han mantingut semblants a les d'ahir, una miqueta per sota del 16 de mínima, ara en tenim 20, avui mantindrem, ahir vam arribar als 23, avui doncs tornarem a arribar-los, no creiem que passi gaire més, perquè la insolació una miqueta més apagada, creiem que la màxima estarà avui entre els 23 i 24, amb una humitat força alta, i amb vents serà febles i variables, però de mica en mica s'anirà imposant el xaloc, que en conjunt feble no passarà dels 20 km per hora i farà que la mar hi hagi una mica de marejol. Demà tindrem un temps també estable, més que avui encara, amb sol i cel clar al matí i primeres hores de la tarda, i poden aparèixer algunes bandes de núvols mig usuals que entrenaran el cel, sobretot a partir de mitja tarda, i amb unes temperatures que aquesta nit poden pujar una miqueta i estaran al voltant dels 16 graus de mínima, mentre que demà la màxima estarà entre els 24 i els 25, amb una humitat força alta, especialment de nit, amb vents febles. Demà, a diferència d'avui, seran encara una miqueta més febles i de mitjorn o de xaloc. Això farà que no passin dels 15-18 km per hora i la situació marítima estarà més tranquil·la, amb mar arrissada i amb una miqueta de marejol a partir de migdia.
0: I cada dia que les temperatures veiem que van pujant, eh?
1: Sí, però van pujant d'una manera molt més clara a l'interior del país, al prelitoral, Catalunya Central, Terres de Lleida,

0: en què ja content que avui s'arribin als 30 i tocarien sols 30 divendres i dissabte amb valors que podrien fregar els 35. Però aquí arran de mar això és una altra història. Les temperatures sí que han anat pujant de finals de setmana passada i del cap de setmana, però no arriben a aquests valors. Ens mantindrem en valors normals per l'època. Sí que pujaran una miqueta més divendres i dissabte, que són els dies que podem tocar sostre, però aquí no creiem que passin dels 25-26 graus a tot estirar, que és una temperatura més pròpia de primers de juny que de finals de maig. I per tant, sí que tindrem una mica de calor una miqueta més acusada del que ens toca, però no pas una calor de ple estiu ni de l'interior del país.
1: No correm, que ja arribarà la calor intensa.
0: Ja.
1: Exacte. Molt bé, Josep, doncs gràcies per la informació. Demà tornem a parlar a aquesta hora. Que vagi molt bé. Bon dimecres.
0: A vosaltres, fins demà.
1: Adéu-siau.

11:03. En un moment parlem de la jornada el passat divendres en el Teatre Joan Colet de Calafell, jornada per parlar de l'eclipsi solar aquí al nostre municipi i a la comarca del Baix Penedès. Temps d'actualitat d'aquí uns moments, després de la cançó de Bibi Rexha amb Faithless. Posem ritme al matí, al Calafell matí, amb això que es diu New Religion.

0: aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí. Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Molt bon dia a totes i a tots. Aquest és l'espai d'actualitat al magazín Calafell Matí. Avui volem parlar de la jornada sobre l'eclipsi solar que va tenir lloc al Teatre Joan Colet de Calafell fa uns dies. Escoltarem les declaracions de diferents representants que van assistir en aquesta jornada.
2: Autoritats i públic en general, com a directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial, donar-los la benvinguda a aquesta jornada. Com a càtedra de la Universitat Rovira i Virgili tenim l'objectiu de donar, de transmetre i transferir el coneixement entre els diversos agents del nostre territori, entre científics, empreses, entitats públiques, i aquesta jornada respon a aquest objecte de posar en contacte amb un fet molt en concret, com és l'eclipsi solar que tindrà lloc el dia 12 d'agost, a empreses, a científics, divulgadors, que fan que aquesta activitat sigui una activitat econòmica atractiva i que pot ser una diversificació de l'activitat productiva dels territoris. En aquest sentit, el Baix Penedès rebrà durant aquells dies a visitants, a turistes, que tenen l'objectiu de visualitzar doncs, aquest fenomen, i pot ser una oportunitat en el curt termini, òbviament serà un fenomen transversal al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, que el viurem, que tindrà un impacte en el curt termini. Haurem de rebre, haurem de donar la nostra millor imatge com a territori, per tal de que en el futur aquells visitants, aquells turistes, tornin. I aquest és el gran repte que tenim des d'un punt de vista d'agents públics, de fomentar una sèrie una imatge i unes activitats que donguin una activitat de retorn cap al territori. Per la meva banda, simplement agrair la invitació del Consell Comarcal del Baix Penedès per organitzar aquest event. Per la meva banda particular, agrair a l'Aroa i a l'Estefania, l'Aroa és la tècnica que està movent-se, i a l'Estefania i al Consell Comarcal del Baix Penedès, doncs a la Núria, el Xavi, que són els que han estat al capdavant de l'activitat. També els ponents, per descomptat, per compartir amb tots nosaltres les seves experiències. Són ponents de primera categoria i, per tant, doncs, crec que aprendrem de tots ells i ens donaran aquest coneixement de la seva experiència empresarial i d'activitat.
1: De l'eclipsi solar n'han parlat també donant informació als assistents que no es van voler perdre aquesta jornada informativa sobre l'eclipsi solar.
3: Ho diu algú que no ha vist un eclipsi total de sol, sí, de parcials, però ho diuen les persones que n'han viscut d'eclipsis totals de sol. De fet, tenim el referent recent, segurament tothom té a la memòria, no? La Lídia Heredia retransmetent per TV3 en directe el del 24 als Estats Units. No? L'emoció de les seves paraules crec que és un bon testimoni del que suposa un eclipsi total de sol. Tot això ho viurem a Catalunya, es viurà arreu de l'Estat, amb aquesta franja que entra per Galícia, després veurem i acaba Balears, i en tot cas serà una oportunitat. Val? No l'hem de confondre amb un eclipsi parcial, perquè hi ha gent que diu, no, jo l'any 99 en vaig veure un des de Barcelona. No, aquest era parcial, val? Amb una parcialitat molt alta, però no era total. En vaig veure un altre el 2000. Tots aquests han estat parcials. No hi ha ningú a l'auditori que n'hagi vist cap de total aquí a Catalunya. A veure, us vaig bastant ben conservats, però no hi ha ningú que tingui ara mateix 120 anys a la sala i que, per tant, quan ell naixia, s'estava 121 anys, doncs s'estava produint l'eclipsi. En tot cas, sí que tinc el relat familiar de la meva àvia, la Iaia Mercè, que des del Maresme em diu que la seva mare i la seva àvia deien que l'any 1905 les gallines s'havien posat a dormir en ple migdia, vale? I és que l'any 1905 vam tenir l'anterior eclipsi total de sol a Catalunya. És un fenomen que es produeix molt rarament en un mateix punt del planeta Terra. O sigui, tu agafes un punt qualsevol del planeta Terra, que si produeixi un eclipsi total de sol no és una cosa gaire habitual. La franja, més o menys, va de 3 a 4 segles de mitjana. I en algun punt del planeta, un cada 18 mesos. El que passa que ara estarem mal acostumats, perquè en tenim un a l'agost del 26, i a l'agost del 27 n'hi ha una altra a Espanya, al sud d'Espanya, a la zona d'Algeciras i Cádiz, que, per cert, si algú encara no reservat per anar-lo a veure, no trigueu, perquè comença a estar tot esgotat ja per aquest altre eclipsi. I a més, després d'aquest primer, que de moment ens agafa, a la gent que no està especialitzada, agafa en panyols menores, que diríem, jo crec que el segon, un cop haguem passat aquest primer, generarà molt d'interès. A més, aquest segon dura bastants més minuts i acaba passant per zones com Luxor, Egipte, que per tant la imatge d'una piràmide, un eclipsi de 6 minuts pot ser una cosa també molt, molt bonica. En tot cas, dir-vos que Egipte està pràcticament tot esgotat, amb tota la dificultat que això suposa, de reservar un país llunyà, etc., a un any vista. Però el següent ens anem d'anar ja a l'any 28, ens anem d'anar a Austràlia. Perquè també m'agrada agafar d'aquí, de dir, eclipsis total, certament, en tenim de diversos tipus, tenim un anular l'any 2028, però com a total, el següent ja és Austràlia. I potser alguns dels visitants que vindran a veure aquest eclipsi total de l'any 26, també veuran el del 27 i també aniran a veure el del 28. I algú d'aquí a la sala que diu, això d'anar a Austràlia no ho veig, potser, a partir d'aquest eclipsi, s'adonarà que què havíem estat fent a la nostra vida sense veure un eclipsi total cada cop que es produïa a la Terra. Això són les paraules de la gent que n'ha vist algun, no? Que realment és una cosa que enganxa, que agrada, que ve de gust fer, no? Si teniu en ment, ara veurem, la zona de totalitat d'aquest eclipsi de l'any 2026, fixeu-vos que coincideix pràcticament amb el de l'any 1905. Això és una cosa també curiosa. Aquí veiem el perfil de les muntanyes de Prades. Podem veure les muntanyes projectades sobre el territori. I això és perquè tindrem l'eclipsi al voltant d'uns 4 graus. Per tant, hi ha molta gent que es pensa que veurà l'eclipsi i no el veurà. De fet, hi ha municipis sencers que estan a l'ombra. I, de fet, això també porta una dificultat, que moltes de les zones que es veurà l'eclipsi són parcs naturals, són xarxa Natura 2000. Estem un 12 d'agost. Pla alfa activat, potser, com cada any, últimament. No dic un pla alfa 4, però simplement un risc d'incendis elevat. Per tant, això ens suposa un gran repte, també. Ens suposa una dificultat afegida i que totes les persones que ens dediquem a la divulgació o que estigueu organitzant algun esdeveniment o que sigueu propietaris d'un allotjament i tingueu gent per veure l'eclipsi, ho hem de tenir molt en compte, ho hem d'explicar, ho hem de comunicar. Vale. Si volem passar a la següent. Aquest és el dia mirall, simulació exacta del 12 d'agost des de Prades. Aquesta és més o menys l'alçada que tindrem del sol, però fixeu-vos que hi ha moltes zones que, inclús per les pròpies ombres dels arbres, els arbres fan unes ombres de desenes i desenes de metres, perquè va molt baix el sol. Per tant, hi ha moltes zones que, inclús que estiguin en zones altres, com és Prades, doncs que també estaran a l'ombra. Vale. De fet, aquí a Calafell, l'eclipsi, vaig estar fent la simulació i veieu que ja teniu diverses zones d'ombra. Al municipi, tot el que és gris són zones que no es veurà, però tot el que és groc sí. Calafell residencial, en principi sí, però clar, si tens un edifici davant, ja no. Vull dir, no vol dir que tot el groc es vegi sí o sí. Si tot el groc no tens ombres orogràfiques, però pot ser que tinguis algun edifici. Per tant, el dia mirall va ser fonamental. Recordeu, el passat 29 d'abril a 30 d'abril vam tenir l'ocasió de mirar cap a la zona oest i veure si realment teníem visió de l'eclipsi. Aquí tindreu 35 segons. Si passem al següent, recomanable, doncs, aquesta web que us cito aquí dalt. Aquí tenim l'orografia de Calafell i més o menys l'alçada que tindreu en algun dels moments de l'eclipsi, i tenim aquí, doncs, exactament les dades i corregides de la duració d'aquesta efemèride, doncs, des d'aquí, que dèiem, al voltant d'uns 35 segons.
1: Durant la jornada de l'eclipsi solar, al Teatre Calafellenc també es va parlar de la seguretat el 12 d'agost.
3: Com dèiem, sobretot la seguretat, nosaltres acabem de rebre ara fa pocs dies les ulleres d'eclipsi, unes ulleres que estem, doncs, ja distribuint per poder viure amb seguretat aquest eclipsi. És fonamental que siguin ulleres certificades amb aquesta ISO que veieu aquí, que no volem estalviar-nos 4 duros, solen valdre un preu molt econòmic, al voltant entre 3 i 5 euros, per tant, ningú que per 3 o 5 euros es corri amb el risc de perdre la visió. Una lesió en retina, veient el sol, observant el sol, no obvia de l'eclipsi, avui mateix. Si ens posem a mirar el sol, durant una estona quedarem secs. És una lesió irreversible. Per tant, molt important que el dia de l'eclipsi tampoc abusem, encara que portem les ulleres, fer mirades d'un, dos minuts, després d'estar compartint l'estona. Pensem que la parcialitat comença a 7:45, per tant, tindrem tota una hora per anar conversant, per anar començant a viure aquesta baixada també de temperatura, aquesta emoció col·lectiva, i quan s'apropi el moment, doncs, finalment, en el moment de la totalitat, tindrem aquests 35 segons des de Calafell que ens podrem treure les ulleres i veure la corona solar, al voltant del sol eclipsat per la Lluna. En tot cas, ulleres d'eclipsi, sí o sí, és un must, és una cosa que, ara que queden 3 mesos, no fareu malament de proveir-vos.
1: Els hem ofert una part del que es va poder escoltar al Congrés sobre l'impacte turístic que tindrà l'eclipsi solar total aquest estiu a la comarca Baixa Penedesenca. De fet, ha estat el Teatre Joan Colet el lloc escollit per celebrar aquesta jornada que ha despertat un gran interès per ser el primer eclipsi total de sol visible des de la península Ibèrica en més d'un segle. La nostra zona és una de les que permetran contemplar el fenomen i aquest fet esdevé una oportunitat. L'impacte turístic pot ser històric.

i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 3 minuts, arribem al punt de 2:15 del matí d'aquest dimecres. Avui som a 20 de maig de 2026, anem a conèixer en titulars. És l'avanç informatiu amb el més destacat del dia, amb la Roser Ribas en els esports i amb la Mireia Romaguera en la resta de les notícies. Molt bon dia a totes dues.
4: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell du a terme el Pla Director de l'Arbrat del municipi. És un document que estableix criteris per gestionar adequadament aquest arbrat, que als carrers presenta diverses deficiències i desequilibris. A més, actualment a Calafell hi ha un centenar d'escocells buits i l'Ajuntament de Calafell hi està treballant. I l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. Al Baix Penedès, on aquest fenomen es podrà veure de manera clara, s'espera l'arribada de milers de visitants que voldran gaudir d'aquesta experiència. El passat divendres, el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada sobre l'eclipsi solar. En parlarem a les edicions dels informatius. L'Ajuntament de Calafell convoca la ciutadania a una audiència pública per a la redacció del Pla d'Acció Municipal 2027-2030. El Vendrell participa un any més a la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Enguany arriba la 16a edició amb el lema Compra a prop, arriba lluny. Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. I les exportacions creixen un 13,9% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el passat mes de març. Les vendes exteriors de béns d'equip augmenten prop d'un 50% i la dels productes químics cauen poc.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El casal d'estiu del Calafell Aventura tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes i enguany els infants s'endinsaran en una aventura màgica on s'uneixen dos mons fascinants, la selva del Llibre de la Selva i la fantasia de Peter Pan. Hem parlat amb l'Isidre Ferrés d'aquest casal que engloba creativitat, esport, expressió corporal i molt més.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

Doncs ara mateix en punt, 11:45 del matí. I ja sabeu que cada dimecres, també en repetició en els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments, arriba a punt d'estrena, és aquest espai que ens proposa noves, doncs això, propostes per veure les plataformes, noves sèries, noves pel·lícules, i sempre al capdavant d'aquest espai

0: Tenim a la Júlia Pont. Molt bon dia, Júlia Pont. Ah, no és la Júlia Pont. David Burillo, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Què fas aquí? Què t'hem enxampat?
1: Doncs mira, m'has enxampat ara mateix al passadís.
0: Mira cap aquí, al Bocuta.
1: I parlarem de sèries.
0: Parlarem de sèries. I és que, malauradament, la Júlia Pont avui no pot venir amb nosaltres. La tenim ingressada amb un peu superinflat, que no pot caminar, i diu, no puc venir a la ràdio. Doncs lamentem que estigui en aquestes condicions. Millor estaria, jo que sé, a Honolulu de vacances. Però a vegades passen aquestes coses. I és per això que hem agafat el David així. No s'ho esperava ell. I dic, vinga, va, a locutar aquest espai de noves propostes, noves sèries. Tu ets molt de consumir sèries i pel·lícules o què? O el teu temps no t'ho permet, no, el ritme de vida?
1: Certament no. No segueixo bastantes sèries, però sempre que tinc algun moment, i ara, sobretot, que ara estic vivint aquí a Calafell i tinc com més temps, alguna cosa...
0: Tens més temps?
1: Algú de temps, sí. Al vespre tinc temps. Per tant... Algo estic començant, però no sóc gaire cinèfil ni consumidor d'això.
0: Sempre va bé. No, jo tampoc, eh? Però sempre quan disposes d'una estoneta això, doncs, i vols allò, entreteniment, i vols desconnectar, doncs sèrie o pel·lícula al canto, anem per les més destacades, com sempre, en aquest espai a punt d'estrena. I avui començarem a Netflix, perquè a partir de demà, dijous, dia 21 de maig, podrem veure... A veure, com ho diries tu, el títol aquest?
1: Ui, mira, jo pensava, sort que ho dirà ell.
0: The Borox. No ho sé, alguna cosa semblant. Disculpeu-me si no ho hem dit bé, disculpeu-nos, eh? Anem a escoltar una miqueta del tràiler d'aquesta nova sèrie que engega a Netflix demà. Anem a escoltar el tràiler.
2: Hola, mi padre ha venido a instalarse.
3: Bienvenido a Los Borrows, donde pasarás tus mejores momentos.
4: Menudo eslogan para ser un sitio donde uno viene a morir.
5: Si le da una oportunidad a este lugar...
6: ¡Vamos, mi niño!
5: Verá que los Borrows no son el último capítulo, sino un comienzo.
7: ¿Qué narices harás con eso?
5: Voy a dispararle.
7: ¡Espera, Judy!
8: Hay prodigios en los Borrows. Escondidos.
0: The Borrows. Que ho havíem dit malament. The Borrows, així ho diuen en el tràiler d'aquesta sèrie, que és això, barreja la intriga i la ciència-ficció. De què va això, David?
1: Doncs mira, aquesta sèrie segueix un petit grup de jubilats que viuen en un complex residencial a Nou Mèxic, un lloc tranquil, còmode i aparentment perfecte, on tots intenten gaudir, doncs, d'una vida relaxada. Tot sembla normal fins que comencen a passar coses estranyes i descobreixen que hi ha monstres amagats dins d'aquest fals paradís. A mesura que la situació es complica, els residents hauran d'aprendre a confiar els uns als altres i treballar junts per entendre què està passant realment en aquesta residència de jubilats i trobar una manera, doncs, de sortir-se'n.
0: Déu-n'hi-do, I al darrere d'aquesta sèrie, dels The Borrows?
1: Doncs mira, i amb aquesta sinopsi, doncs, la sèrie no podia haver estat produïda per uns altres que no fossin els germans Duffer, creadors i directors de la famosa sèrie Stranger Things.
0: Home, has vist Stranger Things? Digue'm que no.
1: Et diré que vaig veure la primera temporada, la segona, però ja no n'he vist més.
0: Com jo. Jo inicialment vaig veure la primera i la segona, però t'haig de confessar que aquí tothom ens la pintaven també, vaig fer el sacrifici. I és que jo no sóc gaire de ciència-ficció i de bitxos d'aquests babosos.
1: Jo sóc igual. Em van dir, mira, recomano que et vegis Stranger Things, perquè jo i l'anglès som una mica...
0: Què?
1: Poc amics. I llavors em van dir, mira't aquesta sèrie i comença a aprendre anglès.
0: Me
1: la vaig veure en anglès per aprendre.
0: Val.
1: Però entre que no m'agrada la ficció i no entenia una mica, doncs no.
0: En qualsevol cas, no estem parlant de Stranger Things, sí que dels productors que hi ha al darrere d'aquesta sèrie, els germans Duffer, aquesta sèrie és de Bruce. És que em costa pronunciar.
1: Sí.
0: De Bruce, Jubilación Rebelde. A partir de demà ja serà Netflix. Hem de dir que, malgrat que avui estigui potxa, la Júlia Pont ens ha enviat el... S'ho ha currat el guió, eh? Ens ha currat el guió i és el que ella, en principi, doncs, tenia que estar avui aquí amb nosaltres, però, malauradament, no està. Vinga, anem per més estrenes. Sempre comencem amb Netflix, que és la plataforma aquesta que té potser més calés, més subscriptors, i tenim noves estrenes. De què parlarem ara? D'una pel·lícula, oi, David?
1: Sí, ara parlarem d'una pel·lícula, Les Dames Primero.
0: Mm-hmm.
1: S'estrena, doncs, aquest divendres, 22 de maig.
0: Estarà a Netflix. Anem a escoltar un fragment del tràiler, que sona així.
9: Érase una vez un hombre llamado Damian.
10: Ruby, necesito ayuda con algo importante.
11: Legalmente no puedes obligarme a romper con tus novias.
9: Era un tremendo c***. Afortunadamente también es la historia de una mujer llamada Alex.
12: Los jóvenes vamos a ir a tomar algo después.
13: Oh, vaya, creo que dejé de ser joven hace mucho tiempo.
12: No era una invitación.
14: Quieren incrementar las ventas en el mercado femenino. Las mujeres quieren sentir que las escuchan, ¿no?
13: Quieren que las escuchen.
14: Alex, estoy explicando mi idea, pero es genial tenerte aquí. Valoro tu opinión.
9: Dan ganas de pegarle un puñetazo.
13: ¿Hey?
15: Eso es.
16: ¿Podrías decirnos qué ha pasado?
17: ¿Tomas algún medicamento? ¿La píldora?
14: ¿La píldora?
17: Cuida de esa carita, ¿vale?
14: ¿Qué? Ruby, tráeme hielo.
18: ¿Y te tiendo la lavadora, ya que estamos?
13: Damian, ¿qué estás haciendo en mi despacho?
14: ¿Qué dices? Este es mi despacho.
13: Damian.
0: Doncs hem escoltat un trosset, un minutet de Les Dames Primero, aquesta pel·lícula que no té mala pinta, que s'estrena aquest divendres 22 de maig a Netflix. Explica'ns una miqueta més, David.
1: Doncs bé, com hem sentit una mica en aquest tràiler, és una pel·lícula de comèdia i sàtira, doncs, de temàtica feminista, i la història va d'un home que ho té tot. Diners, poder i zero vincles sentimentals.
0: Oh, llavors cosa... no té tot.
1: Bueno,
0: no té vincles sentimentals.
1: No té vincles sentimentals, però això fa que bueno, és una cosa que li permet sortir amb una dona diferent cada dia.
0: Vale.
1: La seva visió de les dones deixa molt que desitjar, ja que és un home bastant masclista.
0: Ja, ho hem sentit amb els comentaris.
1: I el seu comportament, doncs, amb les companyes de feina de l'agència de publicitat on treballa, és totalment irrespectuós. Però tot canvia quan té un accident i en despertar es troba en una realitat alternativa on es canvien els rols de gènere i on les dones tenen el control i els homes viuen en mateixa situació de desigualtat que han parit les dones durant anys. En aquest nou món haurà d'enfrontar-se a Alex Fox, una executiva molt preparada i amb molta ambició. Entre tots dos es crea una rivalitat intensa en aquesta comèdia satírica que ens farà reflexionar sobre els rols de gènere i què passa quan les regles del joc canvien completament.
0: I si algú ja li sona una miqueta aquest argument que ens ha explicat el David, doncs és que en realitat es tracta d'un remake anglès d'una pel·lícula de fa uns anys, una pel·lícula francesa. El títol No soy un hombre fácil, que es va estrenar en el 2018 i que també, per cert, està disponible a Netflix. Doncs és una pel·lícula, aquí us presentem sèries, us presentem pel·lícules, Les Dames Primero, pel·lícula que s'estrena divendres a Netflix. Està bé, aquesta sintonia, eh? Vinga, anem? No, ens quedem encara a Netflix, perquè anem per més propostes. David, vinga, què ens presentes ara?
1: Ara us presento Futuro Desierto, que també s'estrena aquest divendres 22 de maig a Netflix. És una sèrie de Mèxic, de ciència-ficció i robots.
0: Sí, una sèrie futurista.
19: Inicializando conexión óptica.
20: Bienvenida.
21: Today is a great day. A day that we change the world as we know it.
22: ¿No has oído hablar de los zombies?
23: Son androides.
24: Desarrollamos y distribuimos asistencia robótica.
25: ¿Ella es María?
26: ¡Papá!
27: We need results.
28: The results are ready.
29: Una vez que se acabe el proyecto, nos regresamos. Se van a tener que adaptar, punto.
30: No somos robots, papá.
31: Cuido a sus dos hijos como si fueran míos.
32: Un hijo es irreemplazable. Denle una oportunidad.
33: Hola, ma.
34: Lo importante es que Inés está aquí.
35: Configurar sonrisa en dos.
36: Al escuchar el nombre de Luciana, tus pulsaciones se aceleran.
37: If you put a human and a robot together, there's like this rising curve. At the top of this curve, this means that we like them. After a while, they start scaring us.
38: ¿Cómo me morí?
0: Futuro Desierto, a partir d'aquest divendres, a Netflix. Aquesta sèrie, com ens deia el David, que ens marxa cap a Mèxic, de ciència-ficció i de robots, sèrie futurista.
1: Exacte. Ferran, la sèrie ens explica la història de l'Àlex, un psiquiatre i enginyer en robòtica, que després de la mort de la seva esposa es trasllada amb la seva família des de Silicon Valley a un poble remot de Mèxic. Allà comença a treballar en un projecte innovador que consisteix a provar androides dissenyats per integrar-se de manera indistingible en la vida quotidiana de les persones. El que inicialment sembla un experiment controlat aviat es complica quan apareixen errors en el sistema i Àlex descobreix que la seva feina forma part d'un pla molt més ampli i secret impulsat per la companyia tecnològica que els contracta. A mesura que la línia entre humans i robots es difumina, les relacions familiars i socials comencen a veure's afectades i la realitat que els envolta es torna cada vegada més incerta.
0: Juga amb foc que et cremaràs, Jugant amb el futur i amb aquests androides. Doncs la cosa va de ciència-ficció i de robots, Futuro Desierto, aquest divendres ja disponible a Netflix. Tots els que... Bueno, tots perquè ets més jove, però no sé quants anys fa que va desaparèixer de la graella de Telecinco Aida. Ho veies, tu, aquesta sèrie?
1: Algun capítol n'he vist.
0: Algun capítol, algun... Jo sí, per accident, sí, sí. Potser...
1: No, jo recordo la meva època, potser adolescent,
0: per això,
1: en el que tothom ho veia. I entre Aida i La que se avecina,
0: sí,
1: quasi que he crescut una mica amb el que no s'ha de fer exemple.
0: T'anava a dir, vaja influència, no?
1: Efectivament.
0: Si has crescut, t'has educat amb la influència d'Aida.
1: No, per sort, poc.
0: I de La que se avecina. Doncs justament a partir d'aquest divendres, i atenció a la meva sorpresa, Prime estrena Aida i Vuelta. És la pel·lícula sobre aquesta sèrie Aida.
2: ¡Acción!
3: Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
4: ¿Y yo cuándo me voy?
3: A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
4: Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato. Ahí lo dejo.
5: Qué pena nos da que te quieras ir.
6: ¿Pero qué es lo que me queréis decir?
3: A ver, hoy en día pues tenemos posibilidades técnicas que nos permitirían seguir con el personaje poniéndole tu voz y tu cara a otra actriz.
6: ¿Pero por qué no me matáis normal?
7: Yo también me quiero ir.
6: Mira, yo no sé cuánto tiempo más piensas tú estar haciendo de Luisma. Yo necesito hacer otras cosas, ¿me entiendes?
8: Tú no haces teatro, ¿no, Mire?
9: No, a ella le gusta más el cine.
10: ¿Tú eres enana?
11: ¿Te le has preguntado que si es enana?
12: Les da de comer, igual tiene gusilla.
15: Tengo cacahuetes, pero tíreselos al aire. Que no pierda el instinto de cazar. Mi arma, mi
0: gana. I deia que pot semblar una sorpresa que s'estreni a Prime, més que res perquè són molts els subscriptors de Prime, que potser a l'altra plataforma, que és més de Paganini, doncs és un reclam aquest Aida i Vuelta, basat en la sèrie Aida de Telecinco, que ara parlàvem d'ella. Doncs s'estrena aquest divendres a Prime, com dèiem, aquest llargmetratge sobre la comèdia Aida.
1: Exacte, Ferran. La pel·lícula se centra en el rodatge d'un episodi especial de la sèrie Aida, combinant dues línies narratives, que això és bastant curiós. D'una banda, la història dels personatges dins de la ficció, però de l'altra, la vida real dels actors que la interpreten. A mesura que avança el rodatge, les situacions dins i fora de la sèrie es van entrellaçant, posant en joc doncs, les relacions personals del repartiment i les dificultats del procés creatiu. És una pel·lícula que vol reflexionar sobre els límits de l'humor i la feina dels actors i la fama. El projecte sorgeix d'una idea de Carmen Machi que durant unes vacances de Nadal va proposar al repartiment principal recuperar el fenomen de la sèrie en una pel·lícula. Tot i que inicialment es pensava que en un episodi especial, doncs, l'actor que interpreta el Luisma va preferir desenvolupar un guió diferent que acabés donant forma doncs, a aquesta proposta més complexa i reflexiva.
0: I entre el repartiment, doncs, cares, evidentment, molt conegudes d'aquesta sèrie, oi?
1: Evidentment, el repartiment està format pels mateixos actors de la sèrie, amb noms com Carmen Machi, Miren Ibarguren, Paco León, Eduardo Casanova, David Castillo, Mariano Peña i Marisol Ayuso, uh-huh, entre d'altres.
0: Doncs les cares, els actors de, que, sempre, sí, sí, de sempre, de tota la vida. Doncs en aquesta proposta que va anar primer al cinema i que ara, poc després, perquè recordo que no fa gaire,
1: sí, sí,
0: estava...
1: Sí, fa poc estava anunciada al cinema.
0: A més, l'altre dia l'Edu ho comentava, no?, que havia estat una... li va agradar molt i que era una molt bona proposta. Doncs ara, a partir d'aquest divendres, la tindrem a Prime Video, a Ida i Vuelta. I com cada setmana us portem 6 novetats en aquestes plataformes, són les més destacades que sempre ens prepara la Júlia Pont, avui amb el David Burillo, anem ara a HBO Max per presentar-vos què? És una sèrie, oi? Una sèrie espanyola, oi, David?
1: És una sèrie espanyola de drama social basada en fets reals. Es diu Rabalear.
0: Que, a més, doncs, el nom indica que tot succeeix, entenc, en el barri del Raval de Barcelona. Anem a escoltar el tràiler.
2: Perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
7: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
2: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
8: Has parlat amb el transport per si volies fer 8 hores setmanals d'aquí?
2: Sí, sí, que jo tinc una feina.
8: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
13: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
8: Ens apugen el lloguer per 6.
13: Això és legal.
7: Suposo que volen fer pisos turístics.
13: Tu estàs carregant la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio. Mira, què collons fotem?
7: Crec que hi ha una manera que es vulguin treure la finca de sobre.
13: Com?
7: Legal, legal, no és.
8: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
2: Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
7: Fes-nos fora com sigui.
0: Hem escoltat el tràiler de Rabalear, que a més està en català, en la nostra llengua, David.
1: Pinta molt bé. En aquesta minissèrie de 6 episodis, que s'estrenaran setmanalment a partir del divendres, el seu creador, Pol Rodríguez, ens explica un relat basat en la seva pròpia història familiar. A partir d'aquí, la història se centra en Can Mosques, un restaurant familiar centenari del Raval de Barcelona, estimat i respectat pel barri. Però quan un fons d'inversió n'adquireix l'edifici amb la intenció de transformar el barri i forçar-ne el desallotjament, la família entra en crisi. El que al principi sembla una derrota inevitable es transforma en una decisió col·lectiva de resistència amb el suport dels veïns i veïnes i alguns aliats que volen evitar el desallotjament. A mesura que la situació s'intensifica, la lluita es torna cada cop més arriscada i la família haurà de decidir fins on està disposada a arribar per protegir el restaurant i el seu llegat.
0: Mm-hmm. Doncs entre el repartiment, què? Cares conegudes, eh?
1: Entre el repartiment, bueno, el repartiment compta amb cares molt conegudes com Enric Auqué, el mestre que va prometre
0: sí,
1: el mar,
0: correcte,
1: gran actor.
0: Sí, gran actor.
1: Maria Rodríguez Soto, Sergi López, de Vilanova sí, i la Geltrú. Quim Ávila, Francesc Orella, de Merlí.
0: Sí, home, el que interpretava el profe.
1: El profe, sí, sí, sí. I la Lluïsa Castell, entre d'altres.
0: Mm-hmm. I les localitzacions, doncs, evidentment, ens porten al barri del Raval.
1: Efectivament, la història se situa en el barri del Raval i, per tant, la producció ha estat rodada en diverses localitzacions de Barcelona, especialment, doncs, en aquest mateix barri.
0: Doncs no sé si existeix una doble versió, entenc que sí, si s'estrena a HBO Max, doncs entenc que està la versió original en català, com hem escoltat el tràiler, però també serà doblada al castellà, ja que s'estrena a nivell nacional, a nivell espanyol. Mm-hmm. Rabalear, la cinquena de les propostes d'aquest dimecres, aquesta setmana. I entre les últimes de les propostes, noves estrenes, noves coses que podem veure a les plataformes, doncs tenim a Disney Plus una pel·lícula, David.
1: Efectivament, Ferran, tenim El Testamento de Ann Lee.
0: És anem a escoltar el
1: tràiler. Una pel·lícula, sí, sí. Mm-hmm.
14: Ya se acerca la hora. Lo sé. No tengáis miedo. Todos hemos sufrido por el camino.
16: hemos hecho enormes sacrificios para recibir el mayor amor que puedes sentir.

0: cuenta la leyenda que esto fue lo que le ocurrió a Anli.
1: Déu-n'hi-do, que no sé si que mal rotllo, això. Sí. El testamento d'An Lee, aquesta pel·lícula, que a partir d'avui dimecres ja es pot veure a Disney+. Plus. Explica'ns, David, una miqueta de què
2: doncs,
1: això.
2: Doncs sí, Ferran, és una pel·lícula musical de drama històric
1: musical?
2: Sobre...
1: Musical? Doncs no m'ho semblava pas amb el tràiler, eh?
2: Ja.
1: Musical, val.
2: Sobre sectes i inspirada en fets reals. La pel·lícula va de la història d'An Lee, una líder religiosa real, que fins a la dècada del 1770 va fundar el moviment Shaker. A partir de la seva figura es va crear una de les societats utòpiques més importants de la història dels Estats Units i els seus seguidors la consideraven una mena de figura sagrada, fins i tot al punt de veure-la com una versió femenina de Jesucrist. Per això li rendien culte a través del cant i la dansa, que formaven part essencial de la seva manera de viure i de creure.
1: Doncs, entre el repartiment, què? Què trobem?
2: Entre el repartiment, jo no...
1: No el tens en el guió?
2: No el tinc en el guió.
1: Doncs, interpretant An Lee, aquesta líder espiritual, tenim la famosa actriu Amanda Seyfried, o Seyfried, coneguda per interpretar Sophie, la filla de Meryl Streep, a Mamma Mia, també per la pel·lícula Mean Girls, i ara, més recentment, la pel·lícula L'assistenta, entre moltes més. Doncs, El testamento d'An Lee, aquesta pel·lícula que a partir d'aquest dimecres, avui mateix, ja podem veure, ja tenim a Disney+. Plus. I aquestes setmanes hem estat parlant amb la Júlia del reality, la gran cita.
2: El fenomen.
1: El fenomen. Sí, el fenomen, sí, sí. Perquè ha estat una sorpresa que, a diferència d'altres realities que s'han fet sobre relacions personals, sobre això de cites, doncs ha reunit a 100 persones, anava a dir 50 homes, 50 dones, però és que ja tenim gèneres de tot tipus, no? Hi ha molta diversitat. I que, a més, ha despertat l'interès de moltes persones que ho han vist a través de 3Cat, aquesta plataforma, que, a més, s'han anat publicant en sèries de... en tongades de 3 capítols i que ja fa dies que ja vam poder veure al final. Què t'ha semblat a tu? A veure...
2: Doncs mira, he de dir que...
1: No sé si podem fer algun gran spoiler. Jo diria que no.
2: No? Doncs no. Ens aguantarem una mica, però sí que és veritat que...
1: És que em sabria greu que algú estigués escoltant i ara diu, és que jo encara no he arribat, jo...
2: Que baixin la ràdio.
1: Això, que tanquin les rames.
2: No, home, no. No, no direm, no farem spoilers, però bé, sí que és veritat que és sorprenent. Jo normalment, és el que et deia, no miro sèries normalment, ni m'enganxo a pràcticament res.
1: No, jo tampoc, eh?
2: I vaig flipar perquè, bueno, les meves amistats començaven a parlar una mica de la gran cita, vaig veure alguns reels... I vaig dir, ostres, anem a veure el primer capítol,
1: clar,
2: perquè
1: em sembla... La diferència és que a través de la intel·ligència artificial, la intel·ligència artificial havia ajuntat per... Com es diu això? Que ja em sortirà a mi ara.
2: Per fer match.
1: Exacte, per compatibilitat, a diferents persones. Clar, ells no ho saben, quin és el seu match, quin és la seva parella, o quina és la persona que és més compatible amb ells. Ells s'escullen a qui més agrada, amb qui connecten més, xerrant o no, però de totes les parelles que van sorgir, només dues eren les que la intel·ligència artificial havia unit. I hi ha poques, sense dir noms, de les dues que la intel·ligència artificial havia ajuntat, només una va funcionar, en principi.
2: Exacte.
1: Tu ja ho has vist, no? Tots els capítols.
2: N'he vist tots els capítols.
1: Val.
2: I he vist el resultat de 6 mesos després que van publicar...
1: Això jo no ho he vist.
2: Sí, sí, sí.
1: També doncs... has de dir que va sorgir una altra parella. De totes les 100 persones només van sortir dues parelles, no? Una que la intel·ligència artificial havia triat i una altra que no, que només tenien una compatibilitat d'un 21% o un 23% aproximadament.
2: Exacte.
1: Que és una compatibilitat molt baixa.
2: Molt baixeta. Sí, sí, sí. És curiós perquè, bueno, veus com els concursants es deixen portar, que al final és el que fem tots i totes a la nostra vida real, es deixen portar, doncs, per les sensacions del moment i, per tant, doncs, clar, es troben en un recinte on tenen la seva parella ideal, però clar, ells en això no... Vull dir, tu quan t'estàs enamorant d'una persona o estàs fixant-te en una persona, no saps si la seva feina t'encantarà, si t'encantarà les sèries que veu, els seus ideals polítics, vull dir, això ho has d'anar descobrint.
1: O el seu caràcter, que és el més important, no? Aquesta compatibilitat que dèiem de caràcters. Què passa? Que quan un està enxutxat i t'agrada algú, a veure, ensenyes la millor cara de tu mateix. No, no treus la merda parlant clar i català. Això surt amb el temps, amb els mesos, o fins i tot amb els anys.
2: Amb els anys, sí, sí, sí.
1: Per la qual cosa, doncs, bé, l'inici d'una relació sempre és bonica, o intenta que sigui bonica, però és el temps que diu si allò funciona o no.
2: Exacte.
1: I què passa després de 6 mesos? Podem avançar alguna cosa, que jo no ho he vist, això?
2: Home, si no podem dir spoilers
1: és que, clar,
2: de la sèrie,
1: bueno,
2: potser...
1: Baixeu la ràdio, que jo vull...
2: No, és curiós perquè, bueno, una de les parelles que potser sorprenia més i, com a mínim, a mi em tenien una mica enganxats, que eren una parella de noi-noia, eh?
1: El
2: Pere de Sabadell.
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs, aparentment, jo pensava, mira, no són compatibles, però...
1: Sí.
2: Però
1: aquests perduren o què?
2: No perduren.
1: Oh!
2: No són compatibles, però acaben marxant junts de la gran cita.
1: Hmm.
2: Però 6 mesos més tard s'ha vist que no acaben de ser
1: no, acaben
2: del tot
1: de i de...
2: compatibles.
1: Doncs mira, la intel·ligència artificial tenia raó amb
2: exacte.
1: Això. I la que sí que és compatible...
2: Segueixen junts.
1: Ole!
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs
2: hi ha
1: escolta'm...
2: una parella ha quedat de la gran cita.
1: Quina por la intel·ligència artificial.
2: Sí, sí, sí.
1: Que l'encertada... La gran cita.
2: Sí.
1: Doncs un dels èxits de la temporada d'aquest any 2026 a 3CAT, que es pot veure a la plataforma. Com que no hem dit noms...
2: Mm-hmm. No, no.
1: Has dit un nom, em sembla?
2: He dit un del de Sabadell,
1: va,
2: però
1: va,
2: no he
1: ja
2: dit
1: està.
2: Ni el nom perquè va. No me'l sé. Ah, ara sí, em sona el nom.
1: Sí.
2: Però bueno, no ho diré.
1: Sí, igual, no ho diguis. En qualsevol cas, si encara no l'heu vist, us proposem la gran cita, us recomanem la gran cita perquè enganxa,
2: no,
1: eh?
2: No, t'enganxes a...
1: Està...
2: Al primer capítol ja dius...
1: Què tal la Dulceida? Jo és que estic molt allunyat del món dels influencers i no coneixia la Dulceida. M'havia sentit parlar, eh?
2: A veure, s'ha de dir que ho fa molt bé.
1: Sí.
2: Però jo sempre he tingut com la idea de... Bueno, no sé, ara mateix no me'n recordo dels seus estudis, no sé si és que ha estudiat periodisme, però em vol sonar que no.
1: Mm. Bueno, però...
2: A mi la tàctica aquesta de 3CAT...
1: Escolta'm, jo no tinc periodisme.
2: No.
1: I fa, avui ho dèiem, bueno, no? Què fa? 34 anys que faig ràdio?
2: Clar, n'has exercit tota la vida, llavors,
1: veure,
2: òbviament,
1: exacte, que...
2: tens més que ningú.
1: A veure, antigament no anaves a la facultat i et donaven la titulació si estaves treballant d'això. Vull dir que...
2: Però sí que és veritat que últimament 3CAT està apostant moltíssim per tot el tema influencers i si tens molts seguidors pots presentar un programa o pots tenir un espai a l'espai EVA, a l'espai Jove EVA, però si no tens seguidors em sembla que per molt que estudiem periodisme no...
1: Tu creus que hi haurà una segona part de la gran cita?
2: Estic completament segur.
1: Sí.
2: De fet, he sentit veus de que hi ha
1: ja
2: segona temporada segur.
1: Mm-hmm.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs jo, la veritat és que em fa ràbia que han triat una edat, no sé si entre els 30, entre
2: cert.
1: Els 20 i pico i 30... Mm. Escolta'm, poseu els maduretes,
2: és
1: que
2: veritat.
1: N'hi ha molt de solter amb ganes de... I no miro a ningú. David, molt bé, eh?
2: Sí.
1: Tens sorpresa aquí, infragant-hi,
2: sí, veritat...
1: vine cap aquí a locutar i molt bé, molt bé. Felicitats, la Júlia Pont, a veure si torna aviat. I si no, escolta'm, la setmana que ve, aquí.
2: Sí,
1: exacte. Sí. Que vagi molt bé, David. Gràcies.
2: Gràcies, igualment. Adéu-siau. Que vagi bé.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix de més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
1: Ara mateix, 12 del migdia, en pràcticament 6 minuts. Moment d'engegar la meva manera a la cuina que viatja. Moment de rebre la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Seguda Calafell, al capdavant d'aquest espai que arriba els dimecres, també en repetició els dissabtes en el The Best Moments. Molt bon dia, Mari.
2: Bon dia, Ferran. Bon dia, Calafell.
1: Què tal? Com estàs?
2: Aquí ja a mil. Tinc tingut una setmana passada trepidant de feina i aquesta ja és ja per al colofón.
1: Però ella continua sencera, eh?
2: Sí, aquí. Jo no fallo. Aquí el moment de la ràdio és sagrat. Sagrat perquè és el moment de que aquests 20 minuts m'oblido de que existeix un món allà fora, de veritat. No sé què té aquest micro.
1: Bueno, és que la màgia de la ràdio, que algun dia va arribar a la teva vida per quedar-se.
2: Sí, sí, a més de veritat, són molts anys fent ràdio i la veritat és que estimo molt aquest medi, aquesta manera de, pues de transmitir, no? En aquest cas, la meva passió, no? Que és la gastronòmica, no? Que además està tan de moda, no? I que, bueno, que té els seus moments brillants i els seus moments més oscurs, però, bueno, així estem, batallant-la.
1: I estem arribant al final d'aquesta temporada, perquè res, estem a final, ja podríem dir, estem a 20 ja de maig.
2: Sí.
1: Tant final d'aquesta primavera, en 4 dies tindrem Sant Joan, també acabarem temporada, i això ho deia perquè, per aquells que no ens han escoltat fins ara, que potser estan descobrint aquest espai, fins i tot aquesta ràdio, no ho sé, doncs abans de començar temporada hem dit, bueno, hem de fer alguna cosa, hem de fer un espai gastronòmic amb la Mari Herrera, recuperar-la i portar-la aquí cada setmana, i una de les... Clar, no puc dir que sigui la teva passió, t'agradaria que fos la teva passió, potser és la teva passió, però no pots fer-ho, tot el que t'agradaria, que és viatjar.
2: Sí, senyor, totalment d'acord.
1: Oi que sí? És una d'aquelles coses, una de les assignatures pendents de la Mari Herrera, no?
2: Quan vaig acceptar aquesta invitació, sobretot per mi va ser el repte de dir, ser en directe, absolutament directe, o sigui, fugir del restaurant en aquest moment del migdia, abans del servei, no? I estar aquí present en directe,
1: que jo no ho veia compatible, i dic, ui, aquest serà el problema, no? Però mira...
2: Bueno, és el premi de portar tants anys, és dir, bueno, m'organitzo una mica els meus horaris, i després un altre repte per mi era no tirar d'arxivo, sinó fer cada setmana una recepta relacionada amb el país amb el que viatgem, no? I una consulta, tu creus que això es fa en algun lloc? Un programa de ràdio de cuina on cada setmana es viatja, on es fa una recepta arrel d'aquest país? O sigui,
1: doncs no et sabria dir.
2: Ostres, l'hem d'investigar, eh?
1: A veure, jo t'haig de dir que de ràdios arreu de Catalunya, d'Espanya, del món, evidentment, la llista és interminable. I si es fa o no es fa, no ho sé. En qualsevol cas, és l'espai de la que viatja a través de la gastronomia de Calafell Ràdio.
2: Exactament. I la veritat és que estic molt contenta d'haver acceptat aquesta, torno a dir la paraula, aquest repte, no? Perquè he après moltíssim, no? I avui us porto un país que l'hem sentit un munt de vegades recentment, a més, lamentablement, per la guerra que han patit, no? Que és Bòsnia i Herzegovina. I, ostres, i també té la seva recepta estrella, no? I al final penses, ostres, que bonic, no?, indagar en algú que va ocórrer, la guerra va ser als anys 90, no? O sigui, recentment, estem parlant de 20 i pico d'anys, no? Com han ressorgit, no?, de les cendres, mai millor dit, no? I bueno, us vull explicar una recepta molt increïble, i la veritat és que és un país que reuneix el millor d'Occident i Orient, no?, que està allà al mig, no? És un país que ha passat per mil transicions, no? Perquè, bueno, ve del moment otomà, no? O sigui, que té aquesta cultura que portava a Turquia, no? Però al final, bueno, el moment austro-húngara, no? El que és el centre d'Europa, no? Com té tantíssimes influències aquest país, és tan desconegut per nosaltres, i tothom diu que és meravellós per visitar-ho, no?
1: De seguida anem a Bòsnia, abans anem a la música. Después de tanto tiempo...

0: A mi el que m'agrada més del que porta sempre la Mari Herrera, pel que fa a la música, m'agraden moltes altres coses de la Mari Herrera que ens porta aquí en el programa, però sobretot és la música. Perquè em sorprèn, sempre. I com arriba aquesta cançó a la teva vida, que és una cançó que acabo de veure que s'ha estrenat fa 5 dies.
1: Sí. És que el YouTube i jo som grans amics. Me proporciona aquestes... I a més, és que pensa que la música quasi sempre la busco el mateix dimecres, a primera hora del matí,
0: Mare meva.
1: Sí.
0: Bueno, clar,
1: no és premeditada.
0: Ja sabem dels algoritmes, que sí. Sempre per allà cap on tires, doncs et busquen.
1: Però a vegades és que ve super, super adient, no?, per a aquest país, no?, que és Bòsnia, en tot passa, no? O sigui, que està...
0: Bueno, aquesta... ho podem aplicar també al missatge
1: a
0: moltes coses de la vida,
1: La lletra és preciosa.
0: A la nostra vida, als mals moments, que tots passen, els bons moments, malauradament, a vegades també, però en qualsevol cas, el que passa és la vida, i amb això un munt de coses. I Todo Pasa és la cançó de l'Andrés Obregón.
1: Que no sé qui és.
0: Ara mateix, això t'ho anava a dir, no tinc ni idea qui
1: tampoc.
0: És. Tampoc no he tingut temps de buscar-lo. Però quedeu-vos amb aquesta cançó, sona molt bé,
1: Sí.
0: I a mesura que va passant la cançó, va increixendo,
1: Sí, i a més m'ha cridat molt l'atenció, perquè jo he portat aquesta primavera unes quantes cançons que eren inèdites, i ara no paro d'escoltar-les per tot arreu. O sigui que a mi ja estem creant tendència, Ferran?
0: No sé si és perquè primer passen per aquí, però jo crec que, bueno...
1: Bueno, que són cançons que al final tothom busca un missatge positiu.
0: Quan
1: a
0: tu t'arriba aquesta cançó i tu dius, ok, aquesta la porto a la ràdio, és perquè és una bona cançó, arriba el missatge,
1: arriba.
0: I evidentment després es fan virals i arriben a altres persones, per sort,
1: Exactament.
0: Doncs Todo Pasa amb l'Andrés Obregón. I passar, vinga, anem cap a Bòsnia-Herzegovina,
1: sí.
0: Aquest país que això, malauradament, el recordem pel conflicte bèl·lic, que sí, és veritat, fa molts anys...
1: A ti te va agafar segurament sent periodista, també, no?
0: Sí,
1: 92,
0: que jo...
1: Estaven a
0: l'any 90, què?
1: 92 fins al 95. Va durar 3 anys, quasi 4.
0: Clar,
1: 4,
0: però és que jo era molt jovenet, llavors.
1: Sí,
0: a l'any 92 vaig fer el servei militar.
1: Jo tenia 20 anys.
0: I sí que
1: 22.
0: És veritat que la meva memòria és la que és, però jo en aquell llavors, quan vaig tornar de la mili, sí, mira, vaig estar fent...
1: O sigui, tu te va tocar fer la mili.
0: Jo vaig fer la mili, sí.
1: Hòstia,
0: sí, home, que jo ja tinc 52 anys, sí. Soc,
1: nen
0: ja
1: petit.
0: Sí, petitíssim. Clar, sí, però ara, no et sabria dir en quin any concretament.
1: Sí.
0: Pues això,
1: clar,
0: gràcies a la tecnologia podem buscar aquí.
1: Estaven celebrant els Jocs Olímpics, no?, a Barcelona, no?
0: Sí,
1: imagina,
0: correcte.
1: No? I a Europa teníem una guerra bèl·lica i va ser desastrosa, perquè la gent va passar molta misèria, va morir moltíssima gent, no? Tot al final va ser una neteja, no?, d'ètnies.
0: Abril 92, desembre del 95, la guerra de Bòsnia,
1: aquest
0: conflicte internacional,
1: Va declarar la independència a Bòsnia i els països veïns va dir ni hablar, saps?
0: Sí, o sigui que ho tenia present, però no sabia ubicar-ho,
1: sí,
0: jo ara mateix.
1: Sí. Inclús m'he buscat el mapa, que està sota Àustria, un país tan noble, no?, en el sentit, i amb tanta intel·ligència, no?, i penses, ostres, que hem tingut una guerra aquí al mig del país, d'Europa, no?, i fixa't tu, i com tenim la memòria tan fluixa, no?, i és bonic perquè per recordar, no?, i la recepta que es porto, que és el cevapi, C-E-V-A-P-I, t'he enviat la foto.
0: Sí, l'he vista, a veure, C-E...
1: C-E-V-A-P-I, i porto un accent raro, l'accent a la E...
0: Sí, a la C,
1: l'accent
0: el porta a la C.
1: A la C, exactament, o sigui...
0: Cevapi.
1: Cevapi. I és una recepta super senzilla, però resulta que és emblema nacional, d'acord? Va sortir precisament d'aquesta guerra, d'acord? Per què? Per la seva senzillesa, perquè, clar, la gent va passar molta gana.
0: Evidentment, qualsevol guerra, qualsevol conflicte d'aquestes característiques, que doncs no arriba el que ha d'arribar a la població.
1: Exactament.
0: Passen gana.
1: Exactament. I és una merda, no?, que en ple segle XX, no?, 20, després d'haver patit la guerra la Primera i la Segona Guerra Mundial, no?, pues que hagi passat una altra cosa. I a mi m'agrada recordar tot això perquè, clar, estem sempre tan en conflicte, hi ha tants problemes a nivell mundial. Mira, no sé, ara el tema d'Iran, pues al final
0: sí,
1: ha quedat en res, o sigui, però i tota la gent que ha mort, tot això, que saps? O sigui, que...
0: No, i a més...
1: Jo ho sento, soc una persona pacifista fins al màxim, no? I, bueno, porto aquesta recepta per això, perquè va sortir de les cendres, mai millor dit, no? I només que és un pa, que en aquest cas jo he agafat un pa d'aquestos de un pa pla, d'acord? Tipo pita. Ells li deien pa somun. Pa somun. És un nom, bueno, pues amb el seu dialecte, no? I ho torren. I què fan? Agafen car, la que tinguin. Normalment ho fan amb vedella, però bueno, les en plena guerra pues, ho feien amb el que tenien, porc, xai, el que hi havia.
0: El que hi havia, evidentment.
1: L'animal que mataven, pues, amb això.
0: No pot ser gaire exigent en moments de guerra.
1: Exactament. Normalment es fan això pues, amb aquesta vedella i ho piquen. I això fan un tipus de salchitxa, però no és una salchitxa que porta aquesta tripa que se fica dintre. Uh-huh. No. És una salchitxa, o sigui que...
0: Fan té com... la forma d'una salchitxa, exactament. Però sense l'envoltori per contenir la carn.
1: És una carn picada i, clar, estem parlant d'una època amb molta necessitat i no hi havia tampoc espècies, no? Uh-huh. Quan és un centre neuràlgic donde pues, porten molts passadissos, no? Per això ja t'he dit, d'Orient i tota cosa. En aquest cas, no. En aquest cas, aquesta salchitxa porta una mica de sal, una mica de pebre i res més. Ni porta picant, ni porta espècies, ni porta res. Mm. Simple al màxim. Jo l'he fet, l'he recreat. La veritat és que increïble, lo bo que estava. Què més? Ceba. En aquest cas ells utilitzen la ceba cruda. Jo en aquest cas l'he confitat una miqueta. Ja saps que aquest problema sempre és... Aquest programa és...
0: A la meva manera,
1: d'acord? Més que res perquè després m'ho menjo i la ceba crua no em feia mi il·lusió, d'acord?
0: I a més, millor si estava una miqueta més...
1: Sí, m'agradava pues, això que fos el moment aquest calent, no? Com ho fem? Fem en una sartén una mica d'oli, una mica de greix, el que havia en un moment de necessitat, d'acord? I aquí pues, fem aquesta salchitxa, aquesta carn picada, d'acord? I li fiquem la ceba, ahí, al xup-xup, d'acord? Quan ja tenim ja doradeta aquestes salchitxes i la ceba ja la tenim una mica confitada, aquí li fiquem una miqueta de crema agria. Nata líquida ens serviria, però... àgria, perquè té aquest puntillo ahí d'acidez que també li queda molt curiós.
0: Permeten, però mai a la cuina he utilitzat crema àgria.
1: Jo vaig tindre que visitar 3 supermercats per trobar-la, al final al Carrefour lo vaig trobar, ja he dit la marca. Però,
0: sí, ara ja que passin per caixa.
1: Exactament, però això dic, si no trobeu crema àgria, és molt típica a França també, i molt, molt típica també a països així, pues, el sud-est asiàtic i tot això. Mm. Però, si no, una nata líquida, una crema de llet, també ens fa la funció. No es donarà aquesta xispa que ens dona la crema àgria, però bueno. Uh-huh. I després, per altra banda, ells també agafen aquest pa i ho fiquen sobre una pedra, sobre una paella, sobre el que tinguin, d'acord? Qualsevol cassola de ferro, i l'escalfen, d'acord? I aquí li posen, si ja es posa i si no ja no es posa, una crema de pebrots escalivats. O sigui, fas una escalivada amb els pebrots, i aquesto, pues ho matxaques o
0: lo trituras, d'acord? I fas una salseta.
1: I lo poses a sobre de l'aquesta pa que ja està calent, d'acord? Mm. Vigilem que es crema de seguida. Le fiquem això i aquí a sobre le fiquen aquestes salchitxes amb aquesta ceba i amb la crema que l'hem posat. Ho tanques una miqueta així per la meitat, li fas la foto i tu menges.
0: Li fas la foto? Està molt bé, aquest ordre, eh? Primer li fas la foto, evidentment, després tu menges.
1: Jo sempre dic que el menjar és efímero, s'ha de fer una foto i després cap a dintre. Superfàcil, és una recepta de carrer, és una recepta de família. És més, a Bòsnia cada família té la seva manera de fer-la, aquesta recepta. D'acord? Segurament hi haurà mil matisos. Jo he agafat aquesta recepta que m'ha semblat una recepta molt fàcil de fer, però ells cadascú... I bueno, hi ha aquestes competicions, no?, entre diferents puestos, no? O sigui, és que hi ha puestos de cebapis, d'acord? A la mateixa Bòsnia. I la veritat és que és una... Es diuen cebasiniques. Petits locals especialitzats exclusivament en cebapi, val? I ja t'he dit, cadascú, cada família, cada establiment, pues defensa la seva recepta, d'acord? I, bueno, és un gran símbol de la zona dels Balcans, no?
0: Uh-huh. Clar, aquí suposo que el que li dona un sabor característic és aquesta crema àgria.
1: Sí.
0: I sobretot aquests pebrots escalivats.
1: Està sabrosíssim, o sigui, les coses com siguin. I a més, pues, fa gràcia perquè al final és una salchitxa que has fet tu, no?
0: Sí, una salchitxa, en algun cas que estic veient aquí alguna fotografia, és com una espècie com d'albòndigues allargades, com si fos unes croquetes, saps?
1: Exactament, sí.
0: De carn picada. Uh-huh,
1: exactament.
0: I amb aquesta pita, no? I tot plegat ho posen a dintre, amb aquesta ceba, en aquest cas tu la vas fer una miqueta bueno, la vas cuinar, però
1: sí, sí,
0: aquí
1: sí.
0: La utilitzen és tomàquet cru, també, i ceba, eh? Hi ha mil versions, entenc.
1: Exactament, i com hi ha tantes versions, pues jo he fet la meva, no? D'acord, i dic, pues mira, jo en comptes de crua la ceba, digo, pues la confitaré una miqueta i quedarà, pues bueno, i inclús per la foto crec que ha quedat boníssima. Tinc una foto també que no te l'he enviat amb el meu gat, que va mostrar moltíssim interès en aquesta recepta, saps?
0: Per què?
1: No sé, la loreta que feia.
0: La loreta que feia.
1: Perquè el meu gat no és de demanar menjar de casa. Hi ha gats que sí, però el meu no.
0: El meu és més...
1: No, és la tita, el seu pinso, saps? Les seues gelatines...
0: Però aquelles olors li van despertar una certa curiositat que fins ara era una miqueta inèdita.
1: Sí, és curiosíssim. Va mostrar gran interès, la veritat és que sí. Però bueno, aquí està la nostra visita a Bòsnia, nostre record d'una època que no volem que torni a passar, ni a Bòsnia, ni a cap lloc.
0: Ni a cap lloc, malauradament. A més, estem també amb conflictes bèl·lics, amb guerres, Rússia, Ucraïna, tenim el conflicte Estats Units, Iran, Israel, també...
1: Doncs, bueno, és una recepta amb moltíssima immunitat, d'acord? És una recepta de resistència i és una recepta que ens va recordar-nos que els moments bèl·lics i tot això, pues que hem d'oblidar, d'acord? Malgrat les ferides i continuar cap endavant, perquè tot passa.
0: Doncs el cevapi, aquesta especialitat balcànica de Bòsnia-Herzegovina, que ens ha portat avui la Mari Herrera, La meva manera, la cuina que viatja, i que compartirem doncs el podcast i la fotografia, perquè ara, clar, ho expliquem per la ràdio, però a vegades...
1: Una imatge val més que mil paraules.
0: Això contradiu una miqueta la filosofia de la ràdio, però en qualsevol cas, aquí ho combinem tot, les xarxes socials, després doncs trobareu la fotografia i el podcast d'aquest espai.
1: Exactament.
0: Mari, doncs moltes gràcies, que tinguis molt bona jornada, ara cap al bistró.
1: Cap al bistró, a preparar, que demà tenim show amb la gent de Terra i Taula.
0: Ah, és veritat, és demà ja, eh?
1: Sí, demà tenim, pues són entre quasi 100 persones, entre...
0: 100 persones,
1: Sí,
0: cada vegada, no sé si cada vegada és més gent la del col·lectiu Terra i Taula, o esteu una miqueta ara mateix amb el mateix número de membres.
1: No, s'ha trencat, ho van dir, bueno, fem un cupo de 50 persones, però això va... Es van apuntar, o sigui que serem una gran colla per celebrar producte de territori i la nostra comarca, el Baix Penedès.
0: Doncs el col·lectiu Terra i Taula, aquest col·lectiu que agrupa doncs a cuiners, productors, elaboradors i gent d'aquí del territori.
1: Són una colla que ens ho passem molt bé fent aquestes mogudes i la veritat és que demà serà un gran dia de festa.
0: Com si no tinguessis prou de feina, doncs vinga,
1: a gaudir.
0: Adéu, Mari, gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp, al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta

0: doncs milions
1: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
3: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
0: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
4: cel... A punt de frena amb la Júlia Pont.
5: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
6: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Quant talent hi ha en aquest home. És el Bruno Mars. Arriba ara amb un nou treball, es diu Dir Romàntic, i entre les cançons també tenim aquesta, que és una de les més ballables, amb més bon ritme, amb molt flow que hi ha aquí, el Judge Smite. Una de les noves cançons del Bruno Mars, sonant aquí a la sintonia de Calafell Ràdio amb el Bruno Mars. Arribem a 1:15 del migdia. Ens havíem oblidat l'abans informatiu? No, ho hem fet expressament per escoltar-lo ara.
1: Calafell Ràdio, abans informatiu.
0: No era viable escoltar-lo fa 3 minuts, ara sí, moment de l'abans informatiu, moment dels titulars d'aquest dimecres.

0: Avui 20 de maig de 2026, que d'aquí una hora, a dos quarts de dues, ens explicaran la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Les escoltem novament amb l'avanç informatiu. Hola de nou.
1: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell du a terme el pla director de l'arbrat del municipi. És un document que estableix criteris per gestionar adequadament aquest arbrat, que als carrers presenta diverses deficiències i desequilibris. A més, actualment a Calafell hi ha un centenar d'escocells buits i l'Ajuntament de Calafell hi està treballant. I l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. Al Baix Penedès, on aquest fenomen es podrà veure de manera clara, s'espera l'arribada de milers de visitants que voldran gaudir d'aquesta experiència. El passat divendres, el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada sobre l'eclipsi solar. En parlarem a les edicions dels informatius. L'Ajuntament de Calafell convoca la ciutadania a una audiència pública per a la redacció del Pla d'Acció Municipal 2027-2030. El Vendrell participa un any més a la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Enguany arriba la 16a edició amb el lema Compra a prop, arriba lluny. Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. I les exportacions creixen un 13,9% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el passat mes de març. Les vendes exteriors de béns d'equip augmenten prop d'un 50% i la dels productes químics cauen poc.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: El casal d'estiu del Calafell Aventura tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes i enguany els infants s'endinsaran en una aventura màgica on s'uneixen dos mons fascinants, la selva del Llibre de la Selva i la fantasia de Peter Pan. Hem parlat amb l'Isidre Ferrés d'aquest casal que engloba creativitat, esport, expressió corporal i molt més.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Això ja és un clàssic. El gran The Weeknd amb Daft Punk i això que es diu Starboy per arribar a 2:15 d'una del migdia.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Ja sabeu que cada dia en el tram final del Calafell Matí repassem l'agenda d'activitats, l'agenda cultural, tot el que s'ha programat a la setmana us ho expliquem des d'aquest espai. Començarem explicant-vos que aquest dijous, a partir de 5:45 de la tarda, a la Biblioteca Casa Nova del Port de Segur de Calafell es farà la presentació del llibre Després de l'amor. A motiu del Dia de la Visibilitat Lèsbica, es comptarà amb la presència de l'autora del llibre, la Marta Fillan, amb el que es debatrà doncs, posteriorment el contingut d'aquest llibre. El missatge que es desprèn després de l'amor, aquest llibre que es farà la presentació, com dèiem, aquest dijous, 5:45 de la tarda, a la Biblioteca Casa Nova de Segur de Calafell. Activitat gratuïta. I parlem del taller d'estampació urbana d'aquest divendres, dia 22 de maig, a partir de les 6 de la tarda, al Casal Jove de Calafell, a la plaça Alcalde Romeu de Calafell Platja. Quan sou capaç de veure el que trepitgeu, els vostres peus, us sorprendrà el bonic que pot ser el terra del vostre poble o de la vostra ciutat. L'estampació urbana consisteix en buscar elements del mobiliari urbà que a simple vista a vegades no es veuen, però que de forma estampada en les vostres samarretes, a les vostres bosses, doncs poden quedar increïbles. No sé si mandra provar aquesta tècnica d'estampat de forma única i original amb un taller que es farà aquest divendres, dia 22 de maig, a partir de les 5 de la tarda, al Casal Jove de Calafell. Les inscripcions es fan a través del portal web joventut.calafell.cat, www.joventut.calafell.cat. Es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. És un taller a càrrec de Casa Magenta. Aquest divendres, per la tarda, activitat gratuïta en el Casal Jove de Calafell. I parlem de la quarta cursa solidària 2026 entre Cunit i Calafell, organitzada des de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Calafell. Una cursa que consta de caminada, també d'una marxa nòrdica, del cross escolar, una cursa de 5 quilòmetres i una altra de 10 quilòmetres. La recollida de dorsals es fa aquest divendres 22 de maig a partir de 9:45 del matí fins 3:15 de la tarda a la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Calafell i també dissabte dia 23 pel matí entre 9:45 i 3:15 del migdia a la Regidoria d'Esports de Calafell. El dia de la cursa, aquest diumenge dia 24 de maig, la jornada comença a partir de les 9 del matí. Inscripcions les podeu fer a esportmaniacs.com. Si entreu en el web municipal calafell.cat a la seva agenda, trobareu l'enllaç per fer les inscripcions. Recordeu, aquest pròxim... aquest pròxim diumenge, dia 24, es fa aquesta quarta cursa solidària 2026, Cunit Calafell. I seguim en diumenge, perquè es celebra a partir de la tarda, 6:45, el Festival 2026 de l'Escola de Dansa Crearts. Serà en el Teatre Joan Colet de Calafell. Entra al Museu Crearts i descobreix les diferents èpoques històriques a través de la dansa. Entrada gratuïta i per tots els públics. El Teatre Joan Colet de Calafell acull aquest diumenge per la tarda aquest Festival 2026 de l'Escola de Dansa Crearts. I acabarem l'agenda cultural a una altra de les activitats programades per aquest diumenge, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda. Serà el concert de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Pic Santa Susana de Barcelona. Un concert amb les agrupacions Simbiosi, Ben Tocats i Orquestra Simfònica. Tot això passarà a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, amb joves d'entre 12 i 22 anys interpretant un programa molt variat. L'entrada és lliure i totalment gratuïta i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell. Recordeu, aquest diumenge 24 de maig, a partir de les 7 de la tarda, a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, concert de les agrupacions Simbiosi, Ventocats i Orquestra Simfònica de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Pic Santa Susana de Barcelona. Doncs aquestes són les activitats programades a l'agenda cultural a Calafell per aquesta setmana.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Així sona l'última de les cançons en format senzill que ens ha presentat el de Sant Feliu de Llobregat. És el Nil Moliner, amb això que es diu Me Acuerdo de Ti. I 8 minuts que ens separaran per arribar a la 1 en punt del migdia. Moment d'anar recollint trastets, deixar llibre aquest estudi número 1 de Calafell Ràdio, calafell.tv, i demà, a partir de les 9, tornar a ocupar-lo per passar junts 4 horetes, compartint aquí l'actualitat, l'entreteniment i la bona música. I atenció, perquè ja sabeu que els dijous, a partir de 9:45 i fins a les 10, tenim l'espai l'alcalde de la ràdio, amb Ramon Ferrer aquí en els estudis de la ràdio, l'alcalde, parlant doncs dels diferents temes de l'actualitat. Però vosaltres, els ciutadans, la ciutadania, els oients, podeu parlar amb l'alcalde, fer-li preguntes, consultes, suggeriments o queixes. Disposeu d'una línia telefònica, obrirem línies per parlar directament amb l'alcalde, 977-69-9100. També un WhatsApp, missatges de text, notes de veu que ja ens podeu enviar al 647-751-883. 647-751-883. Demà donarem resposta a aquestes preguntes amb Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell, amb l'alcalde a la ràdio. Doncs vinga, ara sí, tanquem edició. Gràcies, com sempre, per la confiança. Salutacions del Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Demà més i potser millor, qui sap. Marxem amb Teddy Swims i això que es diu Lose Control. Així el vam conèixer aquí a casa nostra. Fins demà. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.